0: Un plaer, com sempre.
1: Per què la guerra de les Malvines és un conflicte, perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
0: A veure, és que és un conflicte, sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
0: Exacte. Sí, sí, sí. A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? Pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, al 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extras a la plataforma de Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi,
2: sí,
0: extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, doncs fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les 3 categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí?
0: Clar.
2: Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim
2: tant. No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport. I nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí, també.
0: Tot això també, ho poden també veure només als Patreons. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno.
2: Bueno, hi ha gent de tot.
0: Sí.
2: I llavors ja...
1: Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no, que són la glòria eterna, és el cim, no, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen a un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai! Això pot passar un altre cop, poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen
0: no vull dir
2: coses,
0: res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses. Fer-se Patreon.
2: Sí,
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: També
2: serveix, però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim. M'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Este, sí.
0: Ho sabia.
1: podria haver guanyat, sí.
0: Clar. És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No, no.
1: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
2: Ho sé, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística a la guerra és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques. Mm-hmm.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans van commocionar la societat americana anys abans i per fer, justament per això el control dels mitjans de comunicació a partir de les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh.
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar a amenaçar de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra del Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables. 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però, sobretot, el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser amb tot l'honor dels britànics després cultivat, després de dècades i dècades i tot aquest imaginari comú com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada.
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Ja són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Port Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I s'haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina doncs, va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra.
2: Hòstia.
1: Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Però per als argentins era molt dur, això, eh? Per als argentins era molt dur.
1: Ho havia de ser. Mm-hmm. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al vell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
0: I francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no?
0: Si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
0: No. Fatal.
1: En fi.
0: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la Comunitat Europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
0: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
1: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
0: Home, bomba, no? Clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea. Recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això. I justament, doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de
1: parlitar. Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Vinga, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els hi anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
0: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
0: Sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu, què voldries? És lo que tienes.
1: Clar, movimiento muy sexy.
0: Tot això, aquest era King Africa.
2: King Africa, sí. Has posat la segona
1: bomba,
2: cançó de King Africa o no?
1: Movimiento muy sexy.
0: Hosti, veus?
2: Si hagués l'Alberto, ho hagués...
0: Hagués entrat King Africa.
1: Ja, jo tinc un altre estil.
0: Sí,
2: absolutament.
1: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: I respecto, ja està bé.
1: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt. Però cadascú...
1: Cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso la música amb molta cura.
0: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden... Però,
1: sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
0: Exacte.
2: La democràcia.
1: Per algú surten bé, per la resta del món no.
0: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
1: Bé, als Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscou va fer el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant de clatellades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
1: Pesquers.
0: Clar, és que...
1: Estaven pescant.
0: És que, clar, és... jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... Aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
1: És com... Sí, imagina't...
0: Sí, sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què feu?
1: Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierde.
0: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui,
2: ah, sí?
0: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties al Real Madrid.
2: En els partits?
0: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment, i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o en sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
0: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reacciona internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina... Què pensa? Què diu?
1: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina. Es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
2: ambigua, no?
1: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvines.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvines, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
2: No sé, 3,
0: no,
2: eh?
0: no perquè no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
2: Ha entrat molt bé,
0: efectivament, ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè és que clar, aquí veus els Patreon aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat, sí, i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
2: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional sí, va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
2: Para de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de... i crisis, o de les crisis en defensa, jo què sé, una cosa així, que
2: sí,
1: barregen...
2: Sí.
1: En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarter que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hòstia, imagina't que, tio, t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvines. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'hi ha les Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser... Jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Els coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub?
0: Quin horror.
1: És que imagina't, vaja, imagina't. T'ha tocado, Henry, t'ha tocado Malvinas. Què?
0: No era Maldivas?
1: ¿Qué? Maldivas, no. Malvinas, Falklands. ¡Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
2: No.
1: Perdó.
2: Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
2: Ha fet
0: un monòleg, eh? Sí, això és un tall, eh?
2: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar... El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si se t'empatitza? El 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair... Ah, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
2: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida, o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé, a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
2: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la causa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
2: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3... que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua.
0: Estaquear.
1: És que és una paraula que...
0: És argentina, no?
1: Estaquear, sí. És, no sé com es diu en català.
2: Estaquear.
1: A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin els xais.
1: Exacte.
2: Els hi van dir,
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recte final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: Jo la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar el braç ja, no. Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recte final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, eh?
2: No, és veritat, has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos, el

0: evidentment és seu. I tot això mal equipat, amb gana i rebent un tracte bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia León Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó, perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic, que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
1: Grandíssima.
0: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
1: És una molt, molt, molt, molt bona, per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que glorifiquen la guerra.
0: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes. Però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra. I això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya. Mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
1: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novetat en el front, no Sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no?, és molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
0: Bé, ja sabem, no? La propaganda bricista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
2: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
0: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
2: Estàs bé, Albert?
1: Estic molt bé.
2: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
0: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia, per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars.

0: És cert que existeixen particularitats. A Thatcher aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant els conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
1: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
0: Sí, entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa,
1: gairebé tancar
0: aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que, fins i tot en la pitjor situació de totes, encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí, jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no... Vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació, però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació, que
0: és
1: que
0: una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les
1: el
0: Portes.
1: El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adri ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, estic molt content del programa que farem. Perquè, mira, parlarem de Chemsex un altre cop, però sí, des d'un altre lloc, des d'un lloc diferent. No tant per entendre què és, que per això crec que els oients tenen alguns altres episodis del Col·lectius per entendre què és aquest concepte, sinó per explicar-nos què explica de nosaltres, no? Que sobre els nostres cossos i sobre la manera com vivim el desig en el segle XXI, jo crec que molt especialment als homes gais i bisexuals, jo diria.
3: Molt bé.
2: Bueno, doncs, ara ens contestaran.
3: Exacte, trobarem respostes.
2: Trobarem respostes. Per parlar de tot això, ens acompanyaran Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro, que ja l'hem tingut aquí moltes vegades, amic del programa.
3: Molt bé.
2: Per tant, si vols, començarem.
3: Anem per feina.
2: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa, recuperar el cos.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: No començarem de zero, Lluís, però fem una petita explicació,
2: això,
3: no?
2: Mateix, sí. Anem a centrar una mica al tema, com sempre fem. Quan parlem de chemsex, ens referim a aquestes pràctiques sexuals que s'utilitzen en què s'utilitzen determinades substàncies psicoactives per modificar, intensificar o prolongar l'experiència sexual. Tot i que això és molt reduccionista, tot i que és un fenomen que no afecta exclusivament homes gais i bisexuals, sí que és en aquests entorns on ha estat més estudiat. Diversos informes europeus han assenyalat que el chemsex és un fenomen complex on intervenen factors socials, emocionals, comunitaris i culturals i que no pot entendre's únicament des del consum de drogues o des del sexe només o només des del col·lectiu, sinó que forma part d'una cosa com més holística, no? més completa. Precisament en aquest és el punt de partida del llibre del qual parlarem avui, que el tenim aquí, el podeu veure les persones que ens estiguin veient des del YouTube o des d'altres plataformes. Una obra que evita tant la moralització, que a mi m'ha agradat molt aquest punt de partida, com la idealització del fenomen i que proposa una mirada molt més profunda sobre el cos, el desig i la nostra manera d'estar al món.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I avui entrem ràpidament en matèria i ens acompanya de nou en Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro. En aquesta ocasió ens visita per presentar Morbo, Hombres y Tina, una guía para comprender el chemsex y transformar la relación con el cuerpo y el deseo, una obra que inclou textos de David Fawcett y una aportación propia sota el título Más allá del deseo, cuerpo, placer y comunidad. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Moltes gràcies per convidar-me novament al Col·lectius. Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder presentar el meu primer llibre, no? Que és amb la col·laboració, bueno, fent col·laboració amb el David Fawcett, i contentíssim.
3: Que bé.
2: Que bé. Escolta, m'agradava molt aquest punt de partida del llibre, no? Que és ni pretendre, no?, moralitzar, però tampoc idealitzar el chemsex. Per què creus que és important començar des d'aquí?
4: Trobo que el tema de drogues, quan parlem de drogues, de consum, de substàncies en general, de seguida hi ha aquestes dues posicions com molt clares. Per un cantó, la part més moralitzadora, de per què no s'ha de fer, per què és problemàtic, per què genera tantes complicacions a la vida de les persones, i després tenim l'altre extrem, no?, que seria el consumir substàncies és un dret. Per tant, això ens allibera, ens dona més autonomia, ens dona més independència i sembla com que ens faci més forts, no? Llavors, jo em volia com situar en un terme mig, o sigui, ni estar a un extrem ni a l'altre, i donar també una nova visió des de la meva experiència, que també és compartida amb l'altre autor, amb el David, i de, bueno, en quines situacions sí que considerem que és problemàtic, quins riscos hi ha i fer també una miqueta de pedagogia sobre això, no? Sobre comprendre més enllà del que és el consum, comprendre el fenomen amb una certa profunditat.
3: Carlos, tens la sensació una mica el que et preguntava el Lluís, que segurament el debat públic també s'acostuma a moure doncs, això entre negres, blancs i ens perdem els grisos, llavors que les conclusions doncs, potser mai s'acaben de centrar suficient perquè ens quedem doncs, en aquests dos extrems que et preguntava el Lluís?
5: Sí, exacte. O sigui, jo penso que no és una qüestió només d'aquest tema, sinó que ara mateix estem en un moment històric on la societat està molt polaritzada, no? Tant en les qüestions de la política com en altres aspectes, i amb la droga, pues, això és algo bastant, penso jo, tradicional, no? Que han sorgit aquests dos cantons com el que està a favor d'aquest consum de substàncies perquè significa alliberar-se, de disfrutar de la nostra autonomia, ser independents, fer el que vulguem en la nostra vida, no? Com un dret, i per l'altre extrem, doncs tot el contrari, no? Aquesta part més moralitzadora, més de el que no s'hauria de fer, els perills que hi ha sobre això, la problemàtica que va associada. Per tant, crec que forma part d'aquesta dinàmica social que tenim i que cada cop doncs, ens movem més en aquests contrastos. Mm-hmm.
2: Carlos, en la teva part del llibre, que jo no em queda més que recomanar-la molt, molt, molt, molt, introdueixes un concepte que és la memòria corporal. Ens ho pots explicar una miqueta, què és això de la memòria corporal?
5: Sí, la memòria corporal és una memòria que té el nostre cos que va més enllà de la part cognitiva, no? És a dir, estem molt acostumats a parlar... A que quan parlem de memòria, el que ens vingui al cap és recordar coses. Recordar mm-hmm. coses d'una manera, no? Doncs mental, d'aquell record que tinc, d'aquella cosa que em va passar... Però després hi ha una part que passa més desapercebuda i és aquesta memòria corporal que... el nostre cos memoritza en funció de les nostres experiències viscudes. I això és, bueno, com obrir aquí un meló, perquè realment és una qüestió bastant complexa, podem parlar des de trauma, altre tipus d'experiències, no només han de ser negatives, però que amb diferents intervencions que han de ser també corporals habitualment, és quan descobrim quines memòries, quins records hi ha dins del nostre cos i que potser des d'aquest lloc més mental o cognitiu no som conscients, no?
3: Mm-hmm. I aquesta memòria que et preguntava el Lluís, com s'ha construït històricament dins del cap de molts homes gais a l'estat espanyol en el pas de tot el temps?
2: Clar, perquè és una memòria corporal però que també forma part de la cultura, d'una cultura, mm-hmm. d'una cultura mm-hmm. en un context i en un temps determinat. No és només
5: exacte.
2: Individual.
5: Uh-huh. Uh-huh. Sí, és una memòria també col·lectiva, no? Corporal uh-huh. col·lectiva. Uh-huh. I que té a veure doncs, també amb aquestes experiències com a col·lectiu que hem viscut. Doncs, si parlem, per exemple, de l'època del franquisme, totes les prohibicions que hi havia al respecte, la persecució, no? el fet que, doncs, que ser homosexual fos un delicte... Tot això connecta molt amb experiències corporals com poden ser la vergonya, la por, no? Que són emocions, però que al final tenen un efecte corporal. I d'això és del que també parlem, no? en el llibre, doncs d'aquestes memòries que hem compartit, també tot l'estigma del VIH i també molt associat a la sexualitat, com la sexualitat és algo que no està bé, que és brut, que ha de fer vergonya, que ha de ser anònim perquè no s'ha de saber qui ho fa, no? per la por al judici. Llavors, totes aquestes experiències, que són col·lectives, com dèieu, també ens estan afectant d'una manera transversal. No és únicament la memòria corporal més individual del que m'ha pogut passar a mi, no?
2: Hi ha un moment que parles d'una societat que va passar, no? Parlant d'aquest context històric, de la repressió a l'exposició sense gaire transició ni cures, no? ni tenir aquest element de la cura, del tenir cura present. Et refereixes també amb això a una educació afectivo-sexual?
5: Sí. O sigui, jo crec que evidentment que són llibertats necessàries i mm-hmm. no dic en cap moment que siguin coses que no s'haurien d'haver aconseguit, però que sí que ens ha faltat com aquest punt més de transicionar d'una manera pues, amb més eines, no? De poder tenir més recursos, de saber què fer amb això, perquè la llibertat per llibertat, al final, no sé quin sentit té, no? Si no és més... Vale, tenim aquestes llibertats, tenim aquests drets, que evidentment són legítims, però què podem fer per disfrutar-los d'una manera sana, saludable, que tinguin un sentit a la meva vida, no? Que sigui un carpe diem, no? Com podríem dir així, de manera malament resumida, no?
3: Mm-hmm. De fet, hi ha una frase molt potent en el llibre, que és la possibilitat d'elegir no garantizava la capacitat d'elegir en coherència con uno mismo. Què ens diu aquesta frase sobre la manera com entenem avui dia la llibertat o el sentiment de llibertat?
5: Clar, això va molt lligat amb el que us deia. Al final, el fet de poder escollir, de tenir aquesta disponibilitat d'opcions, que abans... Estic parlant molts anys enrere, no? Però, bueno, encara hi ha coses que també són recents. De seguida agafem aquesta sensació de podem fer el que vulguem. Sí, podem fer el que vulguem, dins d'uns límits, evidentment, però això no és una llibertat ben exercida, no? La llibertat ben exercida passa per aquesta coherència amb els valors que tu tens, amb el que vols gaudir. D'alguna manera, assabentant-te del que estàs fent. No fent sense cap raó, sense cap motiu clar, no? Que això és el que jo crec que moltes persones, doncs, en veure que hi ha aquesta possibilitat i aquesta opció de llibertat, de seguida s'han agafat, no? Ah, vale, això es pot fer, abans no es podia. Doncs fem-ho, però per què ho estic fent, no? Falta aquest plantejament i aquesta base com més de consciència.
2: En el llibre, parlant d'això del que estaves dient ara, parafrageges a vegades, no? Comentaris que reps tu en consulta, no? I a vegades fa la sensació d'això, no? De que hi ha una certa desconnexió entre el cos i el... Una mena de dissociació, no? A vegades et deus trobar en les persones que van a la teva consulta entre el fet de participar, no? De escenes de sexe o de chemsex directament i el fet de passar-ho per la consciència, no? De saber si estan perquè volen, perquè formen part, perquè volen formar part... No sé, hi ha una mica d'això, oi?
5: Sí, de fet, això està molt connectat amb el que dèiem a l'inici, no? Que crec que, no sé si s'ha entès bé, però aquesta diferència entre la moralització i el que considera l'altre extrem, no? Que considera que és disfrutar d'aquesta llibertat,
2: sí.
5: I tal. Sí, exacte. El meu punt, no? que és aquest terme mig, per poder entendre quines són les necessitats que hi ha més enllà d'aquesta etiqueta, no? Estic en chemsex o estic consumint. O sigui, quines necessitats tenen aquestes persones? Que moltes vegades tampoc ells són conscients. És a dir, vale, jo estic consumint, però potser no estic consumint només perquè em sembli que puc gaudir d'aquesta llibertat del meu cos, de tenir un sexe pues, amb qui vulgui, les hores que vulgui, sota els efectes de les substàncies. No, és que potser jo el que estic buscant és un grup on em senti que puc pertànyer. I això és algo que torna a estar relacionat, no, amb aquesta memòria corporal de la que parlàvem, amb aquestes experiències col·lectives, que nosaltres, no, com a homes tan gais o bisexuals, homes del col·lectiu, que jo centro el meu llibre en aquestes persones, estem molt afectats per això, no? Hem patit molt de no pertànyer, de ser rebutjats, de ser estigmatitzats, de ser apartats. Moltes persones de les que estan sota aquest fenomen, no? Sota els efectes del chemsex, el que els està passant, entre altres coses, és això. No? Busco un grup d'iguals, un grup on tingui coses en comú, on no senti por, on em pugui enfrontar d'una manera segura, no? A les meves inseguretats, i això és estar sota els efectes de certes substàncies que es donen al chemsex. No? Que hi hagi sexualitat entremig, tampoc penso que sigui gratuït. No? També és una manera de sentir que ens vinculem, de sentir que tinc un contacte més proper a l'altre, però clar, l'estic tenint des d'un lloc on jo no estic connectat amb mi. on jo estic dissociat, com deies ara.
2: Al final és entendre una mica que el chemsex ha tingut aquest terreny abonat, sobretot en el col·lectiu d'homes, jo crec més, perquè forma part, perquè està passant en un context social determinat, no? Perquè potser podríem també en un altre moment parlar de per què els homes gais sí que estan acudint d'alguna manera amb més assiduïtat o amb més nombre que les dones i aquí és on entrava allò de la idealització, no? Perquè a vegades fa l'efecte que quan tractem aquest tema a vegades de forma molt banal, podem entendre que tot ho fem perquè volem o tot i som perquè hi volem ser, i al final, doncs això, formem part d'un context, passa a les ciutats, és molt curiós que només passi a les ciutats, a les grans ciutats, a l'estat espanyol estem parlant, no? Em sembla que de Madrid, Barcelona, València. A més, és curiós perquè si llegiu el llibre veureu que a cada ciutat passa d'una manera diferent, també fruit de la idiosincràsia i de les relacions que es produeixen en cada ciutat, i que està passant en un moment de capitalisme ferm i de consumisme, no? I on també hi ha aquesta cosa de l'acumulació d'experiències, no? D'aquella cosa de frívola del llistat, no? Avui érem 15, o no? En un mes han passat per aquí 30 persones, no? Aquestes coses,
5: clar,
2: no?
5: Quantificar, no? Quants més, millor. Això és el que ens dona d'alguna forma un estatus social i quantificar ens dona una seguretat. És algo que hem viscut, que hem tingut i que es pot comptar. És com... Clar. És d'una altra manera, no?
3: Carlos, amb tot això que ara ens estaves explicant i justament doncs, com l'estímul ens feia viure aquesta experiència, pot ser que també acabem perdent la capacitat de connectar amb experiències profundes quan de manera volguda vulguem fer-ho?
5: Aquest jo crec que és un dels efectes més greus d'aquest tipus de consum. Sembla que pugui ser algú, bueno, que si en un moment donat ho hem sabut fer, per què ara no? Però sí, és algo que jo aquí no aplicaria la típica anècdota, no, de anar amb bicicleta, és algo que mai s'oblida. Bueno, doncs jo crec que vincular-se d'una manera profunda sí que es pot oblidar, sobretot si t'estàs acostumant i si estàs donant-li aquest missatge al teu, ja no diria només cos, sinó també al teu cervell, clar, que crec que és una part fonamental en les qüestions de consum i de quan parlem de drogues. I aquesta és la part que més costa. Com puc tornar-me a vincular d'una manera profunda sense, no, trobar com aquesta via directa a estalviar-me, sentir la meva vulnerabilitat, sentir les meves pors, les meves inseguretats quan estic davant de l'altre. I sobretot també quan estic davant d'un altre que m'agrada.
2: Clar. Aquí crec que és on en el llibre tu expliques que és com una part més feixuga de la recuperació, no? Perquè aquest reconnectar del que parlarem en uns minuts, no? Aquest recuperar el cos pot començar a passar per les coses més petites, no? Per la respiració, per entendre la carícia, per tornar a entendre coses com molt bàsiques del contacte amb l'altre. Però abans d'entrar aquí, m'agrada també que en la teva part del llibre que estem ensenyant avui, parles de zones invisibles del chemsex i el que em fa l'efecte a mi, que són debats que no ens agrada tenir quan ens apropem a aquesta realitat, no? Perquè tu parles de tres zones invisibles. Parles de consentiment, que aquí n'hem parlat, sí. Perquè és fàcil entendre que quan hi ha drogues pel mig, el consentiment es dilueixi una miqueta o molt. Parles de prostitució i parles de criminalització, no? en aquest àmbit.
5: Clar, són tres punts que primer passen desapercebuts quan estem parlant de chemsex, no? De seguida les idees que tenim al nostre cap quan ens parlen de consum, doncs és, bueno, i de sexe, doncs serà una orgia, gent tenint relacions sexuals, disfrutant o no disfrutant, bueno, col·locats, tal, tal, tal. Però hi ha tot aquest submón que està per sota d'aquesta primera idea que podem tenir, i que jo crec que ens incomoda, com deies tu ara a l'inici de la pregunta, perquè són qüestions que ens fan repensar què els hi està passant a aquesta gent, no? Quina vulnerabilitat tenen associada a la seva situació, quines desigualtats hi ha, el tema del poder... Llavors, la criminalització jo crec que no és algú nou dins del nostre col·lectiu, que ens criminalitzin per alguna cosa que estiguem fent és tradició, no?
2: És tradició, sí. I aquí hem parlat vegades, no?, de certes actuacions policials en certs llocs, no?, mm-hmm, molt concrets, no?, sí, i la manera, sí, de sí, fer-se, sí, aquesta actuació també. Sí, sí, sí.
5: Exacte. Després, tot el tema del treball sexual, que el treball sexual està també molt present en les qüestions d'aquest tipus de consum. Hi ha gent que fins i tot ha accedit al consum a través d'aquesta feina, no?, del treball sexual, doncs, perquè els seus clients és el que els demanen, perquè si no, no hi ha manera de poder tenir certs serveis i els hi paguen més, tal. Llavors, això també és interessant. El treball sexual també entès des d'un altre lloc, que també hi ha persones que arriben a fer treball sexual a canvi de substàncies, no? És a dir, jo m'ofereixo sexualment a tu i tu em proveeixes, doncs, de certes substàncies que jo no puc pagar-me o no puc aconseguir d'una altra manera. Llavors, això també és, crec que, molt important. I el tercer punt, recorda mal, ara que m'he quedat així...
2: El consentiment,
5: evidentment. Bueno, el consentiment és el gran tema, no? Perquè si estem sota els efectes d'una substància, com podem assegurar que hi ha un consentiment? I ja no parlo de situacions en les que hi ha persones que potser estan en un estat semi-inconscient o inconscient, que evidentment aquí no és qüestionable, no? Però,
2: no,
5: vale, quan estem conscients entre cometes, perquè estem sota aquests efectes,
2: estem alterats.
5: Què tant de consentiment hi ha, no?
2: Clar. A mi això em fa molta gràcia perquè en aquests moments on en alguns sectors una mica reaccionaris s'està parlant de com buidem de sentit la paraula consentiment, doncs, ostres, quan ens trobem amb aquests contextos entenem realment què és el consentiment, perquè, clar, aquí es veu claríssim quan hi pot haver una falta, no? Per últim, Carlos, un dels conceptes centrals del llibre, sobretot de la teva part, la recuperació del cos. Què vol dir recuperar el cos?
5: Vale, recuperar el cos, en el cas del chemsex, és crear una relació nova, perquè moltes vegades també hem de dir que o no s'ha tingut abans, o la relació que s'ha tingut abans no era la més saludable amb el propi cos, i començar a sentir... Començar el que deies abans, respirar, no? Com és la meva respiració? Què em produeix la meva respiració? Què sento quan rebo una carícia? Què sento quan rebo un contacte des d'un lloc que és segur, que no estic exposat, que no estic amb una persona que no conec? Llavors, és tot una feina superdelicada, que jo vaig començar a oferir també perquè jo em sentia molt còmode amb aquesta part, no? Que és una part també on hi ha una intervenció física, no és només dialèctica, no és només una part cognitiva, però crec que és molt necessària, no? I que també hi ha una feina on es pot fer a consulta i una feina després individual de cada persona per poder millorar aquesta relació amb el seu propi cos i començar a relacionar-se des d'aquí.
2: Tu t'acostumes a trobar persones que han de recuperar o re-recuperar el cos, o realment l'estan descobrint de zero? No és el chemsex el que els ha fet perdre aquest contacte amb el seu cos, sinó és que no han rebut aquesta iniciació o no han estat educats en això. No hem estat, no sé, perquè ja ara no sabria dir-te tampoc de mi, saps?
5: Clar. Jo crec que la majoria és començar a conèixer aquest cos. Perquè, sí, com et deia, doncs, moltes vegades no s'ha tingut tampoc una consciència abans d'arribar al consum, i sí, el consum els hi ha portat a un altre lloc, que també han de sortir d'allà, però sí que és bastant constant, no?, trobar-te gent que no té una consciència corporal, no saben què els agrada, no saben com relacionar-se amb ells mateixos, sinó és a través d'algun estímul o d'alguna guia externa, no?, que els doni com més llum. Mm.
3: Carlos, si haguessis de resumir en una frase o en algun concepte que has après escoltant tantes històries i tants cossos durant tots aquests anys, quin seria el concepte o una de les claus amb les que ens hauríem de quedar?
5: Jo diria que m'ha sorprès adonar-me que no som tan diferents, no? Que qualsevol de nosaltres, i jo ara estic parlant aquí com a psicòleg, com a professional del món de la psicoteràpia i especialitzat en aquest tema del chemsex, però crec que hi ha tantes circumstàncies que compartim, no?, amb les persones que estan sota els efectes del consum, que es poden perdre i en qüestió de setmanes o de mesos poden acabar en situacions molt difícils, i aquesta empatia, no?, que desperta a veure que no som tan diferents i que quan parlem de consum ja no ens hem d'imaginar, no?, el que als anys 80 era, doncs, amb l'heroïna, una persona que estigui sota un pont punxant-se i tal. No, ara és el meu amic o la meva parella o aquesta persona que conec, doncs, de coincidir amb ella al gimnàs, no? I està en una situació, doncs, molt complicada. No sé si et responc amb aquesta...
3: Oi tant.
2: Doncs, Carlos, moltes gràcies per passar-te pel Col·lectius. Recomanem a tothom...
3: El llibre.
2: El llibre, sí. Sobretot, jo, el llibre sencer, però penso que és interessant apropar-se també a la part que tu expliques, que dona una visió una miqueta diferent, almenys el que jo m'he trobat de lectura sobre aquest tema. I fins aquí, no?
3: Oi tant. Doncs gràcies, Carlos, per haver estat aquesta estona amb nosaltres, al Col·lectius.
2: Gràcies, eh?
5: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé. Lluís, amb què marxarem?
2: Mira, marxem amb una cançó que ens ha dit el Carlos, que és l'Oranjus, de Noah Kahan.
3: Molt bé, doncs amb aquesta cançó marxem i ens queda encara un programa més la propera setmana.
2: Exacte.
3: I després marxarem de vacances d'estiu per descansar una estona. Que vagi molt bé. Adéu.
2: Adéu.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: Joves i supervivència en sèries i cinema i un cas real protagonitzen la secció d'en David Canto.
3: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havien visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca.
2: Celebrarem els 25 anys de la publicació de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, i obrirem les pàgines de La chica más lista que conozco, publicada per Lumen, de Sara Barquinero, autora del gran èxit Los escorpiones.
4: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que el que quiero ser de mayor ya eres un poco mayor, pero ahora tienes espacio de juego, ¿no?
2: Acabarem amb Empar Moliner parlant de la vida, de l'amor, de vins i de la seva última obra, Instruccions per viure sense ella, publicada per Columna.
5: Com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes i això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
3: Acomodeu-vos i trobeu un lloc especial per escoltar aquesta edició de El Calaix, la número 344 de la temporada 7, capítol 39. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havien visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50. S'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària: res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. Doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman, i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir: anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta, van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, l'ombra de Carlos Ruiz Zafón.
2: Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambió de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo, quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Amb la nova edició de La sombra del viento a les mans, crec que Carlos Ruiz Zafón ha aconseguit que la seva novel·la, nascuda ara fa 25 anys, no hagi aterrat encara al cementiri dels llibres oblidats. Una edició que posa la mirada en els lectors més joves, pensada per la generació Z. I no serà l'única, perquè a finals d'any Planeta en publicarà una altra, amb pop-ups i peces tridimensionals, il·lustrada per Pedro Oyarbide.
0: Unes noces d'argent que començaven la celebració a la Fira del Llibre de Guadalajara, amb Barcelona com a ciutat convidada, recreant el cementiri dels llibres oblidats
1: on hi van poder passejar 20.000 persones i que continuaven el passat 27 de juny a l'Ateneu Barcelonès, la biblioteca real de l'imaginari del cementiri dels llibres oblidats, deia Emili Rosales, director editorial del grup Planeta, on el món del periodisme cultural va poder gaudir d'una exposició on hi trobàvem edicions especials, traduccions, audiollibres d'aquesta obra que ha venut més de 50 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 idiomes.
2: Un autor que viu en els seus llibres, en els milers de lectors que l'han llegit, i especialment en els seus personatges. Podríem recollir milers de testimonis que ens expliquessin què van sentir a llegir L'ombra del vent, però avui us convido a llegir-lo si no ho heu fet, i a rellegir-lo per no oblidar que els llibres són màgia, passió, un mirall i un espai íntim per compartir amb l'autor. A distància, sensacions que no sempre es poden explicar, però que Carlos va saber transmetre amb la seva literatura.
1: El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, L'ombra de Carlos Ruiz Zafón. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: necesario que la gente fuera valiente. Si el puesto de un doctorando tuyo no dependiera de que tú te calles, es que no te pondrían ni siquiera en esa diatriba.
1: La ética y la dignidad frente al esto no es un delito penal.
0: Claro, eso a mí me... Son distintos regímenes, ¿no? O sea, hay cosas que sabemos que están mal y no significa que alguien tenga que ir a la cárcel por ellas, ¿no? Pero que no te puedan meter a la cárcel por algo no significa que ese algo esté bien. De hecho, Kant, el filósofo sobre el que hice mi tesis, separaba exactamente así la ética de la política. La ética llega al punto, o sea, habla de todas estas cosas que no son observables, no son penables, y los delitos no tienen que ver solo... No, por ejemplo, alguien puede tener buena intención y que algo salga mal y aún así es delito, ¿no? Y esa separación creo que no hace que una sea importante y la otra no, son complementarias.
1: Una vez terminas el libro, antes de entregarlo a lo que es corregir, portada, a todo el proceso previo a publicar, ¿qué piensas, qué sientes?
0: Pues la verdad es que me quedé bastante tranquila escribiéndolo, aparte porque me quedé bien ancha de poner verde y morada a mucha gente. Una cosa que me dio el libro es que, fruto de hacer la tesis, yo acabé cogiéndole bastante manía a la filosofía. De hecho, cuando estaba a punto de terminarla, yo decía, es que si sigo con esto no voy a leer un libro de filosofía nunca más en mi vida. Y fruto de tener que recuperar ciertos temas y buscar una escritura pseudoacadémica a veces, pues tuve que volver a leer. Así que ahora estoy reconciliada con la filosofía otra vez, así que está muy bien eso.
1: Bueno, es un buen final. Sí. Es un buen final. ¿Proyectos futuros?
0: Pues no sé, a lo mejor me animo con algo de filosofía. De filosofía, de ensayo.
1: Bueno,
0: de,
1: más ensayo.
0: Sí, más ensayístico. Pero la verdad es que de momento estoy todavía viéndolas venir.
1: Y disfrutando también del momento.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y leyendo un poco por placer, ¿no? Que yo al menos cuando leo para escribir un libro, leo todo el rato libros que me hablen de mi propio libro, de alguna manera. Y ahora me apetece, pues, como leer sin más lo que me apetezca.
1: Eso es maravilloso, ¿eh, Sara?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, yo te doy las gracias por este ratito, por haberte acercado a la capital y, bueno, y por compartir con nosotros y, sobre todo, porque has puesto voz a muchos silencios y a muchas personas que no se han atrevido a hablar ni a comentar.
0: Muchas gracias a ti.
2: Ampar Moliner es va donar a conèixer amb el recull de relats L'ensenyador de pisos que odiava els mims, el qual va seguir la novel·la Feli Esteticien, Premi Josep Pla 2000. Ha rebut el Premi Lletra d'Or, el Mercè Rodoreda i el Ramon Llull. Col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació, de ràdio, televisió i premsa escrita. Quan a la Clàudia Pruna li anuncien que li queda poc temps de vida, decideix organitzar la seva desaparició d'una manera tan pragmàtica com insòlita. Continuar publicant els seus articles quan ja no hi sigui. Per això, recluta un jove bibliotecari que l'admira, l'instal·la a la seva masia del Montseny i el converteix en còmplice involuntari d'una operació literària i vital que desafia tots els límits de la intimitat. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: M'agrada entrevistar-la perquè el primer que diu és fes el que et dongui la gana.
3: Home,
1: Parc Moliner.
3: El mínim que tu et mereixes. No?
1: Que et mereixem totes.
3: Casa teva. Casa teva.
1: És casa meva.
3: Em convides.
1: De...
3: Em convides i dic, escolta'm, com haig de venir vestida, com tu em diguis. El dress code és teu. Això que diuen dress code.
1: Ara que està molt de moda... Bueno, dress code, tu també... Una miqueta també ho fas, això. Instruccions per viure sense ell. I saps què pensava jo?
3: Què?
1: Que per moltes instruccions que els hi donem, no sé si podrien viure
3: això mai.
1: Amb instruccions ni sense instruccions.
3: És correcte. És que si ja te'n vas un cap de setmana i deixes una nota, allò que abans es deixava a la nevera, que ara ja no, ara ho deixes al grup de WhatsApp de la família, aquell que ningú llegeix. Que tu ja veus, que posa tres membres, i només n'hi ha un, que ets tu.
1: Que escriu.
3: Dius, s'ha de canviar la sorreta dels gats. I... no es canvia la sorreta dels gats. Aquesta és la qüestió.
1: M'encanta, perquè jo també som tres i quan escric penso, no sé per què escric, no sé per què tenen telèfon, no sé per què dic res, i al final ho acabes fent tu.
3: És correcte, ho acabes fent tu. I, per exemple, què és el que acabes fent tu?
1: El que sigui comprar els regals d'aniversari, anar a encarregar les coses... Sí, jo marit i fills no en gasto.
3: No
1: tens... Jo gasto d'altres coses.
3: Correcte, ja t'agafo. Digue'm l'edat d'aquest marit i d'aquest fill, fills.
1: Ah, ui, doncs són més grans que jo. Són més grans que jo tots. I els he dit, com pot ser? Dic, al final seré jo la matriarca familiar aquí.
3: És que sembla mentida.
1: Sí, jo em poso... a més, sóc molt germànica, ho reconec, eh? I em poso nerviosa.
3: Per força. O sigui, ningú vol ser germànic. Tothom vol ser mediterrani. Però, és clar, si tots ho som...
1: No hi ha ni ordre,
3: home,
1: ni concert.
3: Clar, escolti.
1: No hi ha ni ordre ni concert. Primera pàgina ja ens ho dius tot, eh?
3: Sí.
1: O sigui, jo moro i a mi m'encanta perquè penso directa, concisa, com a cara... aquesta protagonista, el que li ha de venir. O sigui, és cuidadora fins al minut zero perquè diu, no me'n puc anar, no em ve bé, perquè és que els deixaré tots sols. Com els deixo? No pensa ni com es morirà ella, sinó què faran tots els altres quan ella no hi sigui.
3: Clar, jo normalment, com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè... llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
1: No
3: s'acaba bé, no s'acaba bé.
1: Ja sabem des del minut zero que no s'acaba bé.
3: Perquè
1: és
3: la...
1: És el camí.
3: Mira, a mi moltes vegades m'ho diuen lectores, lectors, em diuen, ostres, amb aquesta novel·la m'identificaré, pregunten, de vegades. Jo dic, no... Però és que no ens hem d'identificar amb tot, no? Perquè bé que llegim Moby Dick i escolta'm, no. Algunes ens hi podrem identificar, però no del tot.
1: També és alguna.
3: El que passa és que, com que les sèries de la tele sí que es fan històries molt aspiracionals de dona que se'n surt, de personatge protagonista amb final feliç, etc, doncs hi ha molt lector no habitual que s'espera una novel·la aspiracional.
1: Mira, quan vaig rebre el llibre, que, allò que ens diuen, heu de fer xarxes, i tu penses, jo no tinc temps.
3: Qui us ho diu, que feu xarxes?
1: No ho diré, perquè si no m'acomiaden.
3: Ah, de la ràdio.
1: De la ràdio.
3: Però xarxes dels llibres que rebeu.
1: Fes els unboxings aquests que estan ara tan criticats, i recordo que quan vaig rebre el teu, ho vaig dir. Dic, el premi, aquests premis que, clar, depèn de qui li donen el premi, tot és una crítica, perquè no. Ningú mai està mai content amb els premis. Dic, benvolguda, em va agradar precisament perquè era un final no esperat. Però no per això, no real.
3: Correcte. Clar. Mira, quan em benvolguda, el jurat del premi, clar, fas la roda de premsa i encara només l'ha llegit el jurat i ningú més, és clar, cap periodista ni cap persona al teu entorn potser, i el jurat em deien la meitat, quin final perfecte, estupendo, i els altres no ho haguessis hagut de fer. Però és a dir,
1: però és així,
3: els personatges van, i sol passar que quan és dona el personatge es demana més un final aspiracional, igual que si fos d'una minoria ètnica. És a dir, el lector, sense voler, demana que aquell personatge se'n surti. No li demanarien això al Philip Roth amb els seus tristos animals moribunds, no. Però a un personatge femení ara li demanen. Per culpa de les sèries, o per culpa o per causa de les sèries. Per exemple, jo sempre poso l'exemple de Gambito de Dama. Te'n recordes? Mira,
1: sí.
3: És, la fórmula és dona en un món d'homes, una dona que té una habilitat, sí, sí, en un món d'homes, que en aquest cas són els escacs, hi ha una altra sèrie que l'habilitat és ser comediant dona, que no n'hi havia, i, amb un passat convuls. Per exemple, mare drogadicta o alcohòlica, una culpa cap a la mare que pugui servir-nos perquè la protagonista se'n surti sola. Per exemple, a Sex Education, que no sé si l'has vist, aquesta...
0: Aquesta no l'he vist.
3: És una sèrie que va ser molt de moda amb els adolescents. Hi havia la protagonista, que era com guapa, empoderada, escrivia novel·les i guanyava premis literaris, tot això extraordinari, i tenia una mare drogadicta. I llavors ella vivia en una caravana, o sigui, el somni humit de tothom, vivia en una caravana, estava sola perquè tenia una mare drogadicta, i finalment el personatge, després de molts toms i lluita i aprendre pel camí, se'n sortirà, i al final de tot serà redimida potser per l'amor. Aquesta és la com, per exemple, Erin Brockovich, és a dir, dona que lluita contra el sistema, d'acord, sí, que està basat en fets reals, però és a dir, la fórmula és dona, sola, amb els nens, no només cuida els nens i els explica contes i els fa pessigolles, sinó que, a més, estudia com fotre el sistema i ho aconsegueix, i està escrivint en mitjons gruixuts de conjunt, això és important, en una habitació que mola, que també una calaixera bonica, tot càlid, etc, etc, i se'n surt i guanya.
0: I guanya. I la realitat, a mi m'agrada molt, és Benvolguda era la que es mirava, que intentava treure's amb les pinces, no?
3: Sí.
0: Intentava fer les celles, que vas amb les ulleres i dius, no, això és la realitat. Jo aquí sí que em sento identificada.
3: Aquesta potser sí, veritat.
0: Però és veritat, jo ho llegeixo
3: sense
0: això real.
3: Hi ha una edat, és veritat, que no et pots depilar les celles perquè si
0: complicat,
3: et poses les ulleres no t'arribes als pèls, però si treus les ulleres no et veus els pèls.
0: Ah, exacte.
3: Aquesta és la gran...
0: Ho reivindiquem.
3: Il·lusió, la gran il·lusió.
0: I després, a mi m'agrada molt perquè dius una cosa molt sàvia que nosaltres sempre diem a casa. La iaia no mesura els ingredients i tot li surt bo. I quan li preguntes on està la fórmula, quina és la recepta, va, que me l'apunto. Diu, oi, has de posar això, això i això. Va, sí, però quan, en quin ordre, en quin... Ah, no ho sé, jo ja ho faig i em surt bé. Per tant, no hi ha una fórmula, no? Sí, i tot els hi surt de Déu amb aquelles iaies. També mira, amb la literatura també fos així, no?
3: Hi mira, vida, ara que tu parles de fórmules i de iaies, jo amb el diari ara faig una sèrie, bueno, és suplicada, la vaig suplicar, aquesta sèrie, que és anar a gravar i escriure sobre iaies que cuinen, iaies molt grans, molt grans, molt grans, que fan una recepta catalana. I és divertit perquè les metàfores de la cuina catalana. En totes les cuines n'hi ha de metàfores, però en la catalana especialment. Per exemple, a mi em fa molt riure la de que tira el peix a l'oli que quedi sobtat. Que quedi sobtat és molt graciós, però t'imagines el peix sobtat. O per amorosir, per exemple. Quan paro de remenar? Quan la cassola et digui prou. M'encanta.
0: És que és meravellós,
3: això. A favor. Un polsim, un pessic, un pensament. Jo coneixia un tramoia de teatre, que quan pujaven i baixaven els talons, deia un sospir, com dir, puja-la molt poquet.
0: És curiós com mesurem la vida i les coses, les persones, eh?
3: Sí, però la literatura també té les seves fórmules, naturalment, clar.
0: Això ho deia moltes vegades, perquè és un llibre que parla molt, evidentment, ella s'ha de morir, ella escriu els articles, ella escriu novel·les, és una tot terreny, evidentment, com moltes dones, perquè al final acabes fent de tot, i jo, a veure, jo he identificat de nou, perquè ja ho he dit, no gasto ni marit ni fills, però sí que he vist moltes persones que conec identificades en ella, no? Amb aquest format de família. Clar, ella parla molt de literatura, i moltes vegades hi ha gent que em pregunta, no a les entrevistes, però en tertúlies, diuen, és que, esclar, aquesta novel·la tinc molt d'èxit, quin és el secret? No sabem quin és el polsim, no?
3: Clar, i és a dir, hi ha novel·les que tenen èxit i són bones, hi ha novel·les que tenen èxit i són dolentes, hi ha novel·les que no tenen èxit i són bones, etcètera, de totes les fórmules combinables. Sempre, per les seves obres, els coneixereu. I el que és important d'una obra literària és que no t'enganyi. És a dir, tu pots decidir que et vas a menjar una hamburguesa marranota i aquesta hamburguesa pot estar molt ben feta i no, pot tenir, i no ha de tenir la pretensió de ser estrella Michelin, però és marranota, està ben feta, la carn picada, amb cansalada al coll, picada dues vegades, bona, pa bo. Pot ser molt bona o pot ser una tifa. Un plat reinterpretat, una esferificació, pot ser una joia de dir quina bona idea, quina bellesa, que divertit, el postre làctic del celler de Can Roca, o pot ser una broma de mal gust, esclar. És a dir, la qüestió és que et diguin, mira, això és nova cuina, això és una hamburguesa, no em venguis l'hamburguesa com a nova cuina ni al revés, ja està.
4: Els vins també són molt presents, com no? Com no?
3: Sí, la protagonista beu, et beu vi, és l'única de la família que beu vi, els altres no.
4: Tot cervesa.
3: Tot cervesa. Llavors, a mi m'agrada que això sigui així, perquè naturalment el vi no té res a veure. Ara hi ha una gran campanya contra l'alcohol, uh-huh. I aquesta campanya posa el vi al mateix sac que la cervesa o que l'alcohol d'alta graduació, sí, com el vodka. Això és una injustícia brutal. Som a Tarragona avui. Acabem de veure... Jo acabo de passejar per l'amfiteatre. Fa molt pocs dies que vaig venir a gravar una cosa aquí per un programa de vins que farem, si tot va bé i si Bacus vol. I vam venir aquí a gravar perquè, és clar, aquí va arribar tot. Aquí van arribar els colonitzadors del Mediterrani amb això que es diu vi, i van colonitzar els bevedors de cervesa i els van dir, mireu que és bo això. Des de llavors fem vi. Aquesta meravellosa beguda, que és un aliment i que és l'única que et posa un tros de paisatge a la copa. Un tros de paisatge. És a dir, la cervesa que es faci aquí o a Sant Kevin de Vallfosca serà el mateix. Però el vi que es fa aquí, de Tarragona, o de Empordà, o el que es faci a Costers, no té res a veure. I aquesta és la màgia. Però, en fi, estem en un punt d'estupidesa gran, i això se'n va a la merda.
4: Alceu la copa, eh? No deixeu d'omplir les copes de bon vi... I el seu la copa.
3: Clar, perquè a més quan et diuen no, és que el vi fa mal... És correcte, el vi fa mal si et passes de la mesura, com l'oli, per cert, si et veus un litre d'oli també acabaràs a l'hospital, i si et menges cada dia un quilo de pa potser també. És a dir, és la mesura. El vi, que hi ha hagut un pagès que ha collit, que ha plantat, que ha fermentat. És a dir, jo he fet vi ara aquest any a casa meva, per demanar un veí, per jugar, perquè a mi m'agrada molt jugar, i sempre m'agradarà jugar. I he vist la complicació, la màgia, ostres, que hi ha al darrere d'una copa de vi, no? Llavors, la gent intel·ligent beu vi. I si es vol emborratxar, doncs, com que no és idiota del tot, s'emborratxarà amb una cosa que costi menys, perquè per emborratxar-te amb vi costaria diners, i no estem per això.
4: M'agrada escoltar-te parlar del vi i de la terra i de com es crea, perquè realment, bueno, jo, clar, a mi em perd.
3: T'agrada el vi?
4: Bueno, jo tinc vinyes.
3: Ai, que tens vinyes de què, per favor? De què? De què?
4: Xarel·lo, m'acabeu.
3: D'acord, és una combinació preciosa. El xarel·lo és una varietat que hi ha que a la DOA a l'ella en diuen pansa blanca. Mm-hmm. És una varietat única a Catalunya. És única, la xarel·lo. No la tenen en lloc més del món. En lloc més. Només la tenim nosaltres. És una varietat amb la qual s'estan fent grans vins, i que ja és una de les nostres vedets, la xarel·lo. És a dir, quan venen sommeliers de fora, jo tinc amics pel món que s'hi dediquen, i tu els hi deixes tastar xarel·lo, ploren i et diuen però què teniu aquí? La Macabeu ara està... I és un dels emblemes de la DOA Tarragona, la Macabeu. O el Macabeu, com vulgueu. Si voleu, si diem la varietat o el raïm. S'estan fent coses meravelloses, no només a la DOA Tarragona. Jo, per exemple, l'altre dia tastava uns macabeus del Priorat, que em vaig morir de mas d'en Gil. Llavors, la macabeu li falta encara ser vedet. És a dir, l'estem recuperant, tractant, cuidant. Tothom diu que és molt difícil, que és com un adolescent, que l'has de tractar, no li has de deixar fer el que vol, per tenir un gran vinàs. I juntes són un matrimoni bonic. I ostres, són les nostres varietats, aquestes. No pot ser que un tarragoní hagi tastat, que és meravellós, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, que són meravellosos, la Syrah, que són meravelloses varietats internacionals, i li parlis de Xarel·lo, de Macabeu, de Picapoll, i no ho hagi tastat. O sigui, no pot ser, no pot ser, no pot ser. I ara, clar, aquí a Tarragona, com a Barcelona, hi ha la pressió dels creuers. Els creueristes baixen a Barcelona i aquests veuen llúpol. Aquests venen i veuen llúpol, els veus com ramadets, tal. A Barcelona n'hi ha més, però els que els hi sobren allà van venint cap aquí.
4: També tenim,
3: ja en teniu. I llavors
4: els veig.
3: Costa molt de vendre i de comunicar vi en una ciutat amb creuers, però jo he vist parts de vins avui aquí i s'està fent. I s'estan fent coses supermaques a l'ADO.
4: Afortunadament, escolta'm, hi ha una altra gran frase que m'agrada molt i la trobo tan encertada. Diu: adorava els bars on la coneixien, però odiava els bars on la reconeixien.
3: Clar, perquè aneu...
4: La intimitat, el saber realment qui ets, el respecte, la cura, no?
3: Aneu a un bar que et coneixen, que és a dir, a les pel·lícules hem rigut molt, lo de siempre, però és tan bonic arribar a un bar que el cambrer o la cambrera et coneix i sap què vols i com ho vols. Això és tan bonic, tan bonic. Jo, per exemple, els bars del matí de cafè m'agraden amb got. A mi m'agrada el got llarg, aquell de mercat.
4: De tota la vida.
3: El Duralex.
4: El de tota la vida.
3: Sí, aquest got. I quan veig
4: I no
3: el...
4: queden masses, eh?
3: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser. Jo sempre que em veig, en recapto. M'agraden molt aquests gots amb el color marró del cafè amb llet.
4: Nosaltres en tenim, clar, és que nosaltres som tan vintage a casa, filla, que tot ho tenim vintage. Sí.
3: Jo me'n vaig comprant quan en trobo.
4: De tota la vida.
3: Aquells Duralecs de color marró.
4: Correcte. Els verds. Fondos també.
3: M'encanten, sí. M'encanten. Sí. Són plats com per sopa.
4: Home.
3: Són...
4: La sopa de farigola. En un plat Duralex, ja més autèntic, ja no pot ser això.
3: Jo sóc doctora en sopa de farigola.
4: Sí?
3: T'ho diré, sí. M'agrada molt. És una sopa que m'agrada molt, que em sembla extraordinària i que té la gràcia de ser feta amb una herba molt catalana, molt mediterrània, que és la farigola, que ara és quan floreix i quan s'ha de collir.
4: I a més, farigola del dia, que ara ja ens la podem fer. Vull dir, ja, que la plegues pel matí, arribes a casa i et prepares la sopa.
3: Aquell llaulor... Que, a més, era una sopa molt de pobre, que es feia amb aigua.
4: Clar, quan, perquè posaves el pa...
3: El pa sec, l'ou...
4: La farigola i l'aigua bullint.
3: Ja està. I que també en dèiem sopes escaldades. Sopes.
4: Escolta, quin remember estem fent.
3: Ens estem posant... Però mira, el menjar... Ara estem parlant de farigola. L'olor i de vi... L'olor és el sentit que et porta més lluny. És a dir, és el que et pot transportar. El nas, no? L'olor... Si nosaltres som una generació que tenim, per exemple, i potser les generacions futures no la tindran, l'olor de col·le integrada al nas, que és? L'olor de col·le és maquineta i berenar escaldofat. Aquests, és a dir, aquell pa embolicat que s'ha escaldofat, que és de pernil dolç, potser, i que és pa amb tomàquet, però que és tan bo, eh? I l'olor de fer punta. I aquesta barreja és la infantesa, no? Et porta un món.
4: És molt curiós perquè moltes vegades és quan vaig a casa de la mare, que és la casa, perquè nosaltres ja és diferent, i pujo a les golfes... per seure.
3: Tens unes golfes, que bonic. Sí. Quina sort que tens.
4: Sí. Jo penso que sóc afortunada.
3: Sí, ets molt afortunada, tens golfes. Ets tan afortunada, tant. Tens un racó.
4: El racó de tots, perquè aquí hi ha el racó de tots, dels avis, dels besavis, dels rebesavis, i te sentes allí i l'olor que fa és com... Quan hi vaig, necessito anar-hi i olorar i estar-me aquella estona.
3: Però fixa't que s'olora molt poc. Se'n suma molt poc. Jo sempre, quan la meva filla era petita, sempre li deia, hem d'ensumar tres coses al dia, tres, però fixant-nos-hi. El perfum d'aquest veí, o el sabó, o una flor, però esclar, no se'n suma res ara, i per això, per tastar vi, hi ha gent que potser, jo, a vegades amb tastos, hi ha gent que li deixes tastar una d'aquestes ampolletes d'essències, que van molt bé per refrescar la memòria, i li dones el potet, i et diu, sí que és, però no m'ho diguis, què és? Perquè no se'n recorda, no? I potser és cirera. Però, és clar, és que les cireres que comprem fan molt poca olor, perquè les comprem al súper. Error.
4: Hem deshumanitzat fins i tot el menjar.
3: Totalment. És a dir, el supermercat... És a dir, comprar... Jo, per exemple, quan diuen, ets el que menges. No. Ets el que no menges. Diuen, ets el que compres. No, ets el que no compres. Jo hi ha coses que no les vull comprar. Per exemple, un plàtan verd i retractilat. No em dóna la gana de comprar un plàtan embolicat en plàstic i amb porexpan a sota. No vull comprar fruita i verdura amb porexpan a sota. No em dóna la gana. No vull. No ho faré. Em sembla ridícul. Em sembla ridícul també comprar fruita fora de temporada, per molt vi bé que hi hagi. Una esvergínia. L'altre dia veia unes esvergínies al supermercat falsament verd. Unes esvergínies, dius, a veure, de quin hivernacle han vingut? Quin gust tenen? No tenen cap gust.
4: S'ha de menjar fruita i verdura de temporada.
3: Naturalment.
4: Punto.
3: Perquè aquesta és la gràcia, la temporalitat. És a dir, quan hi ha carbassó, que és a l'estiu, qui tingui hort ara mateix, doncs sap que el carbassó gairebé el veus créixer. O sigui, has de ser un inútil perquè no et surtin els carbassons. Et surten i es fan grossos en 3 hores. Llavors, tu acabes, però fins als mugrons de carbassó. No pots més. No, dius, per favor, que s'acabi el carbassó i la seva temporada i qui l'ha parit. Però, per tant, has d'acabar fart de carbassó i a l'hivern, fora carbassó. I fins a temporada que ve, estimar-lo i odiar-lo, i això és tot. Per què ens agrada la tòfona? Perquè és de temporada.
4: I ara sé que ja ho podem reblar, perquè parlem de temporada, no? Són coses que arriben i marxen, com és el cas de la vida, com
3: sí.
4: És el que li passa a la Clàudia Pruna. Ara ja, ara marxem de la tertúlia i ja ens n'anem a la novel·la, perquè no sé si hem parlat massa de la novel·la.
3: No, però mira, és igual, perquè... Mira, quan ens convideu en els plomilles aquests que ens traieu del forat i ens porteu aquí, ens porteu a passejar una mica, doncs ja estem molt contents i molt agraïts. Venim aquí, vosaltres dieu el títol del nostre llibre, si algú té ganes de llegir-lo, doncs ho farà, ja hem explicat una mica de què tracta, algú dirà, ostres, amb aquest tema no el vull, doncs no me'l compro. O un altre dirà, doncs mira, justament sí que me'l compro. Ja està. Llavors, no, ja està.
4: No cal.
3: És potser igual d'efectiu, si tu vols, anar xerrant una mica, tot. Jo també, perquè si no, sempre dic el mateix. I sense voler, i així dius altres coses.
4: Però a mi m'agrada perquè és, jo penso que és de les poques vegades que jo pensava, la primera vegada que et vaig entrevistar, que va ser per Benvolguda, pensava, mare meva, no l'he entrevistat mai, jo no sé com ho faré. I portava com a 7 o 8 anys 300.000 entrevistes, eh?
3: Mira,
4: i el primer que vaig dir va ser això. Escolta'm, deus estar cansada. Parla'm del que vulguis.
3: No, però mira, a mi, per exemple, com que la gent m'agrada molt, m'agrada la gent, m'estimula estar amb gent, parlar, m'estimula, m'agrada, perquè també m'agrada estar molt sola. Llavors, ostres, ho trobo interessant.
4: És que l'Empar sempre és una sorpresa. Per tant, és anar amb una aventura.
3: Moltes gràcies.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Una biblioteca està plena de llibres i els llibres estan plens d'històries i de misteris. Pocs plaers hi ha més plaents que passejar per una biblioteca i deixar-se endur per la sorpresa de descobrir llibres inesperats. Una biblioteca és un ens viu, inesperat, que fa volar la nostra imaginació i ens porta cap a indrets nous. I si això ho fa una biblioteca real, què no despertarà la nostra imaginació i mourà la nostra curiositat una munió de biblioteques antigues i desconegudes, el contingut de les quals tot just podem començar a imaginar-nos? Aquesta setmana, a Les Portes de Troia, parlarem de biblioteques desaparegudes. Benvinguts a les biblioteques de l'antiguitat. Benvinguts a Les Portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una temporada més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar una temporada més i també a través de iVoox, Apple Podcast i a Spotify ja podeu disposar de tots els nostres programes. Aquesta seria una novetat, per això farem èmfasi en aquests inicis de temporada, perquè fins ara podíeu disposar dels últims 20 programes, però ara tenim els 463, que és el que avui farem per parlar de biblioteques imaginades. I ho fem amb els nostres historiadors de capçalera, Albert Abril, benvingut.
3: Com anem?
2: I l'Alberto Reche. Alberto, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Alberto, per què parlarem avui de biblioteques imaginades? Què és això? Què ens trobarem?
4: I no em preguntes com ha anat l'estiu i tal, com fem cada any.
3: És veritat.
4: No sé.
2: Així ho fem cada any?
4: Jo estava més preocupat per saber què respondre, què he fet a l'estiu.
2: Anem per feina.
3: T'estaves preparant la resposta.
4: Per un any que he fet coses aquest estiu.
3: Bueno. L'Alberto va menjar medusa durant l'estiu.
4: Sí, però això són coses privades.
3: Coses privades? Perdona, Albert.
4: Quina era la pregunta?
2: Biblioteques imaginades. Aquest títol que li has posat al programa d'avui, de què parlem?
4: Bé, com ja hem sentit a la intro, no? La cultura occidental té una fascinació per les biblioteques, no? Encara avui hi ha una bibliofília molt important. I les biblioteques són espais que ens han acompanyat al llarg de la història, potser des dels darrers 4.500, 5.000 anys, i en tot aquest periple, sobretot a l'antiguitat, hi ha hagut moltes biblioteques de les quals no en sabem gairebé res, no? perquè han estat destruïdes, perquè han desaparegut, perquè només en tenim referències literàries, i són espais que han fet volar la imaginació, no? Una de les meves lectures d'estiu ha estat el llibre Biblioteques Imaginàries, no imaginades, imaginàries, de Mario Saz, publicat el 2021 per Acantilado, que és una mena de reflexió literària sobre algunes de les grans biblioteques de la història, no? Bàsicament història antiga, medieval, alguna de moderna. És un llibre on hi ha molta imaginació i poca història, però pensant, no?, com podíem inaugurar aquest programa després de l'estiu, i pensant que també l'estiu és una època de llegir molt, no?, amb la qual els llibres per molta gent encara avui, no?, són un dels estris necessaris a les maletes de viatge, doncs començar a deixar enrere l'estiu parlant de biblioteques imaginades, biblioteques de l'antiguitat, jo crec que era, mira, doncs un tema com qualsevol altre i ja està.
0: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
1: Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: la paternitat bé, Alberto?
1: Ahí andamos. Bé. Jo... ja he portat el port petit, no? I continuem excavant en la depravació musical, que és la música per infants, amb Falalà. I aquest, i aquesta cosa, bueno, aquesta cançó, feta també en el en motiu de la nit de les biblioteques i tot això, que és una cançó més en bucle, com bona cançó infantil que no acaba mai, i quan pensava en quina música, inaugurar aquest viatge per les biblioteques, doncs vaig pensar que al final les biblioteques estan plenes de llibres, com diria Mariano Rajoy, els llibres són persones i fan coses, i per tant era una opció tan vàlida com qualsevol altra. Ja sabeu que els patiments, si es pateixen en grup, s'alleugereixen, i per tant jo comparteixo la música que sona tota l'estona a casa, al cotxe o quan sigui, no? Bueno, mira, coses, fases de la vida. Hi ha una fase, hi ha un auge, hi ha una decadència, hi ha una fase solar, hi ha una fase crepuscular.
2: Ho porta bé.
1: Si la meva vida fos sin trilogies de Star Wars, no sé en quina seria ara mateix.
2: Tinc curiositat.
1: Però no sabria si sortiria ja els Jar Jar Binks o els Ewoks, però en tot cas hi ha peluixos.
0: Molt bé, doncs com avui parlarem d'aquestes biblioteques de l'antiguitat, com ens ha explicat l'Alberto, comencem definint què és una biblioteca.
1: Molt bé. Doncs si ens posem etimològics, biblioteca seria, atenent-nos a l'etimologia de la paraula, un armari o una capsa on es guarden llibres. Però com ja sabem que una cosa és l'etimologia, l'origen de les paraules, ja de la realitat, no? I per això, quan et mudes i guardes els llibres en una capsa o en una caixa, no et crees una biblioteca. De fet, al contrari, són llibres que estan allà, que deixen de casa els sogres durant anys.
0: Ja els he vingut a buscar.
1: Sí, jo vaig dir això fa 7 o 8 anys, encara estan allà. Però bueno, total. Si diem que és un lloc on es guarden llibres, encertem sempre que fem la anotació que aquests llibres siguin conservats d'una manera organitzada per tal de poder-ne consultar-los amb facilitat. I des de la revolució tecnològica no parlem només de llibres. El significat de biblioteca engloba una munió d'altres objectes, materials o digitals. La meva biblioteca d'Estim, per exemple, no? És una biblioteca on organitzo no llibres, sinó videojocs i talofusta amb l'Albert Abril per muntar-nos la nostra cabanya vikinga. Ja ens porta que biblioteca ja és un concepte que ni tan sols ha de fer referència a llibres, no? De fet, ja ho veurem, les primeres biblioteques de la història tampoc és que guardessin llibres tal com els coneixem.
2: I com és que ens fascinen tant les biblioteques?
1: Bé, les biblioteques exerceixen una fascinació estranya perquè des de sempre les hem sublimat, no? Per diversos motius que, si voleu, repassem molt per sobre, perquè ja us dic que la meva intenció original era fer un repàs per les biblioteques de l'antiguitat i de l'edat mitjana, i s'ha acabat amb les de l'antiguitat. Això no vol dir
2: ai.
1: Que en algun moment hi hagi un programa sobre biblioteques medievals, sinó que
0: primer simplement... programa promès de la temporada.
1: No, però bueno, podria ser un fer conducte. Jo podria prometre moltíssims programes a molts spin-offs del programa d'avui. Ja
2: de fet,
1: ja
2: crec que l'anterior temporada la va començar amb l'aventura en Charles Mason.
1: I vaig fer tres.
2: I em va fer tres.
0: Que bo aquest, eh? Quina trilogia. Va ser una trilogia.
2: Va ser una trilogia. Sí. Molt brutal.
1: Però com les d'abans.
0: Les bones.
1: Bueno, no sé, ja això seria discutible. Jo cada vegada som més partidaris de les prequeles. Ni que sigui per molestar.
0: Els Anillos de Poder, no, eh?
1: No l'he vist encara.
0: Jo, mira.
2: Jo la segona temporada tampoc.
0: Perdó.
1: Bueno, ja està. Això, no? Hem sublimat el concepte de biblioteca, a vegades com aquest lloc de dipòsit de cultura, fascinant, no? Un dipòsit de coneixement, un espai d'ordre, però a la vegada també és molt, molt dicotòmic, perquè al seu interior descansa un caos primigeni del que només en som vagament conscients, no? Per això, quan Lovecraft situa un dels escenaris més terrorífics de Lovecraft són les biblioteques. I els elements més terrorífics són llibres, no? Perquè el llibre ordena el món, però a la vegada crea un caos del que moltes vegades no som conscients, no? Qualsevol dels nostres oients que hagi emprat biblioteques, si hi ha gent que encara utilitza biblioteques de manera assídua, sap que el major perill en una biblioteca és l'absència, no? El llibre perdut, que no es troba, bé perquè s'ha amagat, bé perquè ha desaparegut, no? La biblioteca és ordre, però a la vegada és caos, no? De fet, la millor manera de perdre un llibre acostuma a ser precisament, paradoxalment, amargar-lo dins d'una biblioteca.
0: que justament aquest és el principal fil argumental del nom de la rosa.
1: Exacte, no? I per això és un llibre amb un argument tan potent, no? El llibre ha desaparegut, el llibre prohibit, amagat en l'interior mateix del recinte on hauria de conservar-se, no? Jo no admetré res, no? Però quan tu estaves estudiant la carrera i recomanaven un llibre i només hi havia un exemplar per 50 alumnes, el primer que arribava no treia el llibre. El que feia era moure'l de prestatgeria. Agafaves el llibre, el movies tres prestatgeries a l'esquerra, una a la dreta, no? Com si estiguessis a Hogwarts, i aquest llibre només el tenies tu i els teus amics. No? Perquè la biblioteca és un lloc d'ordre, de classificar, però a la vegada la pròpia classificació fa que la pèrdua del coneixement, no?, sigui molt, molt evident. No? Si ja és un caos gestionar les biblioteques actuals que estan informatitzades, imagineu-vos com és al llarg de la història. No? De fet, Umberto Eco sublima en una de les múltiples capes d'intertextualitat del nom de la Rosa un dels grans perills de la biblioteca, que no és cremar-la, que això és un barbarisme, no? De la mateixa manera que Jorge de Burgos, que és el bibliotecari del nom de la Rosa, amaga el segon llibre de el suposat segon llibre de la poètica d'Aristòtil dins la biblioteca del monestir, amb l'esperança de que no surti mai a la llum, no?, i considera que és un llibre que ha de ser prohibit, que ha de ser amagat, i que, per tant, la millor manera d'amagar-ho és amagar-ho a simple vista, on ningú el troba dins del caos de la biblioteca. I que ja sabem, com a mínim els lectors més perceptius suposo que sabran que, de fet, que el llibre del que parla en realitat Eco no és el segon llibre de la poètica d'Aristòtil, sinó un altre, que no diré avui, però que, si voleu, en una història, que és una història per un altre dia, i ja en petit comitè, no?, si algun dia fem un Patreon o alguna cosa d'aquestes, ja explicarem quin és el llibre real del que parla Umberto Eco, El nom de la Rosa, no? Perquè és una de les obres més subtils d'Eco, de fet, només apta per a medievalistes perceptius i cafeteros.
0: També ho podeu buscar a ChatGPT.
1: Bueno, si el ChatGPT us ho diu...
2: Si el ChatGPT és medievalista...
1: No sé, perquè...
2: ChatGPT, què?
1: Heu vist la notícia de que un director d'escola privada ha decidit despatxar a tots els professors, costa 32.000 euros la matrícula a l'any, ha despatxat a tots els professors i diu que les classes les farà el ChatGPT, la intel·ligència artificial.
2: Que gran.
1: I que només manté els tutors per fer tutoria i educació... No, plàstica i educació sexual. Perquè són les dues úniques matèries, segons ell, que el ChatGPT encara no domina.
2: Puc preguntar aquí, on ha passat això?
1: És país anglosaxó, crec que era. Mira, la notícia molt en diagonal. No ho sé, l'han compartit el grup de profes. Però, com justament aquesta digressió sobre el nom de la Rosa és pornografia intel·lectual, el ChatGPT no us ho podria...
0: Justament.
1: No us ho podria generar. En qualsevol cas, imaginem les biblioteques com un espai perillós, no?, on s'amaguen secrets amagats davant d'aquest aparent ordre, no? Ja estiguem en El nom de la Rosa, ja estiguem parlant del diari del príncep mestís a Harry Potter, on sigui, els llibres, no?, els llibres desapareguts o els llibres que es perden dins les biblioteques són una constant. Aquesta és una mala premsa que comparteixen amb un tipus de biblioteca més especialitzada, com són els arxius històrics. No? També podríem parlar allà del programa, no sé si ens donarà temps o si sortirà, però els documents desapareguts en arxius històrics també donaria per un fil de programes molt interessants. No? Com a vegades les majors descobertes no es fan en altres llocs que no són, no?, els arxius extrainventari, no?, o aquells documents que han estat malament inventariats o que no han estat inventariats i que ara apareixen a la llum llibres, documents, pergamins fantàstics que s'han conservat al llarg del temps bàsicament perquè van ser perduts dins la pròpia biblioteca o dins el propi arxiu.
2: Molt bé, hi ha alguna precaució inicial que ens vulguis compartir?
1: Bé, si parlem de biblioteques imaginàries, no?, ja que hem parlat d'Umberto Eco, no podem estar-nos a mencionar també a Jorge Luis Borges, potser un dels autors o potser l'autor que més suc literari li ha tret a les biblioteques imaginades i imaginàries. Per a Borges, la biblioteca és en si mateix l'univers, no?, el lloc on assolim el caos, les probabilitats infinites, el multivers, que diríem avui si fóssim fans de Marvel, i potser on de manera més evident es presenta aquesta metàfora de Borges sobre la biblioteca és a la Biblioteca de Babel, no? Que és un conte que es publica, crec que el 1941, en el llibre de contes El jardín de los herderos que se bifurcan, i que pocs anys després es tornaria a publicar dins Ficciones, no? Si, per si algú vol recuperar aquest conte. Borges imagina una biblioteca infinita on d'una manera caòticament sistemàtica es conserva la totalitat de llibres possibles, no? Creats a partir de la combinació aleatòria de 22 lletres, un a l'espai, el punt i la coma, i és una biblioteca on guarda totes les combinacions possibles, no? amb les lletres, els punts i les comes. I, per tant, qualsevol obra és possible, qualsevol obra que es pugui imaginar és possible. Per exemple, un llibre ple de es, un llibre exactament idèntic al Quixot, excepte per alguns petits detalls, una autobiografia de Joe Biden, on diu com de culpables som els de Troia de la seva renúncia a la carrera presidencial, no? I que a mi m'omple d'orgull i satisfacció perquè no vam guanyar a la temporada que tocava, però, com a mínim, hem tingut una victòria poètica. No sé si és millor o pitjor, no? Qualsevol llibre és possible, qualsevol llibre possible es troba dipujada en aquesta biblioteca quasi infinita, com diem, és l'univers, no? Llavors, és un altre exemple, el de Borges com el d'Eco, de la fascinació que encara avui, no? O que la generació prèvia a nosaltres, tenia sobre aquests espais tan històrics, però a la vegada tan caòtics com són les biblioteques, no? Tothom ha pillat una biblioteca, però encara és un espai que ens fascina. I una mica el programa d'avui, jo crec que anirà una mica per aquí.
0: Uh-huh. Tot això, com exactament ho encabirem en el programa d'avui, Alberto?
1: Bé, doncs, ens anem encaminant a això, no? El poder d'una biblioteca, des del nostre punt de vista més personal i subjectiu, és el de ser un enigma, no? Quan un entra a una biblioteca, entra un misteri en si mateix. Les biblioteques són inabarcables, inaccessibles, no? Tu entres a una biblioteca i no te la pots llegir mai sencera, no? Llavors has de seleccionar, has d'investigar, has de fantasejar, no? Sobre el contingut mateix d'aquesta biblioteca. I, de fet, no hi ha major plaer, bueno, sí que hi ha majors plaers, però ja m'enteneu, per una ment inquieta que el de passejar-se per una biblioteca sense ordre ni concert, no? Deixant-se perdre mentre repasses prestatgeries i trobes coses que no hauries trobat d'altra manera, no? La millor manera de trobar llibres interessants no és consultar un catàleg electrònic de la biblioteca, sinó és perdre la biblioteca, no? Perquè la biblioteca és un laberint. I els laberints creen... estan habitats per monstres, no? Però també potser trobes tresors. I si això ja passa a les escèptiques i racionals biblioteques actuals, imaginem la fascinació que han generat les biblioteques de l'antiguitat. Especialment aquelles que només podem imaginar. Ja sigui perquè han desaparegut, o ja sigui perquè en realitat no van existir mai en la forma que les imaginem. No, llavors, el que us proposo en aquest primer programa de temporada és justament això. Un viatge per a algunes de les biblioteques i arxius més captivadors de l'antiguitat.
0: Ens ho ha venut bé, eh?
2: Ens ho veurem molt bé. O sigui, ha tornat de vacances al 200%.
0: Està total, sí, està sí. On fire, està en su prime, ara mismo.
2: Està perfecte.
1: En sub prime.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Alberto.
1: Demano disculpes. Demano disculpes, però ja que comencem un llarg viatge per la història, per les històries de les biblioteques de l'antiguitat, no sé per què ahir a la una de la matinada, quan posava les músiques al guió, perquè encara que no sembli això un guió, vaig decidir que era una bona idea posar xarango. Demano disculpes, però recordo que es van dissoldre i van entregar les trompetes.
0: Ostres!
1: Llavors, que com a mínim estem coberts en aquest sentit.
0: Primer assumpte, després de tota aquesta introducció, després d'aquesta música tan fantàstica per introduir la secció central del programa, és des de quan, Alberto, des de quan hi ha biblioteques?
1: Per poder començar a documentar coses semblants al que entenem com arxius o biblioteques, hauríem de remuntar-nos més o menys a fa uns 5.000 anys de distància, no? D'una manera una mica en paral·lel a l'origen mateix de l'escriptura, no? L'escriptura neix amb una funció administrativa, comptable, fiscal, i per tant la conservació d'allò que s'escriu és també un objectiu de les primeres mostres escrites. Ens hauríem de desplaçar a Mesopotàmia i Egipte per tal de veure aquests primers intents de biblioteca o d'arxiu.
2: Molt bé, i ens les hem d'imaginar com amb similituds amb les biblioteques actuals o no?
1: Bé, ni de bon tros, no? Si poguessin viatjar en el temps, trobarien, el que diem avui, moltes dissonàncies cognitives respecte a les biblioteques que reconeixem com a biblioteques avui dia. En primer lloc, per exemple, en el fet que no són d'ús extern i que ni de bon tros hi ha un sistema de préstec d'exemplars, no? Aquesta idea de la biblioteca pública o de la biblioteca on tu pots anar lliurement a consultar coses i fins i tot portar-te-les a casa és una cosa que es donarà a l'antiguitat, però haurem d'esperar al final del programa. Les biblioteques tenien en el seu origen fins i tot un caràcter sagrat. De fet, moltes de les primeres biblioteques documentades estan vinculades a algun temple, no? Sobretot en el món mesopotàmic, on el temple tenia una doble funció, o bé un caràcter regi, un caràcter reial. Formaven part dels palaus reials, dels palaus nobiliaris, i custodiaven en la seva majoria documentació administrativa, legislativa, fiscal. Llavors són molt diferents aquesta idea del dipòsit de coneixement, no? Com en genèric, que tenim avui per biblioteques.
0: I en quin moment podrem començar a veure els usuaris de biblioteques?
1: Bé, quan parlem del món clàssic, començarem a veure erudits que visiten les biblioteques per a consultar-ne els exemplars.
2: No? Serien les primeres rates de biblioteca?
1: Bueno, sí, són romans, així que són rates, però ja passava a Grècia.
2: Que gratis!
1: Val. Què passa? Ja sabeu. La pregunta era si eren rates de biblioteca. No, perquè una rata de biblioteca, per definició, és una persona que es tanca a la biblioteca. I no sé, aquests, com havien de viatjar de biblioteca en biblioteca, eren rates viajeres. No, no sé si què seria una rata viajera. Una ardilla. No? Un esquirol. Tu sé. Bueno, en qualsevol cas, per veure aquests erudits que comencen a visitar biblioteques per consultar-ne els llibres que aquestes guarden, haurem d'esperar-nos al món hel·lenístic, no? O ja ben entrat al món romà, que apareguin les primeres biblioteques públiques, no? on hi ha aquesta funció d'ensenyança de la cultura, ensenyança del coneixement, de la llengua, però encara estem molt lluny, encara estem a 2.500 anys de distància d'aquest punt.
2: I què és el que trobarem a l'interior d'aquestes primeres biblioteques de l'antiguitat, Alberto?
1: Bé, doncs, de nou, una disrupció. Són biblioteques sense llibres.
2: Però com no pot tenir una biblioteca a llibres, aviam? Que són com ara, que són més un espai
1: sí,
2: de joc.
1: Sí, que hi ha un puff, no? Que et sí. Posen allà una barra de bombers perquè baixis.
2: Exacte.
1: I tobogans amb coses, i senyors llegint al Mundo Deportivo.
2: Sí. Cert. Bueno,
1: doncs bàsicament, aquí era una trampa semàntica, bàsicament perquè el llibre, com a format, com entenem, el còdex, encara no s'havia inventat. No? Llavors són biblioteques on, si entréssim, no trobaríem usuaris de biblioteques, persones usuàries de biblioteques, que diríem avui, sinó ni tan sols trobaríem llibres, o ni tan sols trobaríem les prestatgeries que estem acostumats a veure. No? Bàsicament no hi ha llibres, encara, perquè en contes del llibre que encara no s'ha inventat trobaríem una infinitat de suports d'escriptura ben diferents. Rotlles de papir, tauletes de fancuites, tauletes de cera, escorces d'arbres, cuir, no? Pedra... I quan arribi el llibre encara faltarà perquè arribi el paper. No? Si més llibres són de paper. Però aquesta, no? Aquesta història del llibre com a suport d'escriptura és una història que ja hem explicat al programa 25.
2: Hosti, clar, del que ara podeu accedir també a través de Spotify.
0: Sí, perquè hi ha molta gent que diu és que no tinc l'iBooks descarregat, no sé què, però l'Spotify segur que el tens. Llavors, exacte. El 25 hi pots arribar.
2: Els orígens del llibre.
0: Els orígens.
2: Amb Alberto Reche i... Olivier Vergés.
1: Olivier Vergés. I Albert Sánchez Carmona.
2: Exacte.
1: Que te l'oblides?
2: Se me l'oblidava. Exacte, els tres.
0: Anem, si et sembla, Alberto, a veure alguna biblioteca de l'antiga Mesopotàmia, per començar aquest recorregut una miqueta.
1: Bé, de fet, les biblioteques i els arxius són un element ben habitual a les ciutats del Pròxim Orient. Com a mínim, des de mitjans del segon mil.

0: el temple, que el mercat, que els canals de regadiu, que el Palau Reial, era un element més bastant freqüent, no?, en el paisatge urbanístic de la, de l'antiga Mesopotàmia.
1: I de totes aquestes 200 biblioteques, en destacaries alguna en concret o algunes?
0: No. Cap. Cap. Eren totes de mateixa merda.
2: Passem directament a la mitjana, doncs.
0: Passem a la mitjana. A mi sí que donava temps. Així sí. No, en podrien triar algunes, no? Per exemple, Babilònia, sens dubte, tindria, com tantes altres coses, una biblioteca espectacular, com uns jardins penjats ben espectaculars, com recorda el nostre estimat Albert Abril, construïts per un bon advocat babiloni. Però també els...
2: Com vaig caure aquí?
0: No tinc apuntat, mira que m'he anat apuntant recomanacions de programes perquè els tenim tots a Spotify, però no he apuntat aquest. Deve ser el...
2: Vaig a buscar, no passa res.
0: Busca-ho, clar, home, no tens el mòbil avió per ara, no interferir.
1: Busca. Estimats amics i amigues, l'advocat babiloni més famós de la història.
0: Sí. De fet, no sé si es pot explicar, però potser si voleu fer una anècdota, podeu explicar la foto que us vaig enviar aquest estiu.
2: Ah,
0: de l'advocat que tenia penjat. Però bueno, això és un altre tema. Tornant a les biblioteques mesopotàmiques, jo potser em quedaria... Estem una mica fora de Mesopotàmia ja, però amb els arxius i les biblioteques de la ciutat d'Ugarit, descoberts, crec que el 1928, és a dir, no fa ni un segle, i que van treure a la llum el contingut amb Xivan, que és el 339.
2: Pel pinganillo.
0: Jo pensava que diries un acabat en 5 perquè jo fes la broma, perquè jo em mengés la broma, però no, ja veig que no.
1: No.
0: 339, les 7 meravelles de l'antiguitat. Si voleu saber què passa amb Albert Abril
2: i l'advocat.
1: I l'advocat babiloni.
0: Qualsevol cas, si hagués de triar alguna, triaria els arxius d'Ugarit, com deia, descoberts si fa no fa un segle, i que van treure a la llum el contingut dels arxius del Palau, no? S'han documentat fins a 5 arxius, 5 biblioteques diferents, que custodiaven milers de tauletes cuneiformes.
2: I podem saber com era aquesta biblioteca d'Ugarit?
0: Doncs sí, no? Gràcies a l'arqueologia podem fer-nos una idea de la distribució d'aquesta biblioteca, així com del seu contingut i de la seva organització. Una de les coses que destaca, no només pel fet de la quantitat de documentació que hi havia, sinó és que hauria d'existir, tot i que no sabem exactament quin, perquè aquesta biblioteca, aquest arxiu es conserva perquè la ciutat és destruïda i ja sabeu que el suport d'escriptura d'aquest moment eren tauletes de fang que es conservaven cuites, i llavors en el moment de destrucció de la ciutat i per extensió d'aquesta biblioteca, les tauletes de fang que estaven a mig fer o les tauletes de fang que ja estaven cuites es van conservar, i per tant avui en dia trobem crec que potser ja estan a més del milió de fragments en total d'escriptura cuneïforme conservats arreu del món. Aquesta escriptura en tauletes de fang no era, com dèiem, l'únic suport d'escriptura, però sí que és l'únic que hem pogut conservar, no? En paral·lel a tot aquest gran nombre de tauletes de fang, hi hauria tauletes de cera, papirs, fusta, que això sí que es va perdre amb els incendis. En qualsevol cas, en aquesta biblioteca d'Ugarit sí que degué existir algun mètode de classificació i d'ordenació dels continguts, ja que en cadascun d'aquests 5 recintes s'han conservat o predominen tipus de textos concrets, no? Una d'aquestes sales té més llibres d'anals històrics, una té més disposicions legals, una té més documents de comptabilitat, i per tant els experts que han excavat i estudiat aquest arxiu d'Ugarit arriben a la conclusió de que hi ha d'haver-hi com a mínim algun rudimentari sistema de classificació que permetés allò més bàsic que assignem a una biblioteca o un arxiu, que és no només la conservació o l'acumulació, sinó el ser capaç de recuperar els documents d'una manera lògica. A Ugarit també trobem evidències de biblioteques privades. Per exemple, coneixem la biblioteca d'Urtenu o la de Rapanu, que són dos personatges que a casa seva tenien una biblioteca privada. I si hem de triar, ja que em dius que triï una, triaré dos, una altra biblioteca famosa, l'altra

0: potser la més famosa de totes seria la Biblioteca Assíria de Nínive. Nínive famosa també per haver per ser una batalla a la que l'Albert David li va dedicar 3 programes.
1: Correcte. En la meva defensa, vaig fer-ne 2 sobre Heracli i 2 sobre la batalla.
2: O sigui, 4 programes.
0: Sí, 2 sí. Més 2 són 4, Albert.
1: Sí.
2: Si tu ho has dit.
1: Sí.
0: Perquè... 4, encara pitjor.
2: Per què aquesta biblioteca com a candidata destaques?
0: Perquè és un exemple fantàstic i, a més, ha fet volar com cap altra biblioteca mesopotàmica la imaginació posterior, no?
2: I com era, doncs?
0: Doncs aquesta biblioteca, la Biblioteca Reial de Nínive, la va crear el rei Sargon II, no? Que regna entre l'any 722 i 705 abans de Crist, però l'artífex de la seva gran ampliació i de la seva majestuositat va ser un dels seus successors, Assurbanipal, no? 669-627 abans de Crist, que és qui dota aquesta biblioteca de la seva magnificència. D'una manera... A veure, les grans biblioteques de l'antiguitat s'acostumen a fer d'una manera, que és la conquesta i la rapinya, no? A través de les conquestes, a través del domini sobre altres pobles, acumules, robes, o segrestes, o tens capacitat de copiar o de quedar-te llibres de molts altres llocs, que és el que farà Assurbanipal, no? Dins del Palau Reial de Nínive es va construir aquesta gran biblioteca que va estar activa, de fet, molt poc temps, no? Menys d'un segle, fins que els babilonis, juntament amb una coalició d'altres pobles, sota el comandament de Nabopolassar, que jo, mi segona vegada, teniu...
2: Tira, no t'aturis. Tira.
0: No. O sigui, crec que la vostra ment malaltissa i estiuenca us està portant molt més enllà d'on jo vull arribar. Nabopolassar.
1: Sí,
2: vinga, és un nom del més normal.
0: És un nom que s'ha
2: perdut. Quan passem llista a classe, normal, aquest.
0: Nabopolassar.
2: I és en Nabo, i és.
0: Nabopolassar. Que és el nap que encara no has cuit. Nabopolassar.
2: Exacte. Sí.
0: En qualsevol cas, aquesta coalició liderada per Nabopolassar...
2: Ha entrat bé, aquest, eh?
0: Que devia ser vegetarià o vegà, no? Va arrasar Nínive l'any 612 abans de Crist i va arrasar aquesta biblioteca, la va cremar i, per tant, ha permès que els arqueòlegs al segle XX poguessin recuperar fins a entre 22.000 i 30.000 tauletes d'argila. Penseu que quan els erudits parlen de tauletes d'argila, moltes vegades no expliquen que estan trencades. Llavors, que potser cinc fragments de cinc tauletes d'argila, en veritat, són una, no? I, bueno, mira.
2: Els números una mica aquí cantant.
0: Sí. I una altra precaució. Ja hem dit que l'argila era només un dels múltiples suports que existien a les biblioteques antigues, no? Imagineu aquests 30.000 fragments de tauletes d'argila, cal sumar-hi tota la gran quantitat de tauletes de cera, de rotllos de cuir, de papir, que es van perdre i que també estaven en aquesta biblioteca.
1: I ens podem arribar a fer una idea del seu contingut?
0: Sí, i de fet és la col·lecció més completa que es coneix fins ara d'escriptura cuneiforme. I gràcies a aquesta declarada bibliofília d'Assurbanipal, no tant la de Nabopolassar, i el fet de que reunís exemplars que cobrien moltes temàtiques diferents, podem fer-nos una idea entre els fragments que s'han conservat i s'han pogut traduir i classificar. Podem trobar, per exemple, llibres de gramàtica, diccionaris, tractats de matemàtiques, d'astronomies, de moltes altres disciplines científiques, llibres de màgia, no?, d'encanteris, de religió, anals històrics, que vol dir recopilacions històriques, i obres literàries, com per exemple el poema de Gilgamesh, el que li van dedicar al programa 195, i que és la primera, no?, obra literària, una de les primeres obres literàries de la humanitat conservades, i que es conserva, una de les seves còpies més completes, es conserva, no?, a les restes d'aquesta biblioteca de Nínive, i que ens fa pensar, no?, i ens fa volar la imaginació en si en aquesta biblioteca hem pogut conservar obres de la qualitat literària, no?, de l'epopeia de Gilgamesh, que no hem perdut, no?, de tot aquest món desaparegut que és el món mesopotàmic, el món antic, no?, si només hem conservat una o dues biblioteques molt parcials, no?, i molt amb un caire administratiu molt concret, què no hem perdut, no, de tota aquesta cultura tan fascinant com és la cultura mesopotàmica.
2: Perfecte, doncs deixem enrere els mesopotàmics i passem al món egipci. Aquests també tenien de biblioteques, oi?
0: Sí, bé, de fet, part d'allò que hem explicat pel... Els egipcis són els romans de l'antiguitat primigènia, no? Part d'allò que hem explicat pel Pròxim Orient també funciona per Egipte. També tenien uns sistemes de classificacions, també existien diferents classes de biblioteques segons la seva funció. Per exemple, sabem de referències a edificis diferents com la Casa del Llibre, Casa de Llibres, no la Casa del Llibre, que no ens patrocina, Casa d'Escrits, Casa de Paraules Divines, la Casa de la Vida, no? Que aquesta, sobretot, funcionava com una sort de centre educatiu del nivell, no? Era on els escribes aprenien, i que funcionava com una casa de cultura. I, per tant, sabem, ni que sigui per la menció d'aquests tipus diferents d'espais, moltes vegades vinculats a les divinitats, que existien també tot un sistema de biblioteques, d'arxius, de centres educatius a Egipte.
1: I se n'ha conservat alguna?
0: Bé, alguna referència a Egipte podria ser, no? Sí o sí, encara que sigui molt breument, perquè el context, els personatges i la pròpia descoberta d'aquests documents donaria per uns quants programes. Jo vaig no prometent programes, però potser si m'animo...
1: Els hi fas un lloc.
0: Perquè potser aquesta temporada és temàtica.
2: No? Molt bé. Està bé.
0: Hem de parlar sí o sí d'un dels grans descobriments... Després no ho serà. Descobriments de l'egiptologia de finals del segle XIX, que són les cartes de Telelamarna. Amarna és el nom modern d'Aquetaton, que és la capital, la nova capital egípcia que funda el faraó Aquetaton, Akenaton, i que després el segon va ser abandonada i destruïda. No? Akenaton, bueno, és un personatge intempestiu de la història, que es diria...
2: Akenaton.
0: Akenaton.
2: Ah.
0: Akenaton, Akenaton és una cosa. Akenaton.
2: Akenaton.
0: Akenaton.
2: Però parlem d'Akenaton.
0: Akenaton, no, Akenaton, no, Akenaton. Vale. Bueno. Ni Nabopolassar. Tampoc. Doncs bé, d'una manera ben rocambolesca, que potser explicarem un altre dia, va sortir a la llum a finals de la dècada de 1880, ja que és 1887. Part de l'arxiu diplomàtic, és a dir, la correspondència internacional de l'aquesta capital d'Akenaton. No? Una sèrie d'arqueòlegs furtius, de venedors d'antiguitats, van trobar i saquejar el que s'havia conservat de l'arxiu diplomàtic de la nova capital d'Egipte. I, de fet, costa no fer volar la imaginació sobre el contingut, no? del total de l'arxiu del faraó, vista la petita quantitat que s'ha conservat. Perquè, de fet, els documents de Telelamarna són fonamentals, situats sobre el 1500 abans de Crist, fonamentals per entendre la política internacional, el context internacional de finals de l'època del bronze. Us en recordeu, vam dedicar un programa a final de temporada fa un parell d'anys al final del bronze, no? Els pobles del mar. Clar, tenim la sort de que s'ha conservat arxius com els d'Ugarit, arxius com el de Hattusas, el Monitita, aquestes cartes de Telelamarna a Egipte, i llavors de cop i volta tenim com en èpoques més o menys semblants tenim documentació d'arxiu internacional creuada entre les principals potències de finals del bronze. No? Llavors, de nou, el que hem descobert, el que han descobert, és fascinant, i això ens porta a pensar com serien, no, les biblioteques egípcies, com serien aquestes biblioteques dels faraons, aquests arxius dels faraons, que, com ha passat a Mesopotàmia, a Telelamarna, a Akhetaton, va passar el mateix, no, que van ser destruïdes i engolides per la pols de la història.
2: I una altra biblioteca que poder és més coneguda pel gran públic és la Biblioteca d'Alexandria. Hauríem d'encabir-la aquí o encara no?
0: Sí i no. Mira, el primer sí i no de la temporada. Tot i que està ubicada a Egipte, no? Alexandria és una ciutat que avui en dia està a Egipte, estem davant no tant d'una biblioteca egípcia, una biblioteca, evidentment, no de l'antic Egipte, sinó davant d'una biblioteca hel·lenística. I, per tant, per arribar a les biblioteques hel·lenístiques hauríem de parlar abans de grecs i romans.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: A recta final del programa i parlo així baixet perquè ara seguirem escoltant Alejandro Sanz. Albert Abril, tu coneixes Alejandro Sanz?
1: En persona?
0: No, crec, jo que suposo que no.
1: No, no,
0: o sigui... Has escoltat algun cop la seva música? És que és
1: sí?
0: Un principi molt lent, hem de parlar per sobre.
1: Sí, sí, he escoltat la seva música, però en contextos molt raros.
0: Molt, sí. Molt raros, més, sí. Que, més que aquí un programa d'història.
2: Estan parlant sobre la música que he posat en el tros que volia posar, però no passa res, el seu rotllo.
1: Sí, més raros que això.
0: Més raros que un programa d'història per parlar de biblioteques imaginades del passat.
1: Aquí m'has posat en situació.
0: Clar,
1: jo,
0: mira,
1: no,
0: mira.
1: Clar, és que les músiques...
0: És que si fos ella,
3: però sigue siendo ella.
0: Ara sí, ara sí. Ara ja, Alberto Reig.
2: Ara ja puc parlar jo, no?
0: Alberto Reig.
2: Ja he vingut jo aquí a parlar també.
0: Alejandro Sanz, què té a veure?
2: Res. Bueno, i aquí hi ha dues capes de lectura. Una, ui, que podien dir... Ah, posat Alejandro Sanz perquè Alejandro Sanz, als seus inicis, va tenir la humilitat, no? Quan era un jove confús al Madrid, quan encara no tenia accent
0: al Parc de Retiro,
2: quan estava al Parc de Retiro i fent sus coses, esas coses, ja t'entenem. Es feia dir Alejandro, el seu primer disc es feia dir Alejandro Magno.
1: En sèrio?
2: Sí.
1: Això és veritat?
2: Sí, sí, crec que sí. Però no és per això, sinó perquè, i si fuera ella...
0: El tècnic, en Carlos, en su afirma...
2: En su afirma és Alejandro Magno.
0: El primer disc d'Alejandro Sanz era Alejandro
2: Magno. I surt així com... Como pecho palomo...
0: En sèrio? Cararai. Sense ego, el tio, eh?
2: No.
0: Molt bé.
2: Però no és per això perquè vol triar, sinó perquè... I si fuera ella és... repeteixo, vaig acabar, vaig tirar les músiques a la 1:30 del matí d'ahir. És una bona metàfora de la Biblioteca d'Alexandria, no? Perquè bona part de la mística sobre les biblioteques ha pivotat, o pivota encara en el cervell de molta gent, en la mistificació de la Biblioteca d'Alexandria, que és la gran biblioteca de l'antiguitat, no? És l'ella de les biblioteques de l'antiguitat, no? De la que certament sabem molt poc. Sabem molt poc del seu contingut, sabem molt poc del seu funcionament, no s'ha conservat pràcticament res, la seva destrucció o les seves destruccions donarien també per molt, però és impossible esquivar, no, el gran elefant a l'habitació, que és aquest ella, no, aquest i si fuera ella, que és la Biblioteca d'Alexandria.
1: Ho has quadrat molt bé. O sigui, ara té sentit aquesta cançó. Ara té sentit.
2: I perquè ni feminisme ni machismo. Si poso un charango, poso Alejandro Sanz. Vull dir, la merda repartida.
0: Molt bé, doncs aleshores.
2: Pensa que ara tenim govern socialista. Ara hem de jugar, ara el portes a Troia de jugar a aquesta equidistància raríssima.
0: Abans d'entrar a parlar
1: a veure
0: de la Biblioteca d'Alexandria, com eren les biblioteques però a l'antiga Grècia, Alberto?
2: Bé, aquí hem de fer una apreciació important, no? El món grec té una sèrie de característiques que permeten un nou concepte de biblioteca, un nou tipus de biblioteca, molt ràpidament perquè ens deu quedar molt poc temps. L'ús d'una escriptura alfabètica, gràcies Albert, l'ús d'una escriptura alfabètica que fa que l'escriptura i, per tant, la lectura siguin un assumpte molt més fàcil i estigui a l'abast de major part de la població, no? L'escriptura cuneïforme, l'escriptura jeroglífica, requereixen d'una especialització molt més gran que una escriptura alfabètica com és el grec, l'alfabet que utilitzem encara. Bueno, el grec no és, però bueno, ja m'enteneu.
1: T'hem entès.
2: I intento anar ràpid i paradoxalment vaig més lent. Fixeu-vos com les paradoxes del programa d'avui. Per una banda, l'escriptura alfabètica, l'aparició de l'escriptura o l'ús de l'escriptura alfabètica, i per altra banda, aquest racionalisme grec, aquest pas del mite al logos, és a dir, l'aparició d'un pensament filosòfic que sustenta sobre la curiositat i sobre la generació d'un nou coneixement, tindran aquests dos elements un paper fonamental en l'expansió de l'escriptura, la lectura i l'ús dels llibres, tot i que personatges com Sòcrates estiguessin radicalment en contra dels llibres, perquè deien que els llibres democratitzaven el coneixement i que, per tant, això era una cosa perillosa, que tothom, no? Que no només aquells que podien tenir el temps de rebre cases particulars accedissin al coneixement, era una cosa perillosa. Però, bueno, anaven contra el curs de la història. Les biblioteques, al món grec, començaran a prendre una forma que ja ens és reconeixible. Ben especialment, com diem, a partir de l'època hel·lenística, on ja podem trobar exemplars reeixits de biblioteques públiques, com poden ser la de Pisistrat d'Atenes, o biblioteques privades mogudes pel col·leccionisme, no?, per l'acaparament de llibres, com podia ser la biblioteca que s'atribueix a Aristòtil.
1: Molt bé, i arribem ja a la Biblioteca d'Alexandria. Tan important va ser com ens l'imaginem?
2: Sí, de fet es considera de manera indiscutible i amb el permís de la Biblioteca de Pèrgam, no? Que sembla ser que no va ser tan important, però déu-n'hi-do, la biblioteca més gran de l'antiguitat. És un lloc on es va reunir una gran quantitat de les principals obres científiques i literàries de la seva època, vinculada en origen a la dinastia dels Ptolemeus, a la dinastia ptolemaica. La seva història no és tant la història de la seva existència com la crònica de la seva desaparició. Sempre que parlem de la Biblioteca d'Alexandria, sempre que imaginem, no?, aquestes biblioteques imaginades, la Biblioteca d'Alexandria, la nostra imaginació pivota cap a la seva desaparició, no? Perquè la Biblioteca d'Alexandria, fos com fos, no?, sigués com sigués, tingués el contingut que tingués, té la força del mite de la pèrdua del coneixement, la biblioteca desapareguda, no?, el Númenor enfonsat, tots aquests mites sobre la decadència i sobre la pèrdua del coneixement, no? D'aquesta, segurament, tinc apuntat, d'aquesta cau programa sí o sí, però, bueno, li posaré cometes al llibre.
0: I quan va quedar destruïda la Biblioteca d'Alexandria?
2: Bueno, aquest és un tema complicat, no? La importància de la biblioteca, sens dubte, s'ha magnificat. I, donat que va desaparèixer del tot, s'ha creat tot un drama sobre la seva desaparició sobtada, no? Tot i que hem de parlar més aviat d'una llarga decadència marcada per diferents moments tràgics, això sí, i que inclou culpables tan singulars com Juli César, perquè no queda clar, però s'intueix que té molt a veure amb l'incendi, un dels primers incendis de la biblioteca, com la intransigència del primer fanatisme cristià, en un primer moment, i més endavant, a principis del segle VII, el fanatisme islàmic, que comparteixen en diferents moments de la seva història la seva repulsa per la tradició clàssica. I, per tant, són culpables de l'expurgació o de la crema o de la destrucció en diferents moments d'aquesta biblioteca d'Alexandria, que en moltes coses, no?, sobretot en l'antiguitat tardana, ha acabat ja com una biblioteca sublimada, no? És la metàfora de del gran temple de dipòsit de coneixement clàssic que desapareix per la barbàrie de l'edat mitjana, no? Aquesta seria potser el titular de la Biblioteca d'Alexandria quan la seva desaparició, si es va produir, es va produir d'una manera molt més gradual.
1: I ja per acabar el nostre recorregut per les biblioteques del món antic, toca Roma.
2: Sí.
1: També tenim grans biblioteques?
2: Sí, de fet, les grans biblioteques romanes neixen, podem dir, a partir del contacte amb les dels regnes hel·lenístics, durant el segle XII abans de Crist, que és una manera de dir a partir de la còpia. No és allò que els romans fan això amb els grecs. La biblioteca i l'accés als llibres tindrà un paper fonamental en l'educació de les classes dirigents romanes i l'aura de respectabilitat ciutadana passava, en època de finals de la República Romana, principis de l'imperi, per una bona relació amb la bibliofília. No? Ser bibliòfil era un element important pel teu prestigi polític. Llavors apareixerà una veritable xarxa de biblioteques públiques a Roma, no?, amb aquesta idea de l'abergetisme romà, no?, de que les classes dirigents donen al poble serveis, no?, igual que els hi donen teatres, els hi donen circs, els hi donen termes, els hi donen biblioteques públiques. S'ha calculat que pel canvi d'era, no?, que a finals de la República, a principis de l'imperi, hi hauria unes 28 biblioteques públiques a Roma. Déu-n'hi-do, no? Tant és així que Vitruvi, no?, el del dibuixet de l'home de Vitruvi de Leonardo, que l'Albert va fer un programa sobre els invents de Leonardo, però com no l'he fet jo, no el recomano. Escriu-lo si voleu. En el seu llibre, no?, sobre arquitectura, que és el manual per excel·lència durant segles de com es construeixen els edificis, dedica un capítol a explicar les característiques que s'havien de tenir en compte a l'hora de projectar i construir l'edifici d'una biblioteca. No? Fins a aquest punt, les biblioteques del món romà, finals de la República, principis de l'imperi, són un element més de l'skyline urbà romà, amb tant pes com fins i tot, no?, s'ha de teoritzar com es construeixen. I, de fet, Ciceró també deia en una de les seves cartes una frase, era que és d'un classisme brutal, però, bueno, són romans, que deia que si tens un jardí i una biblioteca, ja ho tens tot.
0: Molt bé. Això és com una casa a Sant Cugat amb una barbacoa i una piscina.
2: Jo
0: no?
2: Sí, jo diria, si tens un jardí i una biblioteca ja ho tens tot, però millor si tens mans. No? Perquè si no, sí. Cames, no? Una mica com...
0: Alguna biblioteca romana famosa?
2: Moltes, no? Però m'agradaria acabar aquest programa sobre les biblioteques imaginades amb dues, que potser en els propers mesos o anys deixaran de ser biblioteques imaginades i passaran a ser biblioteques amb un contingut ben real.
1: Alberto, dispara, som-hi.
2: Va, són les biblioteques de Pompeia i Herculà. Herculà, no faré la broma de Herculà Nabopolassar, no la faré. Les biblioteques de Pompeia i Herculà, de fet, la biblioteca d'Herculà, coneguda com la Vila dels Llibres, va ser propietat del sogre de César, d'important, són dues instantànies, unes biblioteques de la primera època imperial, prèvies a la depuració que el primer segle, el primer cristianisme, els primers segles de barbàrie cristiana van perpetrar el seu odi sobre els textos clàssics i que gràcies a les noves tecnologies estan podent començar a ser llegides parcialment gràcies a una combinació de raigs X i l'ús d'intel·ligència artificial. Sabeu que aquests papirs van quedar cremats i carbonitzats i ara, per un tema de tomografia i d'ús d'intel·ligència artificial, s'està començant a poder llegir fragments de textos que fins ara es conservaven perquè eren restes que s'havien trobat a Pompeia i Herculà, però que eren totalment illegibles perquè no es podien desenrotllar. Llavors, no deixa de ser poètic, no deixa de ser bonic, que gairebé 20 segles després de la seva fi estem a punt de poder tornar a llegir aquestes biblioteques i estem en aquest llarg recorregut que espero que quedi algú escoltant-nos, hem fet en aquest programa de temporada sobre biblioteques imaginades, puguem tenir la sort d'aquí uns mesos o d'aquí uns anys de parlar de biblioteques recuperades.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa de biblioteques imaginades, una mica menys imaginades gràcies a l'explicació de l'Alberto d'avui. Moltíssimes gràcies, Alberto.
2: A tu, la biblioteca està plena de llibres.
0: Albert Abril, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: En Carlos Lecegui, a les narracions i al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us donem la benvinguda a aquesta nova temporada a les Portes de Troia i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: El millor del Badalona Matí.
2: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Vinga, aquest és un tipus de dolent de la pel·lícula, dins de l'òpera, que és el que avui tractem, però n'hi ha d'altres. Vinga, anem a aquest poder més corrupte, Isabel.
1: Sí, també tenim aquest tipus. El poder corrupto és, per exemple, el del personatge Escarpia en Tosca, de Giacomo Puccini. Aquí no hay ambigüedad, es un personaje cruel, corrupto y bastante desagradable.
0: Venga.

0: Aquí es nota, no?, com una música, com a mínim una atmosfera més opressora, no?, més sí, carregada.
1: Eso es un personaje ambicioso y que desea el poder por encima de todo y está ahí haciéndose valer y dando sus claves de lo que podría hacer y lo que quiere hacer por encima de todo.
0: Abans has fet una mica referència, no?, a aquest dolent que és com més intel·ligent, no? Parlaves d'astúcia, no? Decías, Isabel.
1: Sí, sí.
0: I fèiem
1: sí.
0: referència també a Otelo de Verdi, per exemple, no?
1: Eso que és.
0: Hi ha alguns dolents que són sutils, que al final són els més perillosos, aquells que no et veus a venir.
1: Eso es. Verdi tiene la capacidad de hacer una caracterización psicológica muy, muy detallada de sus personajes. Y este Iago da incluso más miedo porque se le ve absolutamente real, se le ve un personaje posible.
0: No necessita alçar la veu, eh? I al final no. aquesta fredor, aquesta crueldat, no? La crueldat és la que acaba resultant doncs, més negra, no? Més obscura i fa més por.
1: Eso es absolutamente, es maldad extrema, es muy humano, pero y es muy creíble. Le vamos a escuchar en su aria Credo, que es casi una declaración filosófica.

0: refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Amb xancles i banyador.
2: I avui torna a visitar els estudis de Ràdio Ciutat la Cristina Fernández. Ella és la Petit Colibrí, les xarxes socials, una experta en viatges i sobretot en viatges en família. Què tal, Cristina, com va?
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Avui parlarem, en certa manera, d'aquella mena de viatges que més por fan, no?, quan tens canalla, per, diguéssim, les pròpies conseqüències del viatge, no?, aquells viatges que són llargs, que se'ns fan pesats i que, doncs, acostumem una mica a allargar en el temps per intentar anar més preparats, no?, que els nens siguin més grans. Avui parlem de jet lag, que al final afecta a grans i a petits.
3: Sí, ens afecta a tots i, bueno, intentaré donar alguns consells pràctics que, bueno, que ens poden servir, algunes idees per, bueno, per intentar que el cos i la ment s'adaptin més ràpidament al nou horari i perquè es pugui gaudir una mica més des del primer moment al destí allà on anem.
2: Mm-hmm. Clar, perquè què entenem per jet lag?
3: Bueno, el jet lag és allò que ens passa quan canviem de zona horària i llavors, clar, tant els horaris, de la son, del menjar, de la fatiga, doncs ens afecta, no?, el nostre cos.
2: Quan tu has viatjat de nit, per exemple, i has anat mitja adormit, no?, durant el trajecte, i arribes i torna a fer-se de nit, amb la qual cosa enllaces dues nits seguides i el cos, doncs, es desubica, Per què passa? Per què passa això, no? I de quina manera, doncs, hi podem posar remei o ho podem preveure?
3: Sí, perquè quan viatgem, ja et dic, quan viatgem cap a l'est o cap a l'oest, creuem diferents fosos horaris que, bueno, que ens fa que el nostre rellotge intern, el ritme aquest circadià, es desincronitzi amb l'horari local. Llavors anem a intentar adaptar-nos, doncs, el que dic, l'abans possible per poder gaudir-ho abans.
2: De fet, suposa alguns canvis, no?, algunes alteracions, aquest canvi de fus horari en el nostre propi bioritme.
3: Sí, ens pot afectar, ja et dic, tant a la son, a la gana, a la temperatura corporal, els nivells d'energia, l'estat d'ànim...
2: I això fa, doncs, que tinguem aquesta sensació d'estar desubicats, d'estar com descentrats, no?, i d'anar arrossegant-nos durant un parell de jornades, sovint quan arribem a lloc i també quan tornem cap a casa.
3: Sí, correcte, a vegades ja és quan arribem allà al destí, però també el tornar, bueno, normalment el cos acostuma aproximadament una hora al dia en adaptar-se, diguéssim, a l'horari que tenim allà, a l'horari local.
2: Això no acostuma, per això, a passar a totes les persones per igual, no? Cadascú s'adapta una mica al jet lag a la seva manera, o sigui, està més o menys habituat, eh? Quins consells, no?, podem donar als nostres oients que tinguin previst un viatge llarg, per exemple, a l'hora de, ja sabem que no tenim la vareta màgica, no, Cristina, però a l'hora d'intentar prevenir, en la mesura del possible, aquest efecte jet lag?
3: Doncs mira, ja si sabem que tenim el viatge previst, doncs uns dies abans del viatge començar a moure una miqueta a l'hora d'anar a dormir o potser aixecar-nos una hora una miqueta abans per intentar ajustar-nos a l'hora de l'horari que tindrem allà al destí. Hem de tenir en compte que si anem cap a l'est, per exemple cap a Àsia, hem d'anar a dormir una mica abans. En canvi, si anem cap a l'oest, per exemple cap a Amèrica, hem d'anar a dormir una miqueta més tard. I això per què funciona? Doncs funciona perquè el nostre cos comença el procés d'adaptació abans d'arribar-hi i això redueix una mica l'impacte del jet lag.
2: Molt bé. Altres consells que podem donar?
3: Mira, la hidratació i l'alimentació lleugera. Això, sobretot la hidratació, és molt important, sempre ho diuen, però és veritat, durant el vol, intentar beure molta aigua, evitar, dintre de la mesura de lo possible...
2: Doncs... Tot allò que ens deshidrata, no? Begudes que ens deshidraten.
3: Exacte, com begudes ensucrades, amb alcohol, l'excés de cafè... Tot això, a més de deshidratar-nos, ens afecta la son, que és el que intentem també regular una mica. I ja et dic, la deshidratació empitjora la fatiga i el malestar. Llavors hem d'intentar mantenir-nos el més hidratat possible... I, bueno, al final el que volem és adaptar-nos i gaudir l'abans possible.
2: Això ens ajudarà a tenir un millor funcionament, també, del nostre organisme. I, a més, doncs, un altre bon consell és l'intentar, doncs, evitar menjars copiosos durant el vol, eh? Menjar que sigui lleuger, que sigui equilibrat per afavorir també aquest bon rendiment del nostre organisme.
3: Després, un altre consell que ens passa molt, si en veritat ho pensem, és com amb els bebès, no? Quan neixen, és adaptar-nos una mica a la llum natural. És a dir, si arribem al destí i és de dia, doncs intentem passar temps a l'aire lliure, exposats a la llum natural, perquè el nostre cos es vagi adaptant poc a poc, bueno, a la situació d'aquell horari. La llum ajuda el cervell a ajustar l'hora interna amb l'hora externa. I és bàsic per intentar reprogramar el nostre rellotge biològic.
2: Uh-huh. I així doncs, és com funciona també el nostre cervell, adaptat doncs, a aquesta llum diurna i aquesta foscor que afavoreix també el nostre descans en període nocturn. Quan dormir, quan no dormir? Abans ja ens ho deies. Intentar també adaptar les nostres hores de descans, no? El més allà possible, a les hores de descans també del nostre destí. Què podem fer quan arribem amb un fus horari, diguéssim, molt diferent al nostre?
3: Doncs si arribem d'esperit molt cansat però encara no és l'hora d'anar a dormir, intentem aguantar una miqueta fins a la nit local per intentar adaptar-nos a l'horari que tenim allà en el destí. Si necessites descansar, doncs potser una migdiada curta de 20-30 minuts com a molt ens pot ajudar molt, però no cal allargar massa. I el mateix quan tornem, a vegades tornem una mica justos, que l'hem demandant a treballar, el que sigui, doncs també hem d'intentar tenir aquests consells per intentar adaptar-nos el abans possible i ja et dic, no dormir molt durant tot el dia per no retardar una mica l'adaptació al nostre horari.
2: Uh-huh. Abans parlàvem de l'intentar doncs, hidratar-nos bé durant el viatge i fer sobretot àpats que siguin equilibrats i que siguin lleugers, però a més el passar, diguéssim, 10 hores no? de mitjana en un vol amb una posició força estàtica tampoc ajuda.
3: Clar, hem d'intentar, que és algo molt bàsic, no? El moviment i els estiraments. Durant el vol i el destí, fer estiraments que siguin fàcils, però per intentar moure una mica el cos, caminar cada cert temps i intentar moure'ns per activar també una mica la circulació. I això funciona perquè el moviment ajuda el cos a reduir la rigidesa i la fatiga i a sentir-se una mica més despert.
2: Uh-huh. Hi ha altres rutines que ens puguin ajudar, Cristina?
3: Doncs mira, podem mantenir una rutina senzilla de son i despertar des del primer dia. Dinar i sopar segons l'horari local, perquè la panxa sempre ens guia una mica sobre el nostre ritme. I, bueno, ja et dic, reforçar una mica l'adaptació del rellotge intern al nostre nou horari.
2: Uh-huh. I aquí pot utilitzar, per exemple, suplements naturals com la melatonina, no?, a l'hora de conciliar el son, per exemple, no?, però caldria, doncs, parlar amb un professional si preveiem que, doncs, som molt patidors de jet lag, per exemple, i que tenim, doncs, entre mans un viatge de llarga durada, no?, o, adaptar altres trucs a la nostra necessitat.
3: Sí, bueno, al final la base real és, ja et dic, moviment, llum, hidratació i sobretot temps i paciència. Això és bàsic i llavors, bueno, amb aquestes petites coses anem intentant a veure si ho anem aconseguint l'abans possible, perquè ja et dic, no existeix una solució màgica, però aplicar aquests hàbits fa que el cos s'adapti millor i més ràpid.
2: Mm-hmm. De fet, pot formar part de l'aventura, no? El jet lag, vull dir, no ens capfiquem si el patim, si no intentem doncs, superar també aquestes hores, aquest parell de dies, una mica de fatiga de la millor manera possible, perquè al final estem de vacances i estem a l'indret on hem volgut anar.
3: Sí, hem de recordar que això no és una cursa, sinó és una adaptació al nostre rellotge intern. Així que respirem, ens hidratem, veiem la llum del sol i ens deixem portar pel ritme del nou lloc i sobretot intentem gaudir.
2: Mm-hmm. Cristina, doncs gràcies per ser avui aquí amb nosaltres al Badalona Matí. Que vagi molt bé i fins la propera.
3: Adéu. Moltes gràcies, adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I ara canviem radicalment de qüestió, perquè avui a la secció mensual de fisioteràpia parlarem d'una cosa que tots sabem que és bona, però que a vegades també en genera sense certs dubtes, no? El moviment i l'exercici. Corres dolent si ens fan mal els genolls? Fer esport amb dolor és sempre una mala idea o realment cal caminar, perquè ja de per si és una eina de salut, no? El fet motor. Ens ajudarà a aclarir-ho el nostre fisioterapeuta de capçalera. Què tal, Ferran, com estàs?
4: Bones, què tal?
2: Comencem per una idea general. Sempre sentim que ens hem de moure més, no? Però realment el moviment és tan important pel nostre cos?
4: Sí, és absolutament clau. El cos està dissenyat per moure's. Quan ens movem passen coses molt positives. Millora la circulació, els músculs es tornen més forts, les articulacions es lubriquen millor, podríem dir-ho. El cervell també rep senyals de seguretat. El moviment no només serveix per estar en forma, sinó que és una eina de salut molt potent.
2: Uh-huh. Anem a aquesta pregunta, no? Una mica clau, que és molt recurrent. Ens fan mal els genolls i deixem de moure'ns. Córrer pot perjudicar l'estat del nostre genoll?
4: Bueno, aquesta és una de les creences més esteses, però la realitat és que córrer no és que sigui dolent pel genoll si es fa de manera progressiva i adaptada. De fet, hi ha estudis que mostren que moltes persones corredores tenen els genolls més sans i més forts que no les sedentàries. El que acostuma a provocar problemes és passar del no fer res a fer molt i molt ràpid. Mm-hmm. Per córrer, haig d'estar preparat per córrer. No? I això és una idea que sempre lluita. No? De començo a fer exercici, doncs demà vaig a córrer.
2: I demà faig error. 10 quilòmetres de tirada. No seria el més recomanable. No? O sigui que el problema no és tant córrer, sinó com ho fem, no? I de quina manera anem introduint-nos en aquest tipus d'exercici. Uh-huh. Molt bé. Sí. Una altra situació comuna. Si alguna cosa fa mal, no? Si alguna part del nostre cos, l'espatlla, el turmell, no sé, fa mal, s'ha de deixar de fer esport? Ens convé un temps de repòs?
4: Tot dependrà del tipus de dolor. No? Hi ha dolors que indiquen que cal parar i revisar el que passa, però altres no són perillosos perquè són més aviat musculars. En alguns casos, seguir-se movent de forma adaptada és part de la solució, inclús. El que no acostuma a ajudar és passar de fer activitat a fer un repòs absolut durant moltes setmanes.
2: Uh-huh. I això sorprèn, no?, també.
4: Clar, perquè durant molts anys el missatge ha estat si fa mal, para. I a vegades el que el cos necessita és un moviment ben dosificat, no? Uh-huh.
2: Ara, per exemple, se'n parla molt, sobretot a les xarxes socials, no? I sobretot a partir dels 40, de la importància que té el fer exercicis de força. I potser no es parla tant de la importància que té estirar, no? Aquest és un altre clàssic debat. És millor estirar o fer exercici de força? O potser hauríem de combinar?
4: Són dos àmbits totalment diferents, no? O sigui, les dues tenen la seva utilitat, però podríem dir que en general la força és més important, no? I la tenim bastant oblidada. Tenir els músculs forts ajuda a protegir les articulacions, millorar la capacitat de moure'ns i redueix el risc de les lesions. Els estiraments poden donar la sensació de mobilitat i alleujament, però la força és la base més important de la salut. Mm-hmm. Per dir-ho d'una forma, és retrasar l'envelliment. No? Per això ara ja des de xarxes socials i a tots els àmbits és com, oh, s'ha de treballar força, gent gran, noies, no? Perquè sempre potser la força era treballada més pels homes, no? I ara és com, ja és com obligat. Fa molts anys que això s'ha descobert, no? Vull dir, potser fa 20 anys ja que la ciència ho determina, no? Però ara com que ja es dona el missatge que això està bé, no? De que hem de treballar força.
2: Per exemple, en una dinàmica d'exercici, no? Que hem dit, estaria bé incloure, no? Més enllà de la dinàmica en si mateixa, tant l'estirament com la força, què seria més indicat? Començar per l'estirament, fer la resta d'exercici i acabar amb força, potser?
4: Clar, aquí podríem fer només una secció només d'això, eh? Però l'estirament, hi ha diferents tipus d'estiraments i la idea és si el fem abans de l'exercici o després, perquè el mateix estirament el podem fer en ritme per activar, que això és el que és important, i al final de l'entreno, no?, per relaxar, per dir-ho d'alguna forma, no? Tot i així, l'útil és fer-lo abans. Si dediquem un bon escalfament, realment no fa falta estirar després. Molts cops estirem per un benestar físic, mental, no?, i de tornar
2: per
4: a la calma.
2: Per tornar a baixar revolucions.
4: Però fisiològicament, no?, pel cos és més important dedicar-se a 15

0: expliqui la Marató de Barcelona, però per a moltes persones caminar cada dia ja és un gran pas per cuidar el cos.
1: I a més és el que deies, és accessible, ho pot fer tothom.
0: Exacte, i a partir d'una edat serveix aquesta activitat quan no hi ha una experiència prèvia en l'exercici.
1: Hi ha un... Això, moltes persones porten el rellotge intel·ligent, no? Hi ha una quantitat de passes, de quilòmetres òptims a fer cada dia?
0: Sí, crec que ho teníem més endavant, no?, a la xerrada, però al final s'ha determinat en base a la ciència i dintre dels programes europeus i això, no?, que són 150 minuts d'activitat moderada a la setmana. No? També estableix que hi hagi una... O sigui, diàriament, no?, s'hauria de fer doncs, 30 minuts d'activitat física, no? L'activitat física entenem com a una mínima despesa, no? I si ja vull caminar de veritat seria fer exercici físic, no? Seria aquests 30 minuts.
1: Anem al cas contrari, no? Convé, clar que sí, el moviment és primordial, però també és molt important, entenc, el descans, no?
0: Exacte, és tan important com l'activitat. El cos millora quan té l'equilibri entre l'activitat física i la recuperació. Si només ens movem sense descansar el prou, el cos no té temps d'adaptar-se. I si només descansem sense moure's, el cos es torna més fràgil. La clau és trobar aquest equilibri.
1: Anem a això, que ara preguntava també de manera més concreta, no? Perquè moltes vegades pensem que si no fem molt d'esport, doncs al final no anem enlloc, no? Quina seria això, la quantitat mínima d'activitat física que ja pot tenir un benefici real pel nostre organisme?
0: Exacte, les recomanacions generals parlen d'aquests 150 minuts d'activitat moderada a la setmana, que poden ser coses tan senzilles com caminar a bon ritme...
1: No anar de passeig, eh?
0: Exacte. O sigui, tenir la intenció de caminar, no? Aviam, que depenent de quina edat, depenent de quina franja estiguem parlant, doncs potser sortir a caminar a un ritme... El d'això, sí. Altres activitats com puguin ser pujar escales, moure's durant el dia, tot això ajuda que el cos comenci a funcionar millor.
1: L'altre dia, ara tall l'anècdota, eh? Però vaig veure, sortint justament de la feina, un senyor gran, vull dir gran, 80, 90 anys, potser, que anava alternant, potser eren 50 metres de caminar més o menys rapidet amb 50 metres d'embranzida, d'arrencar a córrer.
0: Ah, doncs això està molt ben pensat, sí. Exacte.
1: I vaig pensar, clar, es fa un exercici totalment adaptat a la seva necessitat i capacitat, no?
0: Avui en dia tots els gimnasos, a tots els espais d'entrenament no es fan els hits, no? Els intervàlics, que vol dir que treballo intens i paro, treballo intens i paro. Doncs això no deixa de ser un hit adaptat a, diríem, a la tercera edat, potser, no?
1: Una realitat de molta gent, a mi, jo mateixa, és que passem moltes hores asseguts a la feina davant d'un ordinador i això ens perjudica, no?
0: Exacte. El problema no és tant seure, sinó passar massa estona sense canviar de posició. El cos tolera molt bé gairebé qualsevol postura, però no li agrada quedar-se aquí en massa temps. Quan passem moltes hores asseguts, els músculs treballen menys, la circulació és lenta i les articulacions es mouen poc. Per això és recomanable aixecar-se cada estona, caminar una mica o simplement canviar de postura. Petites pauses de moviment poden marcar la diferència al cos.
1: Per mirar de començar a marcar aquesta diferència, Ferran, no? Hi ha molta gent que allò, la teoria se la sap a la perfecció, sí. La pràctica és una altra cosa, perquè costa començar, no? Sobretot costa si fa anys que no fas exercicis, no? Tornar a trobar, a fer el clic aquest, a trobar la motivació. Quin seria un bon primer pas?
0: Un bon primer pas seria fer objectius petits realistes, no? La gent vol començar fort perquè la motivació, vull fer el canvi, no? I això sovint acaba en frustració perquè dura poc, no? Llavors és molt millor començar amb activitats senzilles com surto a caminar cada
1: aquests 30
0: estona,
1: minuts de caminar, sí, a ritme
0: de caminar, no?
1: No?
0: Faig uns petits exercicis amb gomes o que veig d'un vídeo de YouTube o que tinc accés a alguna plataforma, no? Enmig de la jornada el cos és adaptable, no? I si li dones aquests petits estímuls progressius s'hi adapta i cada cop pots fer una mica més. Si el meu plantejament és començar a fer una activitat com la que feia fa 10 anys, doncs potser no arribaré, no? Potser la que porti dos dies ja no... No? Tant mentalment com físicament estaré una mica fora d'aquesta dinàmica.
1: Clar, missatge final, mica en mica, que s'omple la pica, no?
0: Sí, exacte. Que no cal fer coses extremes per cuidar el cos, no? Mores una mica cada dia, progressar a poc a poc i escoltar el cos, ja que és una base de molt bona salut. El moviment no ha de fer por, sinó que ha de formar part de la nostra vida.
1: Molt bé. Doncs Ferran Creixell, fisioterapeuta, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que
0: moltes
1: vagi
0: gràcies.
1: Bé.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
1: I a aquesta hora del matí...

Jimmy Smith, des del seu disc Midnight Special, gravat l'any 1960 amb Kenny Burrell a la guitarra i Stanley Turrentine en el saxo tenor. En aquest moment, Smith era un dels músics amb vendes més elevades de la discogràfica Blue Note. L'any 1963 va passar a formar part del catàleg del famós productor Norman Granz i a gravar en el seu segell Verb Records i va seguir la seva carrera d'èxit. Els dos convidats que hem esmentat, Kenny Burrell i Stanley Turrentine, van participar en moltes sessions de gravació que giraven al voltant d'un orgue Hammond. Fins i tot, Turrentine, el saxofonista, va estar casat 11 anys amb una organista, Shirley Scott. Van treballar junts durant aquest període i també després de divorciar-se. I aquí en teniu una mostra, una gravació de 1964, una cançó que es titula Hustlin', Turrentine, Shirley Scott i també el guitarrista, Kenny Burrell.

Stanley Turrentine, saxo, i Shirley Scott, orga Hammond, quan eren marit i muller. La cançó es titulava Hustlin'. Sembla, però, que poques coses han canviat per aquest instrument, l'orga Hammond, des dels anys 60. Tancarem aquest primer bloc amb una formació actual, la que lidera l'organista Pat Bianchi, que és un home que quan Turrentine i Scott treballaven junts, ell encara no havia nascut. Va néixer a Nova York el 7 de desembre de 1975. El tenim en una gravació de l'any 2020, dedicada a composicions de Stevie Wonder. També és un trio amb orga Hammond, guitarra i bateria, i també hi ha un saxofonista convidat, Wayne Scoferi. Aquí teniu Something to Say.

Canviem de protagonista i d'instrument. Ha jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Us portem a Benny Carter, un dels millors saxofonistes alts del període del jazz clàssic i de tota la història del jazz. Un home que va excel·lir també amb la trompeta, encara que va ser clarament el seu instrument secundari. Però avui el portem per fixar-nos en una altra faceta seva, la de compositor, també molt important i podríem dir que no sempre valorada com es mereix. El febrer de l'any 1992 va oferir un concert en el Centre Cultural de la ciutat de New Brunswick, a l'estat de New Jersey, als Estats Units. Un concert que es va gravar i es va editar en disc. Benny Carter va liderar la seva Big Band, a la que es va afegir la secció de cordes de l'orquestra de la Universitat de Rutgers, que es troba a la mateixa ciutat, a New Brunswick. Una de les composicions pròpies que van interpretar va ser la Suite Harlem Renaissance, dedicada, evidentment, a aquest moviment, el Harlem Renaissance, un moviment molt potent durant els anys 20 i 30 del segle passat, per tant, fa 100 anys, que reclamava mitjançant les diferents activitats artístiques els drets civils de la població negra nord-americana. Escoltarem un parell de moviments d'aquesta suite. El primer es titula Happy Feet.

Happy Feet, una composició de Benny Carter que forma part de la seva obra Harlem Renaissance Suite. Ja ho hem apuntat abans, el Harlem Renaissance és un moviment reivindicatiu de la població negra dels Estats Units, nascut, evidentment, en el barri novaiorquès de Harlem i molt actiu durant les dècades dels anys 20 i 30 del segle XX. Un moviment que reclamava la igualtat de drets i la recuperació de la dignitat dels afroamericans sobre una base cultural: literatura, pintura, música i, en concret, jazz, teatre, altres disciplines artístiques, fins i tot moda. Un dels seus membres més destacats va ser l'escriptor Langston Hughes, que l'any 1937, en plena Guerra Civil, va visitar Barcelona, València i Madrid participant en diferents actes antifeixistes. El Harlem Renaissance, un moviment molt interessant. Seguim amb música i amb la música de Benny Carter i la seva suite dedicada a aquest moviment. Aquí teniu Sugar Hill Slow Drag.

0: this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Seguim viatjant per l'univers del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Les reivindicacions de la comunitat negra nord-americana, que hem comentat fa uns minuts, tenen un reflex en l'actualitat. De fet, no han desaparegut mai. Fa anys que hi ha un moviment que, sobre l'orgull del col·lectiu racial, demana el reconeixement del jazz com a gran música a nivell global creat pels negres en els Estats Units. L'expressió Black Art, art negre, aplicada a l'àmbit musical, sovint es refereix a aquesta reivindicació. El pianista Darrell Grant, que té actualment 63 anys i viu a la ciutat de Portland, a l'estat d'Oregon, als Estats Units, va editar un disc gravat a mitjans de desembre de 1993 que es titula precisament Black Art. I en aquest disc, d'una manera molt subtil, insinuava aquest sentiment del que estem parlant.

Binkley's Blues, el quartet del pianista Darrell Grant, una gravació del 14 de desembre de 1993 des d'un disc titulat Black Art, en el que recorda, entre altres coses, la figura de Miles Davis i recupera part de la força i la passió d'aquest músic. A la trompeta hi han sentit a Wallace Roney, a qui el propi Miles va anomenar d'una manera més o menys oficial el seu hereu. La cançó que dona títol al disc, Black Art, sona així.

Black Art, del quartet de Darrell Grant. Us hem dit que la van gravar el dia 14 de desembre de 1993. Gairebé un any exacte més tard, el 16 de desembre de 1994, Grant va tornar a l'estudi amb un grup ampliat a quintet, amb Scott Wenholt a la trompeta i Seamus Blake en el saxo tenor, i van gravar un disc que es va titular The New Bob. En aquell moment, la crítica s'havia inventat el nom Young Lions per referir-se als músics de la generació de Grant, Wenholt i Blake. Però la realitat és que ells mai s'hi van sentir identificats. Segurament el títol d'aquest disc, que escoltarem ara, The New Bob, és força més il·lustratiu a l'hora de definir el que feien aquells músics. Aquí teniu, formant part de The New Bob, una balada, Lullaby, que vol dir cançó de bressol.

0: Hi, this is Sullivan Fortner from New Orleans and New York, and please continue to check out Jazz It.
1: I en el moment en què entrem en el bloc final del Jazz It d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us portem un grup que des de 2015 aproximadament manté obertament les reivindicacions que hem vist en el programa d'avui. Són els Black Art Jazz Collective, liderats pel saxofonista Wayne Scoferi, que vam tenir a Catalunya el mes de juny passat, i el trompetista Jeremy Pelt, que el tenim aquesta setmana de gira amb el grup de Dumb Jown.
2: Hi, this is Jeremy Pelt. Whenever I'm in Barcelona, I'm listening to Jazz It.
1: Els Black Art Jazz Collective són un grup que grava i actua sovint en forma de sextet, amb membres fixes, com els que hem anomenat, i altres que hi participen d'una manera una mica més intermitent. Han editat 4 discos fins aquest moment, en els que defensen amb passió i orgull el jazz com a part de la història i la cultura dels afroamericans. Citen a Langston Hughes i argumenten de manera sòlida les seves reivindicacions. Acabarem el programa d'avui amb 2 cançons escrites per Jeremy Pelt. La primera es titula Pretty i la trobem en el disc Armor of Pride, Armadura d'Orgull, que és un disc dels Black Art Jazz Collective de 2018. I després escoltarem Soliloquy, que és de l'any 2024 i està dedicada a l'actor Sidney Poitier. Amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. Buscarem la darrera hora d'aquesta emergència en conversa amb la documentalista veneçolana Rosalí Hernández, des de La Guaira. El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Reals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on es podrà accedir amb reserva prèvia. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i ho fem, com sempre, connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs arrenquem la setmana avui dilluns, de moment amb força tranquil·litat en general. Arreu de la xarxa viària catalana, a hores d'ara de moment no es registren ni incidències, ni accidents, ni avaries. Per tant, a hores d'ara de moment parlem d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Ja trobem lentitud en tot el nus de la Trinitat, també de retruc, afectacions de les dues rondes de Barcelona, sobretot amb més intensitat als seus primers trams i tot plegat en direcció Llobregat. Per altra banda, també tenim retencions intermitents arreu del Vallès, però de màxim un quilòmetre i mig a la C58 de manera puntual des de Sabadell i també per la C16 a l'altura de Parets del Vallès, tot plegat en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja trobem algunes retencions al Llobregat amb congestió, per exemple, per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I avui estem atents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez, per tant, li donem el bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do com comença la setmana pel que fa a la calor, la xafogó. A hores d'ara, moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Tarragona, de Girona, es mouen entre els 22 i 26 graus. Al llarg d'aquest matí, cada vegada menys núvols, alguns que quedaran arrapats a la Catalunya central, també cap al Pirineu, però poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta apareixerà al Pirineu, sobretot les més importants, a cavall de l'Alt Berguedà, de la comarca del Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat també s'atensarà fins a la resta de l'interior gironí, però la resta del país el que farà és molta més bonança i sobretot calor. Avui la més important, de temperatures donarà al Vallès i també cap a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar algun senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El cotxe ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa, el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Venezuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15ena de bombers de la Generalitat. I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb 20 de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. Doncs aquest matí volem sumar la veu d'una periodista que està seguint l'emergència des de dins. Es tracta de Rosalí Hernández. Ella és documentalista veneçolana, és ara mateix a La Guaira, la zona zero d'aquests terratrèmols, és la zona més castigada, doncs, per aquest sisme. Parlem amb ella telefònicament perquè ja sabeu que a La Guaira, com us deia, la zona més castigada, la zona zero, és gairebé impossible la connexió. Rosalí Hernández, gràcies per atendre'ns a estas hores ja de madrugada. Buenos días, buena madrugada para ti. ¿Qué tal?
5: Muy bien, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por visibilizar lo que está pasando acá en Venezuela.
1: ¿Cuál es la imagen real ahora mismo en La Guaira? Continúan, entiendo, a contrarreloj los trabajos de rescate. ¿Qué es lo que tú estás viendo sobre el terreno que no se percibe o que no percibimos desde fuera con la misma intensidad?
5: Como lo he dicho en todos lados, no hay imagen, no hay foto, no hay video que permita dimensionar la situación que está pasando en La Guaira de manera de infraestructura, humanitariamente hablando también, y cómo algo pudo haber devastado de una manera tan rápida y tan violenta a una ciudad que estaba completamente en pie. Es realmente complicado poder explicar y, como te digo, dimensionar lo que estamos viendo nosotros a diario. Vemos cuerpos minando de los sitios, no hay cómo trasladar a los muertos y los fallecidos, están en las calles con sábanas encima, tapados, tratando de los familiares de buscar de alguna manera llevarlos a la morgue para que puedan ser procesados. El olor a putrefacción es muy intenso a medida que van pasando los días. Ya estamos terminando el cuarto día luego del terremoto y el olor es cada vez más intenso y es cada vez más grande de la cantidad de cuerpos que hay en este momento bajo los escombros. Se estima, según organizaciones independientes, que la cantidad de desaparecidos asciende a 64.000. Es de esa cifra, un gran número podría estar ya en este momento fallecido. Entonces estamos hablando de unos números muy grandes.
1: Evidentemente. Y además, posibilidad después de alguna epidemia. Rosalí, ¿cómo valoras la respuesta del gobierno y de las estructuras de seguridad? En estas horas han circulado críticas muy duras sobre la falta de coordinación y la lentitud inicial. Tú, que estás viviendo de cerca este drama, ¿compartes esta percepción de falta, de vacío, de liderazgo?
5: Sin duda, sin duda. Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Por lo menos nosotros en el espacio periodístico nos hicieron acreditar en un espacio, perder toda la mañana para ir a acreditarnos a un lugar, para tomarnos el nombre, tomarnos fotografías, darnos una charla y obligarnos a bajar a la zona cero en un autobús, todos metidos juntos a la zona donde ellos elijan llevarnos y ya por ahí ya puedes dimensionar el control que ellos están teniendo. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira. Había muchísima gente tratando de llevar ayuda humanitaria y la gente que iba con comida de otros estados de Venezuela simplemente se quedaban a ayudar. No solamente llevaban comida, sino veían la necesidad de la gente pidiendo auxilio y rescatando, y ellos limitaron el acceso a todo eso. Entonces hay muchas zonas que en este momento no están siendo atendidas, familiares solos dentro de los alrededor de los escombros esperando que alguien los escuche, que alguien los ayude. Y entonces es una situación muy lamentable porque no solamente algo que no se pudo prever, como fue un terremoto, no fue uno, fueron dos al final, y con todo y eso, pues las autoridades lo que han hecho es obstaculizar las labores del ciudadano.
1: Rosalí, ahora que los equipos internacionales ya han asumido buena parte del rescate donde han podido, ¿qué necesita la gente de manera inmediata? ¿Cuál es la urgencia que no puede esperar ni un día más?
5: Mira, como te estoy diciendo, la gente está trabajando encima de los edificios con las manos, ni siquiera con herramientas especializadas, con un martillo, con lo que sea que encuentran en la calle. Es complicado porque se necesita maquinaria pesada para poder remover escombros, para poder localizar. Eran edificios muy grandes, había unos edificios que tenían 20 pisos que cayeron completamente y debajo de todos esos escombros hay personas. Todavía hasta hoy en la noche han sacado personas vivas, quiere decir que todavía hay un poco de esperanza. Lo que se necesita es maquinaria. Hay muchísima ayuda humanitaria, comida, medicinas, insumos, pero no hay herramientas especializadas para poder empezar a hacer la remoción de los escombros. Se necesita que las constructoras intenten llevar maquinaria pesada para mover las escombros y poder acelerar el proceso de rescate.
1: Pues Rosalía Hernández, te agradecemos muchísimo desde Cataluña que hayas sido nuestro testimonio, nuestros ojos en esta zona cero. Te deseamos mucha suerte, buenos días y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Barcelona.
5: Muchas gracias nuevamente a ustedes. Siempre a la orden.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final de mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Ara mateix és 7:15 del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit al programa Ciutadella de la Xarxa.
6: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al partit per el Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
1: I també en plana política, Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. I avui s'obre el termini per a sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona, és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, al nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i també a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al bell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat, per sort, cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. L'antiga central elèctrica de la canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
7: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no?, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
1: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Minuts, els que falten ara mateix per arribar a 8:15 del matí. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la ciutat comtal també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats com, per exemple, Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. La cocapital del Vallès Occidental ha celebrat el Dia de l'Orgull per segona edició enguany sota el lema «Celebrem qui som, estimem com volem i lluitem pels drets de tothom». Iris Pasqual és la presidenta de l'entitat Urmies Pride Terrassa.
8: Nosaltres creiem que la memòria històrica és important. Nosaltres, per exemple, tenim el Lluís Rambla aquí a Terrassa i creiem que sense persones com ell que varen lluitar pels nostres drets, avui dia no seria possible estar aquí amb aquesta llibertat.
9: Pues superguay, porque al final es nuestra ciudad de toda la vida y pensamos que hay que apoyar los pueblos que apoyan esto también.
10: Me gusta estar aquí y que no siempre recurrir a ir a Barcelona, ¿no?
1: Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes. Les incidències per a LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori que ha fet una fotografia de l'escenari actual.
11: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: La Franca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinà, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
1: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Sabinyànigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. El Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary de Carme Portacelli o el thriller No miris de Joan Arquer. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció del curtmetratge de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols.
0: La xarxa de comunicació local.
14: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
15: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
16: Orgull de L, orgull de G.
17: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
18: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
19: Sabies que...
20: La síndrome d'Estocolm deu el seu nom a un segrest que va tenir lloc l'agost del 1973 a Estocolm, on dos delinqüents comuns van retenir quatre ostatges durant cinc dies. Aquesta síndrome és un estat psicològic en què la víctima d'un segrest o la persona retinguda contra la seva pròpia voluntat desenvolupa una relació de complicitat amb el segrestador. En aquell cas, les víctimes van defensar els seus captors fins i tot després d'acabar el segrest i van mostrar també una conducta reticent davant dels procediments legals que es van emprendre contra els mateixos segrestadors.
0: La xarxa de comunicació local.
21: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són dos quarts de vuit i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 29 de juny. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des de Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Carlos Folqui, secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida el Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un accident a la J-652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en tots dos sentits de la marxa i deixa 2 quilòmetres de cues. Per altra banda, també hi ha les retencions habituals al Nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona als seus primers trams en sentit sud. Al Vallès, hi ha retencions intermitents cap a Barcelona a la C-58 des de Sabadell i per la C-17 a Parets del Vallès. A la P-7, congestió en sentit sud a la Roca, a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Al Llobregat tenim congestió a l'A2 i a la B23 a Pallejà i Molins de Rei i tot en direcció Barcelona. I avui també estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins de la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa al temps, la setmana arrenca novament amb molta xafogor i amb molta calor. 22 i 26 graus són els que marquen els termòmetres, sobretot de cara a la nit. Això sí, durant el matí cada vegada en tindrem menys. Al llarg d'aquesta tarda es produirà alguna tempesta al Pirineu i algun ruixat a l'interior de Girona.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts ara mateix de 2:15 del matí. Un cop tancat el sumari, entrem de ple en matèria. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només han volgut contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat també una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona, de 41 anys, és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
21: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calcula que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre elles una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Venezuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
1: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes de la gasolina i el gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum, com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i del gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto al foc. Doncs a aquesta hora volem saber com ho valoren els transportistes. De fet, aquesta pròrroga a les ajudes al combustible era una de les mesures que el sector reclamava des de feia setmanes per evitar un nou cop de costos en plena volatilitat del mercat. Per això ho preguntem a Carlos Folqui, president de Fenadismer, patronal del sector i alhora secretari general de les pimes i dels autònoms del transport. Senyor Folqui, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia, un plaer.
1: El govern ha decidit prorrogar o sembla que aprovarà avui fins al 30 de setembre les mesures anticrisi i mantenir aquestes ajudes al combustible per al transport professional. Com valoreu aquesta decisió? És la resposta que el sector necessita en aquest moment?
2: Pues sí, hace escasamente 2 semanas tuvimos una reunión con el ministro de Economía, el señor Cuerpo, y justamente desde el sector le trasladamos la necesidad de prorrogar esas medidas que ya se habían aprobado en el mes de marzo de este año, justamente dada la volatilidad que está teniendo el precio del combustible, del gasoil. Evidentemente, la situación de crisis con Irán a momentos parece que se soluciona, pero inmediatamente a las pocas horas pues tenemos otra mala noticia donde se incrementan las hostilidades y eso lo que produce es que ese precio del combustible esté fluctuando de una forma desproporcionada.
1: El govern ha intentat anticipar-se avançant al Consell de Ministres el 29 de juny, o sigui avui, per evitar que les ajudes decaiguin. Però, si no ho tinc mal entès, tot i aquest gest, fins que Brussel·les no autoritzi formalment la pròrroga, els pagaments no es podran executar. Des del sector, aquesta dependència del calendari europeu genera inquietud. Com interpreteu aquest marge de risc?
2: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Hay que tener en cuenta que cuando se aprobaron el primer paquete de ayudas por el Gobierno español, el marco europeo que habilita ese régimen de ayudas no estaba todavía aprobado. Cuando finalmente se ha aprobado, la Comisión está haciendo acciones de supervisión de que las ayudas que aprobó en su momento el Gobierno de España se ajusten a la normativa comunitaria. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas, lo cual nos obliga a financiar nosotros mismos ese sobrecoste del sector del transporte de mercancías por carretera derivado del incremento del precio del diésel.
1: I una pregunta que potser és de sentit comú i potser d'alguna manera ja ens la contestava, però penso que potser alguns oients que no són professionals del sector podrien no interpretar bé. I és que els preus del combustible han baixat després de l'acord Estats Units-Iran, però el govern i la Unió Europea, insistim, mantenen que la crisi energètica continua i vostès també ho han posat en evidència. Per què és necessari mantenir la bonificació? Quins costos o quines tensions persisteixen malgrat aquesta baixada puntual?
2: El precio del combustible sí que es cierto que en las últimas semanas ha bajado, pero sigue estando muy por encima del precio del combustible del diésel en el momento que empezó la crisis del conflicto con Irán. Y hay un segundo factor muy importante en el transporte de mercancías por carretera, tanto de España como de Cataluña, que es que el sector lo componen básicamente autónomos y pequeñas empresas. Y estos autónomos, que son más del 60% del sector y que trabajan para grandes operadores del transporte, tienen serios problemas y grandes dificultades, al igual que los agricultores, para trasladar los costes de producción a sus clientes finales. De ahí que los sectores estratégicos como el transporte, la ganadería y la pesca hayan sido los sectores que desde el Gobierno de España se ha intentado proteger, dada esa falta de capacidad de trasladar los costes a sus clientes finales. En tanto, cuanto se mantenga esta inestabilidad por el conflicto de Irán y se vayan a producir estas fluctuaciones en el precio del combustible, es imprescindible, justamente para proteger a un sector esencial como es el transporte de mercancías por carretera, que estas ayudas se prolonguen en el tiempo.
1: Senyor Folchi, doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada i estarem pendents no només de l'aprovació d'avui, sinó del que passi a Europa. Gràcies, bon dia.
2: Molt agraït, un plaer sempre a la vostra disposició.
1: Avui, sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. I més coses, fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vimfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, això és el nivell 4 sobre 5. Es concentren sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al bell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un

0: és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primera vegada el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
1: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no?, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix. Està en permanent transformació amb criteris nous.
0: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ens amplia la Carme de Fez.
2: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
3: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
2: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les tres xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels usonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinach, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
4: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
5: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
6: Tant de bo pogués ser una selecció oficial, no?, que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
7: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final, durant l'any, potser et juntes amb dos, amb tres, amb un,

0: que tot l'equip bueno, parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
1: Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camprubí, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. Punt final a la 26a edició de la Granollers Cup, el trofeu més prestigiós d'handbol base del sud d'Europa. Enguany hi han participat 6.000 esportistes de 24 nacionalitats que han competit en més de 300 equips. El triomf en la categoria masculina júnior ha estat per el Frankstal eslové, que ha superat el Palau Tordera a la final per 5 gols de diferència, 17 a 12. Després de 5 dies de competició, el Palau Tordera ha aixecat el trofeu en la categoria júnior femenina. S'ha imposat a les franqueses per 13-16 a la final. Les del Baix Montseny van arribar al descans amb un avantatge de 4 gols i van saber administrar l'avantatge a la segona meitat per proclamar-se campiones d'aquesta edició. Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove paletista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries individual, dobles i dobles mixtes. A més, aquesta temporada, Mayorov ha fet història convertint-se en campió de Catalunya en categoria absoluta, corroborant el seu talent i la seva precocitat. I arribarem a les 8 amb la Cultura al Grec 2026 de Barcelona. El Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada de Família, el 17 de juliol, amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols. I una exposició al Castell de Montjuïc analitza les transformacions profundes que va provocar la instal·lació de la SEAT a la Zona Franca en ple franquisme. La SEAT, fàbrica de transformacions, presenta documents i fotografies de l'època que ajuden a explicar com l'empresa va ser un actor central de la modernització de la societat d'aquella època. Ens ho apropa el David Navarro.
2: Un 600, potser el cotxe més emblemàtic de SEAT, rep el visitant a l'exposició. Una mostra que arrenca, com explica la comissària Laia Soldevila, quan el règim decideix instal·lar la fàbrica a la Zona Franca i els habitatges dels treballadors a l'actual barri de la Marina.
3: Era com aquesta colònia industrial, però en un espai que no estava al costat del riu, sinó que estava al costat de dues ciutats, com l'Hospitalet i Barcelona. Doncs eren tot d'habitatges que, a més a més, tenien tots els seus serveis al costat de la fàbrica de cotxes.
2: Les fotografies i els objectes permeten fer-se una idea de com era la vida aquella colònia industrial. També com va anar evolucionant i de quina manera, amb la modernitat, explica Soldevila, van aparèixer també les reivindicacions laborals, fortament contestades pel règim.
3: El que volia que fos el règim aquesta fàbrica, no? Un exemple de modernització, un exemple de disciplina. Enfront a això, doncs, els treballadors s'organitzen, els treballadors reclamen drets, més drets dins la pròpia fàbrica.
2: L'exposició s'origina a partir del còmic La SEAT, motor de llibertat, coordinat per Laia Soldevila i guionitzat pel també comissari Jordi de Miguel.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara, Salut, analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
3: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
1: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. Tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ara mateix passen gairebé 4 minuts de les 8, és hora punta i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant els accessos del Baix Llobregat. Hi ha retencions a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, en sentit Martorell, per una incidència que talla un carril. També complicacions en aquesta via d'entrada a Barcelona, a la zona de Sant Vicenç dels Horts i més endavant també a l'altura de Cornellà de Llobregat. La B23 també força plena entre el Papiol i Molins de Rei en sentit Barcelona i més endavant hi ha hagut una incidència just a l'inici de la B23 i hi ha aturades des de l'altura l'aturada d'Esplugues de Llobregat. També destaquem aturades als accessos del Vallès, l'autopista P7 amb retencions a l'altura de Montmeló i més endavant entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, i també trams de retencions entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També aturades dels accessos nord a la C31 a Badalona i a la Patronora Santa Coloma de Gramenet, i la C58 i la C33 també plenes entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, retencions força compactes a la ronda a dalt entre el nus de la Trinitat i Sant Gervasi en sentit Llobregat, i també en sentit Llobregat aturades a la ronda litoral entre la zona portuària i l'altura de Bon Pastor, també en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I avui estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez al matí desperta com si Catalunya estiguéssim al Carib. Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és, i és que la temperatura actual volta als 23 a 28 graus a moltes comarques de Tarragona, de la costa i perilitoral de Barcelona, gran part de Girona, i només en alguna raconada pirinenca o de la Catalunya central baixem dels 20 graus i l'aire s'ha començat a remenar una mica i, per tant, ha baixat la temperatura en aquestes comarques interiors. Però el 90% de la població catalana a hores d'ara està com si estiguéssim, bé d'elles, al Carib, amb una temperatura, més a més, molt xafogosa, i al llarg d'aquest matí amb alguns núvols una mica més gruixuts a l'Alt Pirineu, on s'hi està escapant algun ruixadet a hores d'ara, sobretot al voltant d'Andorra i també de la Vall d'Aran. Tot això anirà de baixa i el matí acabarà sent ja assolellat, amb una mica de vent de tramuntana a l'Empordà, també de mestral cap al delta de l'Ebre aproximadament, i aquesta tarda la temperatura baixa una mica respecte ahir a les comarques de Ponent, però puja, per exemple, al prelitoral barceloní, el Vallès, avui, 37-38 graus, molta calor a l'àrea metropolitana. I aquesta calor acabarà rebentant en forma d'algunes tempestes que tindrem bàsicament al Pirineu, les més fortes, a cavall del Lluçanès, del Ripollès, de la Cerdanya i de la Garrotxa, ruixats que a la resta del país no els veurem. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
6: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre, i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: És una de les notícies que us estem destacant en titulars. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira.
1: I en les darreres hores han aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més, hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Pel que fa al sector del transport, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
3: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
1: Només un minut ens separa d'un quart de nou del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa.
7: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al partit Partido Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
1: I també en plana política us expliquem que Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. Avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars o bé d'un contracte d'un pis o bé d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes, en funció, això sí, dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Aquest dilluns arrenca el judici contra Glovo impulsat per la CGT per denunciar el que consideren com una falta de justificació de l'expedient de regulació d'ocupació que preveu l'acomiadament de prop de 500 treballadors. El sindicat valora que l'empresa no ha acreditat les causes econòmiques i organitzatives que justificarien la mesura. A més, en la demanda qüestiona l'estratègia d'externalització que planteja la direcció perquè no pensa que s'hagi demostrat que aquest model és més eficient o rendible que la feina que fa la pròpia plantilla. I els bombers han extingit fa poca estona l'incendi de vegetació agrícola que cremava des d'ahir a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui, a Catalunya, hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: L'antiga central elèctrica de La Canadenca, a Sant Adrià de Besòs, i futura seu del Catalunya Media City, és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que avui s'ha escollit com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
8: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no?, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix. Està en permanent transformació amb criteris nous.
1: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ara ens amplia la Carme de Fez.
9: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
10: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
9: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les Tres Xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
1: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana, justament, ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes, com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí, per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la capital catalana també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa, n'hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori, que ha fet a més una fotografia de l'escenari actual.
11: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a i altres mitjans digitals, al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: Esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinach, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, Bueno, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
1: I Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignànigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló Sant Jordi de Torredembarra. La de Cunit, bronze en el darrer Mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francés, d'Altona, i d'Ivet Aixurx, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montalt. I ja estan en marxa, de fet, els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. I Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove palista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries, o sigui, l'individual, el dobles i el dobles mixtes. I arribarem a 8:45 amb la cultura, i és que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i de les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui, celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. I el Museu Provisional del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona, amb seu al Tinglado 4 del Port, ha tancat les portes definitivament després de 8 anys albergant l'exposició Tarraco MNAT. Caldrà esperar fins a finals d'any per visitar el nou museu arqueològic, que reobrirà a la plaça del Rei i comptarà amb més de 1.000 peces, moltes d'elles mai vistes. Així doncs, per acomiadar-se com cal de la zona portuària, el museu ha organitzat una setmana de portes obertes i activitats que han finalitzat aquest diumenge amb gran afluència. Des de dimarts, més de 500 persones han visitat l'exposició romana per última vegada.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats a l'inici de la instrucció. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
4: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
4: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Tot seguit hi connectarem en directe per buscar les previsions de la jornada en conversa amb Marta Vall-Llucera, presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. I dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I en cultura, tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ho ampliarem en breus minuts en conversa amb Letícia Martín, que és la directora del Grec.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: És la nostra notícia destacada del dia. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig, per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
7: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
4: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poble Nou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que, precisament, ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una gran persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. Venezuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15a de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Venezuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions a Notícies en Xarxa.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
4: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil, que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. El secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
4: I parlant encara de bonificacions, avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Barcelona acull fins dijous el Congrés Mundial d'Arquitectes. Uns 10.000 professionals, experts i acadèmics debaten aquests dies el paper de l'arquitectura davant dels grans reptes del segle XXI. Amb el lema Arquitectura Planetària, el certamen vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. A les portes del Congrés, al recinte del Fòrum de Barcelona, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, doncs, quina és ara mateix la situació aquí, on estàs tu, a punt, entenc, de començar aquest Congrés.
8: Sí, hola, Helena, bon dia. És el primer cop que Barcelona, que aquesta ciutat, acull dos cops el Congrés Mundial d'Arquitectes. Ho va fer ara fa 30 anys i ho torna a fer ara. Enmig de dues crisis encadenades consecutives que se solapen en el temps, són la crisi climàtica, també la crisi de l'habitatge, i amb Marta Ballucera. Ella és presidenta del Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes. Bon dia, Marta.
9: Hola, bon dia.
8: Aquestes dues crisis condicionen i marquen l'inici avui del Congrés a Barcelona?
9: Totalment, perquè seran alguns dels temes centrals que es debatran i amb els quals es compartirà coneixement de cara a poder des de l'arquitectura aportar solucions, tant en un cas com en l'altre. La part d'edificació té molt pes en quant a efectes de, emissions d'efecte hivernacle, en quant a consum energètic i, per tant, fer edificis més eficients i també ciutats més eficients pot ajudar a pal·liar, en certa manera, aquest canvi climàtic.
8: Com construir de manera més accelerada i també amb garanties mediambientals aquest parc pendent d'habitatge social?
9: Efectivament, ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
8: Marta, ajuda'ns a entendre com es configura aquest congrés que aplegarà prop de 10.000 assistents. Hi ha tres espais a la ciutat de Barcelona.
9: És un congrés diferent, multiseu, es produiran una sèrie d'activitats en el The Hub, allà hi haurà exposicions de tots els països, arquitectura de tots els països que formen part de la Unió Internacional d'Arquitectes, el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes també tindrà un espai amb conferències, aquí al CCIB hi haurà el gruix de continguts i després a les tardes, a les 3 xemeneies, cap a les 7 de la tarda, cada dia hi haurà uns conversatoris, uns open fòrums, en quan es parlarà d'alguns dels temes que s'han parlat al dematí, però en un ambient més distès i, per tant, al costat del mar, en un altre format.
8: Marta, ja per acabar, el que ens ha de quedar clar és que aquest Congrés Mundial d'Arquitectes no té una mirada local. Des de lo local, des de Barcelona, té una mirada universal.
9: Efectivament, es plantejaran temes des de lo global perquè després es puguin aportar solucions dintre els àmbits locals, particularitzant i en funció de les necessitats de cada lloc.
8: Marta Vall-Llucera, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a pocs minuts precisament per l'inici d'aquesta nova edició a Barcelona del Congrés Mundial d'Arquitectes. S'esperen prop de 10.000 assistents. Si recordem, Helena, insistim, és el primer cop que una ciutat acull dos cops aquest congrés.
4: Ha trigat 30 anys en tornar a venir aquest congrés, Anna, però sens dubte que ha arribat en el moment clau, perquè el tema de l'habitatge, ja ho hem dit moltes vegades, és tremendament preocupant. Gràcies, bon dia. I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca dissabte. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. De fet, aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. I és una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Segons les primeres informacions, els fets haurien passat dissabte a la matinada, quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. I canviem de tema i us expliquem que aquest cap de setmana milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. Però, a més de la ciutat comtal, també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, hi ha altres localitats, com per exemple Terrassa, que se sumen a aquesta jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Unes reivindicacions que estan més que justificades perquè el 2025 ha tornat a encendre les alarmes. I és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco, que és jurista de l'Observatori, que ha fet justament una fotografia de l'escenari actual.
10: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'observatori, a les seves xarxes socials, on sigui,

0: I l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinyac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat d'aquesta eliminatòria.
1: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
2: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra la Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
3: Tant de bo pogués ser una selecció oficial, no?, que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
4: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final, durant l'any, potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
0: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que rodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català, després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I Cira Vella i Héctor Díaz han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló de Sant Jordi de Torredembarra. La patinadora del Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francesc, d'Altona, i d'Ivette Ashford, del Parets. Héctor Díaz, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per a la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montal. Doncs felicitem a tots dos patinadors del Cunit, que han donat un gran espectacle aquest cap de setmana a Torredembarra.
5: Molt bé, doncs felicitats queden. Gràcies, Cristina.
0: Fins demà.
5: Fins demà. I seguim amb cultura per explicar-vos ara que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. Doncs en volem parlar amb la seva directora, Letícia Martín. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Letícia.
6: Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
5: El Grec i el Lliure celebren 50 anys amb una inauguració compartida i propostes gratuïtes. En aquest aniversari, quina idea de fons has volgut fixar? Com s'explica aquest present que serveix per llegir el passat i imaginar el futur, com has anat declarant?
6: La veritat és que, sobretot, el que hem volgut ha estat conèixer i saber tot el que havia passat al festival durant aquests 50 anys per poder oferir i agafar una mica de l'espirit del començament. Crec que l'espirit dels primers anys, l'espirit d'aquesta Barcelona que s'esclatava al 76, al 77, és el que realment hauríem tots intentar recuperar a l'assaig i a tota la societat.
5: A la programació hi conviuen grans noms internacionals, peces de risc, llenguatges radicals i coproduccions locals, també. Quin criteri t'ha guiat per dibuixar aquesta estructura de programació tan diversa? Què t'interessa d'aquest equilibri entre els referents clàssics i l'experimentació?
6: Efectivament, aquesta és la qüestió, trobar l'equilibri, perquè el Grec és un festival que el que pretén és apropar-se a tothom i que cadascú

0: pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat, crec.
1: Letícia, el festival s'estén a 58 espais, incorpora complicitats amb equipaments molt diversos, fins i tot la Sagrada Família. Quina idea de ciutat cultural dibuixa aquest mapa? Què vols activar amb un grec, deia que s'obre potser més als públics i fins i tot als espais de Barcelona?
0: Des del primer moment, per mi, és molt important pensar que com festival municipal som el festival de tothom. Fins i tot la gent que encara no ens coneix, així que és una obligació per a mi intentar arribar a que tothom tingui aquesta oportunitat. Sí que és cert que els preus són molt, molt populars, no hi ha un problema d'accessibilitat per preu, però sí pot ser hi ha problemes d'accessibilitat per informació. Per això també arribar a llocs diferents, arribar a llocs a fer algun esdeveniment gratuït, té aquesta singularitat, l'intentar arribar a més gent. I sense dubte, el tenir la possibilitat de fer un concert amb la Sagrada Família, dins de la Sagrada Família, és un moment molt especial perquè no s'havia fet mai. I també per això, perquè farem un sorteig entre tots els ciutadans perquè puguin accedir a aquest concert.
1: Doncs Letícia Martín, directora del Festival Grec de Barcelona, com diuen o com dieu els del món de la faràndula, molta merda, que vagi molt bé la inauguració aquest vespre del festival i llarga vida a un festival potentíssim de la ciutat de Barcelona, però que també és referent a Catalunya i arreu. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, us esperem a tots.
1: I a vostès, doncs, també, gràcies per l'atenció que ens han dispensat i demà els tornem a esperar aquí mateix, a les 7 del matí. Que vagi molt bé, bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
3: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
2: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Voy a por chupitos.
6: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
2: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en un malson perturbador.
7: ¿Qué hechizo le has echado?
8: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
2: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
9: Te diré algo. Solo uno de los dos va a salir con vida.
8: No nos han presentado formalmente.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 9.
1: Notícies Badalona.
2: Què tal? Molt bon dia, són les 9, els parla Raquel Moreno. Des d'aquest diumenge, Barcelona i Sant Adrià es converteixen en l'epicentre internacional del debat arquitectònic en el marc del Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita aplegarà fins al 2 de juliol gairebé 10.000 professionals del sector i 250 ponents internacionals per debatre alguns dels principals desafiaments de l'arquitectura contemporània, com la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans. L'Estrella Xemeneia, una de les seus principals d'aquesta edició, ha acollit la cerimònia inaugural. Entre els assistents, l'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Cañete, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com representants del govern de la Generalitat i de l'executiu espanyol. Durant la seva intervenció, Cañete ha destacat que l'esdeveniment arriba en un moment clau per a la transformació de la ciutat amb el conjunt de les Tres Xemeneies com un dels principals eixos d'aquest procés. Per la seva banda, el director del Congrés, Guim Costa, ha subratllat que l'arquitectura va molt més enllà del disseny d'edificis.
3: La nostra ciutat es troba en un moment de transformació urbana, social i econòmica. I les Tres Xemeneies es troba en el cor d'aquesta transformació. Avui marquem l'inici. Espero que aquest congrés sigui un gran èxit.
4: Becoming is a reminder.
3: Becoming és un recordatori. Un recordatori que l'arquitectura tracta de dissenyar edificis. Sí. I de planificació urbana i disseny de paisatges. Sí. Però també de donar forma a la transició cap al futur.
2: El programa del Congrés versa al voltant de 6 grans eixos temàtics i inclou conferències i debats amb més de 250 arquitectes d'arreu del món. L'objectiu és confrontar diferents punts de vista per generar noves propostes davant dels desafiaments socials, ambientals i urbans i analitzar com aquestes idees es poden aplicar en un futur. I Badalona ha commemorat aquest diumenge el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, amb una jornada festiva i reivindicativa a càrrec de l'associació Be Gay Less Badalona. La programació inclòs la lectura del manifest, una rua pels carrers de la ciutat i una festa amb música i actuacions dels Drags Queens al restaurant Brisa. La celebració continuarà avui dilluns amb un estant informatiu i l'acte institucional a la plaça de la Vila. El manifest reclama la necessitat de continuar defensant els drets del col·lectiu, combatre qualsevol forma de discriminació i avançar cap a una societat més diversa, igualitària i inclusiva. N'ha parlat amb Miguel Aguirre, conegut com Migantito, que ha estat l'encarregat de llegir aquest text.
5: Esto no tiene que ver con la política, esto tiene que ver simplemente con grupos que quitan derechos. Esto no va si somos azules, verdes o rojos. Esto va de que hemos ganado un montón de derechos y simplemente esos derechos no pueden perderse. Y para que no se pierdan, tenemos que hacerlos visibles. Y la capacidad de amar no tiene nada que ver ni con el sexo, ni con la política, ni con la religión. Así que amar a quien queráis. Señores, de eso se trata la vida.
2: I el badaloní Juan Fernández, exregidor de l'Ajuntament de Badalona i actual portaveu del Partit Popular al Parlament, ha estat escollit aquest dissabte nou secretari general del Partit a Catalunya. Així ho ha anunciat el president dels Populars Catalans, Alejandro Fernández, durant el 16è Congrés del Partit Popular de Catalunya celebrat a Barcelona. D'aquesta manera, el badaloní relleva Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des del 2021. A més, els regidors del govern badaloní Eva Guillén, Juan Manuel Ruiz i Vanessa González s'incorporen a la nova executiva del Partit Popular Català. En l'anunci de la nova estructura interna, Alejandro Fernández ha destacat la solvència i capacitat de Juan Fernández per assumir aquest nou càrrec.
6: Juan Fernández ha demostrado su solvencia, su capacidad, primero como teniente de alcalde de Badalona y estos dos últimos años como magnífico portavoz en el Parlament de Catalunya. Y encima es un tío cojonudo, que no es un tema menor. Estoy muy contento de que asumas este reto y lo vamos a hacer muy bien.
2: Amb el nou nomenament es consolida el paper de Fernández com a número 2 de la formació després de més d'una dècada dedicada a la política municipal. I en esports, Guillem Vives va ser el representant de la penya en el partit amistós que va enfrontar ahir les seleccions de Catalunya i Gran Bretanya al Nou Congost de Manresa. Els catalans van tenir la victòria a la mà, però Lluís Costa va fallar el triple al darrer segon i el maig va finalitzar amb 74-76 pel combinat anglès. A la selecció catalana també hi havia més jugadors del Joventut com Joel Parra i Ferran Bassas. Cap dels dos va jugar perquè disputaran partits a finestres FIBA amb la selecció espanyola en els propers dies i no els van donar el permís.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
0: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Truco a Radio Taxi Catalana?
8: 93 399 37 37.
7: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
8: 93 399 37 37.
7: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
9: Acceptem totes les targetes de crèdit.

Què tal, Coco? Molt benvingut al primer programa dels primers 32 anys en antena del teu Cocodril Club. L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir... La belleza comienza en el momento en que decides ser tú mismo. Estem molt contents de portar tant de temps fent un programa musical d'autor, una autèntica raresa a la ràdio actual, a la nostra manera i, a més, amb la constància de que a cada programa s'hi afegeixen nous amics als ja habituals. Que em diuen que és un programa que enganxa. Altres em diuen que és un programa de culte. Altres em diuen que s'han fet grans escoltant el programa perquè ja quan eren menuts els seus pares l'escoltaven. Quantes coses, quantes cançons, quants bons records. Per mi, tot un plaer, tot un privilegi. En anteriors programes i també al grup de Facebook dels oients, us vam preguntar quina cançó escolliríeu per celebrar els 32 anys en antena en aquest programa especial d'aniversari que estem encetant. Hem descartat algunes propostes per manca de temps o perquè han sonat recentment en el programa, eh? Precisament Pedro Dávila va dir que ell en aquest programa posaria això que està sonant. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White meravellós, que va ser la primera sintonia genèrica identificativa del programa. Sí, en aquell llunyà 16 d'octubre de 1993. Tu ja hi eres?

aquest fantàstic tema instrumental. Des del primer moment, des del primer programa, volíem demostrar una miqueta quina era la nostra filosofia. Programar cançons de bon gust. Elegants. D'aquelles que també provoquen pessigolles a les neurones. Em sembla que ho hem aconseguit. Bartolomé Costa diu que la seva cançó per aquest programa especial seria de Gilbert Sullivan. Un tema anterior al seu famós Alone Again Naturally, otra vez solo naturalmente, del 1971, Nothing Raymond. Sing.

0: Nothing Rhyme, sin rima. És maca, eh? És la cançó que ha escollit l'amic Bartolomé Costa per aquest programa especial. Gilbert O'Sullivan, 1971.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena.
0: Moltes gràcies per la teva veu de luxe, Noemí. Noemí Ballarri. Una companya excepcional de publicitat i de doblatge. I com no podia ser d'una altra manera, també en aquest programa especial vol participar Joan Romero, l'home que té més programes guardats del cocodril. Els va començar a gravar en casset, després va ser una mica més fàcil amb l'MP3, en té milers i, a més, no té inconvenient en passar-los a oients que es van incorporant al programa i que, com que els agrada tant, volen recuperar els anteriors, els que no han sentit. Diu en Joan, benvolgut i admirat, Albert, al igual que molts oients, és difícil decantar-se per una cançó, però, sens dubte, tots en tenim diverses que formen part de la banda sonora de les nostres vides. I oblidar-se d'alguna seria com oblidar-se de part de la nostra història personal. Però, si em permet, jo en posaré tres. I tu pots posar les que vulguis, però jo vaig demanar una, perquè si no ens faltaria molt de temps. Diu, diria que formen el podi més alt per recordar-me dates molt assenyalades. Qualsevol d'elles que seleccionis seria per mi molt agradable compartir amb els teus oients. Moltes gràcies per tants anys de companyia. Doncs mira, escullo aquesta, que també m'agrada molt, dels T-Rex, Un amor calent.

0: Love, gran èxit dels Tyrannosaurus Rex de Mark Bolan, que ens va deixar molt jove a causa d'un accident de tràfic. La cançó escollida per l'amic Joan Romero per aquest programa especial commemoratiu dels 32 anys en antena del Coco, també com l'anterior, de Gilberto Sullivan, es va publicar el 1971.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. L'Elsa Ventura Romero, des de Barcelona, ens diu que difícil dir només una. Doncs per celebrar els 32 anys del Coco, per cert, moltes felicitats, Albert, moltes gràcies, Elsa, diria, ups, permetem que digui dues. Vinga, una altra. Jo ja sé que és molt difícil escollir només una, però aquí està la gràcia, aquest és el joc. Una forta abraçada i a seguida laitant-nos amb la música tan bona que ens fas escoltar. I jo afegiria la música tan bona que vosaltres proposeu, perquè realment els Cocos tenen tan bon gust com la Elsa al demanar Vincent de Don McLean. Sorry.

Quina preciositat de Don McLean, dedicada a Vincent Van Gogh, del 1971. També va ser la cançó que aquí en el programa el malaurat Luis Eduardo Aute ens va confessar que li hagués agradat escriure.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Posar-te en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. En Julián Ramon Olmedo, des de l'Hospitalet de Llobregat, ens diu: moltes felicitats per aquests 32 anys. Aquesta vegada la meva proposta no serà de la Electric Light Orchestra, tot i que em costa. És que ell és un, si no ho sabeu, és un gran fan. Jo crec que és el fan número 1 de la ELO. Diu, són tantes que no acabaria, però hi ha un disc meravellós de l'Enric Barbat que és una obra d'art i que, per desgràcia, ha quedat en l'oblit. S'anomena 4. Si no recordo malament, és de 1983. Efectivament, Julián, no s'ha editat en CD. És un disc extraordinari on l'Enric s'endinsa en l'electrònica dels anys 80, però amb tocs de rock progressiu dels anys 70. 4 són les 4 fases del dia i escolleixo la primera, Matinada, que em sembla monumental. Doncs estic encantat de compartir, malgrat els anys transcorreguts, tants com 32 i les milers de cançons compartides, una cançó que estrenem, que sonarà per primera vegada en el programa, d'un dels 16 jutges, l'Enric Barbat. Va ser concretament el 6è jutge. Nascut a Barcelona el 1943, ens deixava el 2011, quan només tenia 68 anys, a Sant Lluís, a Menorca, un poble d'origen francès.

Matinada. L'Enric Barbat, amb aquesta cançó, sonant per primera vegada al programa per la proposta de l'amic Julián Ramón Olmedo. Un tema que va publicar el 1983 i que l'hem escoltat en vinil perquè, com ens deia en Julián, no s'ha reeditat mai en CD. Diu que va passar injustament desapercebut, però per això també està el coco, eh? Per recuperar, per conèixer coses que no han de passar desapercebudes.

0: Cocodril Club. ...32 anys en antena.
1: En altres aniversaris, grans de la música, com el Leslie del Sirex, o Luz Casal, o Anna Belén, han actuat com a padrins del nostre aniversari, com a artistes convidats. Per a l'arribar als 32, vam decidir que fóssiu vosaltres els protagonistes, suggerint una cançó que us resultés especial. Tan especial com perquè formi part d'aquest primer programa dels primers 32 anys en antena. Miguel Ángel Monzonís, des de Barcelona, ens diu: hola, Albert. Yo, entre muchas que tengo, destacaría Inabel Histoire, de Michel Figuin. Muchas felicidades, buen programa. Gracias, Miguel Ángel.

0: Une belle histoire. Corria l'estiu de 1973, una bonica història que podríem explicar també, segurament, qualsevol de nosaltres, quan teníem 15 anys, que era el meu cas, quan sonava aquesta cançó com a novetat, un one hit wonder del francès Michel Figuem, que ha sonat sovint en el programa. Ha estat la cançó que ha escollit per al programa especial dels 32 anys l'amic Miguel Ángel Monfamís.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: A través de la ràdio, la teva vella amiga de sempre, la que mai t'ha abandonat, la que ha estat al teu costat en algun dels millors i també dels pitjors moments de la teva vida. Gràcies per tornar a la ràdio. La Pilar López diu: hola, Albert, jo te'n diré dues. Una ja saps, que és del meu amor platònic, Cliff Richard, i l'altra és el Coco Dry Rock de l'Elton John. I per molts i molts anys més. Doncs mira, evidentment escollim aquesta, que és el segon himne del programa. El primer, el que va inspirar el nostre títol, Si Yolé d'Orali Gaidó, de Bill Haley, hasta lo cocodrilo. I el segon, aquest rock del cocodril, d'Elton John.

0: I per aquesta tornada, per aquest estribillo, Elton John va ser denunciat per plagi. I perquè, esclar, perquè s'assembla, no és que s'assembli, és que és calcat a l'Espiri González, un dels primers raps de la història. Però ell va dir que era una cançó d'homenatge als pioners del rock and roll, aquells que aquí al programa sempre hem respectat, hem recordat, hem admirat. La cançó per aquest programa especial de la Pilar López. Algú va dir, res és per sempre. Disfruta cada moment de la teva vida.
1: Cocodril Club. ...32 anys en antena.
0: Quina sort encara avui dia poder compartir amb vosaltres tots aquests bons records en forma de música. La María Teresa Giraldo, des de Vilassar de Mar, ens diu: Albert, para ese programa especial me gustaría Debes saber, de Charles Aznavour. Buen gusto, María Teresa. Y buena memoria. Aquí no ens estem de res.

brillant, espectacular, Charles Aznavour, Debes saber, la cançó especial per aquest programa especial de la Maria Teresa Giraldo de Vilassar de Mar. Bueno, i debes saber, por si no lo sabies, o por si te interesa, que aquesta versió al castellà es va publicar el 1965, la versió primera, la francesa, una miqueta abans.

tot i que les cançons són de quan tu les vas descobrir. És secundari l'any de la publicació. Nosaltres ho diem com a títol informatiu, orientatiu, no? Perquè et situïs una miqueta en la teva vida relacionada o vinculada a una cançó, però la cançó és quan a tu et va arribar al cor. Estem d'acord? L'amiga Conchi Turner, que fixeu-vos si és fan de la Tina Turner, que va canviar el seu cognom, i es di... la Conchi es diu Conchi Turner, diu... Evidentment m'agradaria de més de la Tina Turner, que ja saps que m'agrada molt. Moltes felicitats, bon programa, gràcies, Conchi.

0: Vinga, Atena, amunt! Continua sent la millor. The best. Des de 1989. La cançó de la Conchi Turner. Fa uns dies us preguntàvem aquí al programa i també al nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, quina cançó especial voldries que sonés en el programa especial? Perquè ja em direu si no és especial que un programa d'aquest tipus aguanti 32 anys. No tot ha estat un camí fàcil, han hagut moltes ensopegades, problemes, ha estat a punt de desaparèixer, però s'ha pogut emetre ininterrompudament durant 32 anys aquesta raresa, aquest programa de ràdio fet com la ràdio d'abans. Aquella ràdio que tant t'agradava.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: ...125 antenes... arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ambienta bones vibracions. Energia de la positiva. Bon rotllo. Amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Tot i que moltes d'elles estan molt més en el teu cor que en el teu cap. També ha volgut participar la Lídia Gómez García, que és la creadora a Facebook del grup Discotecas Años 70-80 Barcelona, etc., Locales de Encuentro. Un grup que, si no existís, s'hauria d'inventar, perquè està ple de tants records, quan abans no era tan fàcil com ara fer fotografies.

que podríem traduir com muntar amunt. Des del 1982, David Christie, la cançó per aquest programa especial de l'amiga Lídia Gómez García. Però en aquell temps, recordeu, les discoteques encara posaven lents. Bé, a les sessions Cocodril encara mantenim aquest bon costum, encara que només siguin tres, els suficients com per establir un contacte, oi? Ho dic perquè la que ve ara, segurament molts de vosaltres l'heu ballat de dos en dos. És la proposta de l'Antonio Orduña, que ens diu Tu, siempre tú, de Franco Simone. Una canción que me ayudó a conquistar a mi primer amor sobre 1977 y que solíamos bailar bien pegaditos en Las Cañas, la Unión Coral de San Feliu de Llobregat, que hoy en día es un casal para gente mayor. Saludos, en este momento te escucho y te escribo desde Spot, Lleida.

0: Tu, sempre tu, de l'italià Franco Simone, que es va publicar el 1978, va ajudar a l'amic Antonio Orduña a conquerir el seu primer amor. Hi ha cançons que ajuden molt, eh? Per això hi ha una cançó del grup índic que es diu La otra noche, un DJ salvó mi vida. Es refereix que en algun moment donat, escolta, sisplau, posa aquesta cançó que és la que li agrada a la persona que jo vull apropar-me. Sí, sí, és aquesta, Last Night, a DJ Saved My Life. L'altra noche, un DJ salvó mi vida. Bueno, no és que em vulgui posar mèrits, però sí que voldria retre un homenatge a tots els DJs, que sé que molts d'ells, molts companys, ens escolten regularment aquí al Coco, perquè tenim una gran responsabilitat. Com va dir algú, un bon DJ és aquell que sap gestionar les emocions dels altres. Perquè les cançons rarament et deixaran indiferent, sempre provoquen que et moguis, que t'entristeixis, que t'enalegris. Estàs d'acord amb mi? Però és que és molt difícil, perquè a més cada persona, quan ve a una sessió, ve amb els seus problemes, amb les seves preocupacions. Potser s'ha discutit amb algú, potser les coses no li van bé, potser ha perdut la feina o potser li fa mal al cap. En fi, i a vegades hem pogut salvar la situació gràcies a la nostra música.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena.
0: I en Jaume Gorina ens diu: al ser propietari de dues discoteques a la ciutat de Terrassa, podríem dir dues dècades, 80s i 90s, escollir una cançó és impossible per tothom. Ara toca destacar-ne només una, doncs ens quedem molt curts. El Bosc, vinga, el Bosc, escull la que vulguis. Home, Jaume, em sembla que ara vius per Andalusia. Recordo perfectament les teves dues discoteques a les que fas referència, el Magoti i el Zòdia, que durant molts anys van marcar la festa i la nit de Terrassa, i on vaig tenir l'ocasió de treballar-hi, no com a discjòquei llavors, sinó com a presentador de diferents actes. Si em dones a escollir una cançó del Bosc, m'agraden moltíssimes, però t'escolliré una per qüestions personals. És que les cançons agraden més o menys depenent de en quina circumstància l'escoltes o amb qui l'escoltes. En aquest cas, em recorda un temps de ràdio i de vida irrepetible. Corria 1989 i parlo del Brilliant Disguise. No perdis la sintonia, Coco.
2: Són les 10. Notícies Badalona.
3: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. L'incendi forestal que divendres va afectar la serralada de Marina entre Tiana i Montgat ja està controlat, encara no extingit, després de cremar 48 hectàrees de vegetació. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home in situ com a presumpte autor del foc, i davant d'aquests fets l'Ajuntament de Tiana ha anunciat que es personarà com a acusació en el procediment judicial. De fet, segons els agents rurals, l'incendi presenta indicis d'haver estat provocat de manera intencionada, una hipòtesi que també va confirmar la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
3: En un comunicat, el consistori tianenc ha explicat que la decisió de personar-se en la causa respon a la voluntat de defensar els interessos del municipi i exigir que s'assumeixin totes les responsabilitats que se'n derivin. A més, remarca que provocar un incendi forestal suposa un atac al patrimoni natural, posa en risc la seguretat de les persones i compromet la protecció de l'entorn. Les flames, recordem, es van originar cap a 3:15 del matí del passat divendres a la zona de la deixalleria de Tiana, amb fins a 5 focus diferenciats, separats entre si per uns 200 metres. Tot i la magnitud de l'incendi, no es van registrar danys personals ni habitatges afectats, però sí es va confinar la població afectada. I des d'aquest diumenge, Barcelona i Sant Adrià es converteixen en l'epicentre internacional del debat arquitectònic en el marc del Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita plegarà fins al 2 de juliol gairebé 10.000 professionals del sector i 250 ponents internacionals per debatre alguns dels principals desafiaments de l'arquitectura contemporània, com la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans. L'Estrès Xemeneies, una de les seus principals d'aquesta edició, ha acollit la cerimònia inaugural. N'ha parlat l'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Callà, Cañete, i també el director del Congrés, Guim Costa, qui ha subratllat que l'arquitectura va molt més enllà del disseny d'edificis.
5: Our city is a moment of...
6: La nostra ciutat es troba en un moment de transformació urbana, social i econòmica. I les Tres Xemeneies es troba en el cor d'aquesta transformació. Avui marquem l'inici. Espero que aquest congrés sigui un gran èxit.
7: Becoming is a reminder.
6: Becoming és un recordatori. Un recordatori que l'arquitectura tracta de dissenyar edificis. Sí. I de planificació urbana i disseny de paisatges. Sí, però també de donar forma a la transició cap al futur.
3: El programa del Congrés versa al voltant de 6 grans eixos temàtics i inclou conferències i debats amb més de 250 arquitectes d'arreu del món. L'objectiu és confrontar diferents punts de vista per generar noves propostes davant dels desafiaments socials, ambientals i urbans i analitzar com aquestes idees es poden aplicar en un futur. I obrim plana cultural perquè la Villarroel ha presentat aquest divendres l'obra d'Edu Manzanares, Primera llei de Newton, dirigida per Nelson Valente i amb l'actriu badalonina Rosa Gàmiz entre el repartiment. En un moment en què les reivindicacions dels docents estan a l'ordre del dia, l'obra aborda les desigualtats que existeixen als centres mentre reivindica l'empatia, no només entre professors, sinó també entre alumnat i família. El director ha vist un repte, portar aquesta obra als escenaris.
8: Jo crec que l'EU ha escrit una mica de metàfora sobre l'educació, sobre el que podem fer o no podem fer. I una mica el repte és transformar aquesta metàfora en una història que es puc explicar, que sembla de la realitat, però té molt de teatre, com de paràbola.
3: La tragicomèdia també es podrà veure de l'1 de juliol al 2 d'agost en el marc del Festival Grec. I més cultura perquè el Creepshow Festival tanca el seu cap de setmana cinematogràfic amb un 45% més de públic que l'any passat. Han estat 3 dies de cinema de terror on s'han pogut veure una curada selecció de curts internacionals com ara l'anglès Borges de Vika Evdokimenko, qui s'ha endut el 20è Premi Serra Circular. L'humor negre de Borges, una jove intenta seguir la recepta de Borges a la seva via russa, ha captivat el jurat del Creepshow. La cinta dirigida per Vika Evdokimenko ha estat triada com el millor curt metratge per la seva barreja d'humor negre, simbolisme i tendresa. Juntament amb el gran guanyador, el jurat ha atorgat altres premis. La millor direcció se l'ha endut el valencià Samportí amb El Aspirante, un curtmetratge de stop motion, mentre que la millor fotografia ha estat per la producció belga Barlevas, amb un poderós blanc i negre. I en esports, més de 400 tripulants de 23 clubs diferents han participat aquest dissabte en una nova edició de la Llarga 2026, el 20è Trofeu Ciutat de Badalona de Llagut, una de les regates més esperades de l'any. Rem Arenys, Club Patí de Vela, Barcelona, Club Rem Colera, ningú s'ha volgut perdre una nova jornada de competició i, sobretot, de bon ambient.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
9: Ningú t'informa com nosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
9: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
10: I avui, aprofitant que tenim la revetlla de Sant Joan a tocar, volem parlar també de les típiques coques, però amb un nou establiment aquesta vegada de Badalona, amb la pastisseria Grau, que obria justament les seves portes durant la Shopping Night Duty. Per tant,
11: doncs sí,
10: pastisseria nova a la ciutat.
11: I festa grossa, que van obrir en un dia ideal,
10: Sí, sí,
11: ells feina. Ja tenen, la feina no els hi van faltar. Ells ja tenen establiments a altres punts del territori i ara doncs han apostat per la nostra ciutat. Ens acompanya la seva pastissera, la Natàlia Grau. Bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Com estàs?
12: Molt bé.
11: Quin balanç en fas d'aquesta primera setmana aquí a Badalona?
12: Doncs ha començat molt intensa.
10: Sí.
12: Vam aterrar el dia de la Shopping Night. Mm.
10: Us imaginàveu que, diguéssim, hi hauria
12: ens
10: aquesta...
12: Ens ho havien explicat, però no érem conscients de les dimensions que podia agafar aquesta festa. I la veritat és que molt sorpresos i molt contents de la rebuda que va haver per part de la gent. Uh-huh. Sí, sí, Molt bé.
10: Explica'ns una mica d'on veniu, no? Qui és la pastisseria Grau? Quins són els seus orígens?
12: Pastisseria Grau és una pastisseria que comença a Esparreguera. De fet, és cinquena generació. Jo sóc la cinquena generació de pastissers de la família. I que ha anat creixent. Ha anat creixent a poc a poc. Vam començar... Doncs això, no? Esparreguera, que és on tenim l'obrador, és on tenim una de les botigues, i a partir d'aquí hem anat fent Martorell, després hem vingut aquí a Badalona, hem estat també a Sant Cugat, i estem en aquest moment.
11: Deies tu, no? Ets la cinquena generació d'una família de pastissers.
12: Sí.
11: Com s'aconsegueix mantenir l'essència i anar innovant, creant?
12: Bueno, s'han d'ajuntar dues coses, no? S'ha d'ajuntar la passió per l'ofici i el voler millorar, el voler posar-se al dia. S'ha d'estar una miqueta amb tot, no? Amb la tradició, no deixar mai el que és el producte de pastisseria tradicional, que és el que nosaltres toquem,
10: no?
12: Però a vegades tampoc quedar-te enrere i anar innovant, tenint l'equilibri de les dues coses.
10: Quin diries que és el vostre tret distintiu?
12: La pastisseria artesanal, sobretot. Sí, no hi ha, ara mateix no hi ha un producte estrella, sí que en tenim un que és per Pasqua, que és la mona de caputxina, que aquesta ve de les cinc generacions que l'anem fent.
10: Com és aquesta mona caputxina?
12: És una mona que porta, està feta amb pa de pessic i llema, i per fora porta un biscuit de rovell d'ou, que va fet al bany-maria i fornejat... flambejat al forn. Bueno, és...
10: Molt bé.
12: La fem nosaltres, aquesta, i no es troba a masses llocs.
10: Arribarà el dia també per tastar aquesta mona caputxina.
12: Sí, no, ja vindrà. Aquesta, això és com el més nostre, no?
10: Feu
12: que tenim, però...
10: i feu salat, a la pastisseria?
12: Sí, també tenim un apartat dintre de l'obrador, que és el de càtering.
11: Us preguntava abans, fora d'antena, si teniu en compte, des de la pastisseria Grau, les tradicions específiques de cada territori on aterreu, on poseu botiga.
12: Clar, pensa que hem aterrat...
11: Heu estudiat sobre Badalona, ja.
12: Algunes coses sabem. Acabem d'aterrar ara mateix i la intenció està en, sí, fer-nos de la ciutat, no? I sí que tenir algunes col·laboracions amb... Vàries coses d'aquí, que ja us anirem explicant.
10: Per què Badalona?
12: Ens va sorgir l'oportunitat de venir a Badalona. És una ciutat que ens semblava interessant, que podia tenir recorregut per la pastisseria, i bueno, no ens ho vam pensar. Vam trobar un molt bon lloc, també, on estem situats. No. És un molt bon lloc.
10: El carrer Canonja,
12: El carrer Canonja, correcte. Sí.
11: Hem parlat de la pastisseria Martorell, Esparreguera, Badalona,
12: Sant Cugat.
11: Voleu expandir-vos més?
12: Bueno,
11: això té aturador, sí,
12: no ens tanquem, no ens tanquem. Sí. Ara estem rodats. Ara estem en el moment i, bueno, ara pararem alguna setmana, perquè sembla que estiguem inaugurant cada setmana.
11: La Natàlia s'ha format a l'Espai Sucre i, de fet, la pastisseria recentment ha guanyat el primer premi d'un ou de xocolata inspirat en Gaudí.
12: Sí.
11: Ara tot va de Gaudí, perquè estem dins el centenari,
12: correcte,
11: no? Explica'ns una mica com ha funcionat aquest concurs.
12: Doncs va ser un concurs que es va fer amb el Gremi de Pastisseria, el Museu de Xocolata, i el Parguell, i el que es va fer és es va convocar pastissers de tot Catalunya perquè presentessin un projecte d'un ou que havia d'estar inspirat en el Parguell. Cadascú havia de presentar la seva idea, el seu projecte.
10: I que és preciós, eh? Estic
12: sí, l'estem veient ara, eh?
10: Instagram, que us convido a visitar, també. Déu-n'hi-do, quants centímetres? 60, 70,
12: era,
10: 70,
12: sí,
10: mínim, no?
12: Sí, sí, era molt alt, entre la base i tot. Devia pesar uns 20 quilos, aproximadament.
11: Déu-n'hi-do.
12: Sí, sí, sí, transportar-lo va ser tota una aventura, eh?
10: Transportar-lo i que arribés intacte, no?
12: Sí, ara us ho explicaré, això també, perquè
10: també
12: vam tenir tanta feina gairebé fent l'ou com fent l'estructura on el posaríem per poder-lo transportar, clar, de l'obrador d'Esparreguera fins al Parguell. i el guanyar, doncs, el pergüell fins al Museu de la Xocolata on estàs posat.
11: Això és com el dimoni, eh? Gairebé, transportar-lo.
13: Sí, sí. Perquè l'Obrador el teniu només a Esparreguera.
12: Només a Esparreguera.
13: I des d'allà
12: distribuïm a les botigues. Sí. Doncs llavors, d'aquests projectes que et deia que es van presentar, van quedar 10 finalistes... i van estar exposats aquí, així com veus, amb una urna d'aquestes, van estar exposats al parc, i els visitants tenien un QR, cada un tenia un QR, podien votar el que més els hi agradés.
13: Molt bé, per tant...
12: I va resultar que va ser el nostre.
11: El vostre.
12: Sí, sí, molt contents.
13: Tenim Sant Joan a tocar, que és una altra, diguéssim, les pastisseries, jo al·lucino perquè sempre ho diem, tot i que van sempre, diguéssim, seguint el calendari i pràcticament no hi ha setmana
11: el
13: que
11: Santurà.
13: Se celebri
12: sempre
13: alguna
12: hi ha algun
13: cosa,
12: festiu.
13: No? Per delit també de les nostres panxes, val la pena dir-ho. I ara estem a les portes de Sant Joan. Mm-hmm. Què prepareu vosaltres a
12: ara venen
13: a
12: la les coques.
13: Grau.
12: Ara ens venen les coques.
13: Coques.
12: A tope amb coques, sí.
13: Alguna d'innovadora?
12: Aquest any el que hem fet és innovar en forma, en el format.
11: Mm-hmm. Com és, doncs?
12: Hem passat a unes coques molt més petites, fetes, van posades en unes caixes... tancadetes, molt maques, ja, si passeu ja les veureu. No hem anat tant a la coca tradicional que veus aquí, que és la coca gran, perquè ens hem anat trobant doncs, que les famílies també cada vegada són una miqueta més reduïdes. I per altra banda, la gent també vol provar més varietat.
11: Llavors, i que si a un li agrada amb fruita, l'altre
12: correcte,
11: no, de pinyons...
12: Exacte. Amb... Sí, o tothom porta una coca. Llavors, exacte, quan te'n vas a unes coques molt grans... Ostres, sembla que...
11: Et queda coca
12: que és molt,
11: per
12: no?
11: sucar l'endemà i
12: correcte,
11: la setmana seguida.
12: Doncs aquest any hem innovat en el que és format, que és unes coques pràcticament una per dues persones i l'altra per quatre, cinc persones.
11: O sigui, capsetes amb tastos, podríem dir, de les diferents especialitats o...
12: No, perquè realment són
11: quina
12: tan petitones...
11: Quina és l'estrella? Quina és?
12: Mira, l'estrella és la de brioche amb crema.
11: Vale.
12: Aquesta és la més venuda en tots els seus formats que puguem fer.
13: La clau d'una bona coca de Sant Joan és la fórmula del brioix?
12: La fórmula del brioix, mira, en el fons hi ha moltes fórmules de brioix que els pastissers no amaguem. Es publiquen, s'expliquen... El secret està en temps, temperatures...
13: I producte.
12: I cocció.
11: Ja.
12: Bàsicament, és a dir, jo et puc donar la mateixa fórmula a tres pastissers diferents i la coca no sortirà igual, perquè s'ha de tenir molt en compte doncs, tot això, no? El seu repòs, la temperatura de l'amassat, la temperatura de fermentació, que sigui lenta, de quina manera la cous...
11: Així teniu comandes, ja?
12: Sí.
11: I per quines coques es decanten els badalonins i badalonines? Per aquesta?
12: Tiraran per la de crema, sí. També els hi portarem, farem la de crema... Farem la de fruita confitada, la de llardons, i llavors el que fem nosaltres és que les coques de brioche les obrim i les farcim. Amb crema, amb nata, amb cabell d'àngel, que aquesta és com molt tradicional, i trufa.
13: I la de llardons?
12: La de llardons...
13: Acostuma a ser també una de les més venudes?
12: És de les més venudes, sí. La de llardons el que passa és que, al ser una coca primeta, que és de, és de pasta de full, la gent s'emporta la de brioche i...
13: La de llardons és per supor.
12: Exacte,
13: no?
12: I una de llardons que és com a l'extra.
11: Per berenar, quan la vas a comprar ja te la vas menjant, no?
12: Sí. Llavors sempre, amb totes les compres, en cau una de llardons, a més a més.
13: Fent el tafaner, com deia una mica en el vostre perfil de xarxes, veig que hi ha molta cura pel detall, no? Vull dir, la pastisseria d'entrar pels ulls...
12: Totalment.
13: Sí.
12: Totalment, no és una necessitat bàsica. Llavors, l'has de voler comprar, t'ha d'entrar pels ulls, ha de ser algo que realment et vingui de gust. I això s'ha de cuidar moltíssim.
11: I què hi trobem a l'aparador? Si ara passegéssim pel carrer d'Encueta, el carrer Canonja, i passéssim per davant de la pastisseria, què és el que veiem?
12: Mira, el que és a la part de l'aparador, ara hi veuràs coques. Et parlo d'ahir diumenge, pasta de full, també hem tingut. El tema de pastissos més tradicionals, musos, semifreds, els tenim... Clar, no els veuràs a l'aparador, però sí que quan entres els veuràs a dins. Val? I la nostra idea, a partir d'ara que ja comencem a assentar-nos una miqueta, és fer producte acabat al moment, sobretot els caps de setmana.
13: Què vol dir producte acabat al moment?
12: El que seria, per exemple, una banda de crema o un tortell. Alguna cosa que...
13: De farcir, correcte,
12: coses que es van farcint
11: en el moment.
12: Sí, que de fet el dia que vam fer la inauguració per la Shopping Night...
13: És el que oferíeu, no?
12: També. Ho teníem, jo vaig estar allà de cara a l'aparador i anàvem omplint el producte i el anàvem servint. Mm-hmm. Doncs la idea vindria a ser aquesta, no?
13: Sí, una mica també de manera personalitzada, no?
12: Exacte.
13: Que puguin dir, doncs,
11: aquesta... I les textures. Fruita,
13: no m'agrada el kiwi, però sí que m'agrada la pinya i la maduixa, per exemple.
12: Perquè s'està fent allà mateix.
11: Mm-hmm. I les textures es mantenen.
12: Exacte, és que
11: si no,
12: al final...
11: Potser arribes a casa i la pasta de full ja no està tan crunchy com ens agrada. No?
12: Clar, el que et diferencia de la pastisseria industrial o que pots trobar en un supermercat o qualsevol altre lloc, al final és que estigui feta que te la puguis menjar fresca.
11: Clar.
13: Doncs, Natàlia Grau, un gust. Haurem d'anar a la pastisseria Grau també per
12: tenir tots aquests
13: productes i aquestes coques de Sant Joan. Que vagi
12: moltíssimes
13: molt bé.
12: Moltíssimes gràcies.
11: Gràcies a tu.
12: Merci.
9: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
11: S'inaugura l'estand de Marina Badalona i l'Ajuntament al Palma International Boat Show a Palma de Mallorca, una de les fires nàutiques més importants. Allà hi tenim desplaçat el nostre company Alexis O. Bon dia, Àlex.
14: Molt bon dia a tutti.
11: Quin ambient es respira en aquesta fira i, sobretot, quin ambient es respira l'estand de Badalona, tot i que encara no s'ha inaugurat, eh?
14: Doncs es respira un ambient que tot just ara mateix a les 10 ha obert portes a aquesta segona jornada aquí de la 42a edició del Palma International Boat Show 2026 aquí al Moll Vell de Palma. Avui tenim una temperatura de 19 graus, cel una mica ennuvolat, la temperatura és agradable, per tant, es preveu que s'aguanti bé la jornada d'avui. I com bé deies, ara a les 12 al migdia hi ha prevista aquesta inauguració oficial de l'estand de Marina Badalona, que per segon any consecutiu repeteix en aquest certamen tan important de la nàutica a nivell europeu i de referència internacional. A més, es preveu també la presència de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, entre altres autoritats, i també s'aprofitarà per presentar la 8a edició de la Golden Cup, que és aquesta competició de regates que ja fa 5 edicions, que se celebra al port de Badalona i que se celebrarà els dies 1, 2 i 3 de novembre. A més, també es presentarà la Mini Golden Cup. De fet, aquesta és la inauguració oficial que ja prevista ara a les 12, però recordem que ahir es va inaugurar ja aquest saló i aquí a l'estand de Marina Badalona es va fer una degustació de formatges, també amb vins de la DO Alella. També van poder veure a l'alcalde Xavier García Albiol, però avui volem parlar de la presència per segon any consecutiu, com diem, del port de Badalona en aquesta fira nàutica de Palma, amb el gerent precisament de Marina Badalona, l'Imanol Sanz. Bon dia, Imanol.
15: Molt bon dia.
14: Dèiem que important promocionar els atractius d'aquest port de la ciutat. D'una banda, el varador del port, que s'ha convertit en referent pel que fa al manteniment, reparació, reacondicionament d'embarcacions de fins a 40 metres d'eslora.
15: Efectivament. Tenim un varador que, per tamany, però no només això, sinó per les instal·lacions i la qualitat dels serveis, és ja un referent des de fa temps a nivell internacional, però cada vegada més, i ara ja amb embarcacions que podem arribar fins a 40 metres d'eslora.
14: De fet, s'ha fet aquesta primera fase de l'ampliació per arribar als 10.500 metres quadrats, però l'objectiu és arribar als 15.000 metres quadrats, aquest varador.
15: Efectivament, ja fa 3 anys que estem treballant en aquesta segona fase de l'ampliació. Ara hem pogut fer fins a aquests 10.500 i ara volem també en aquest any mirar de, justament en la zona tècnica i el varador, poder aconseguir una àrea més gran en conjunt on se puguin optimitzar precisament els serveis i els espais per oferir un major servei, per tant, que la suma de dos espais sigui molt més que aquesta suma.
14: Tot plegat per reforçar aquesta capacitat operativa del port i atreure a nous visitants, també.
15: Efectivament, volem que sigui un port no només un port esportiu, no només un port d'oci, sinó volem que sigui també un port de coneixement i un port de treball. I això implica poder tenir un espai, unes instal·lacions, com ho comentava, on se puguin fer treballs i un treball con alt valor afegit, i que és el que intentem, perquè la indústria nàutica cada vegada és un exponent més de l'evolució de la nàutica i de la pròpia indústria, i volem que el port sigui també referent en això.
14: A banda del varador, també un dels atractius del port que es vol donar a conèixer i promocionar en aquest Saló Nàutic de Palma és el canal de Badalona, el canal del Gorg. De fet, aquí ho llegim, a dalt de l'estand, tu canal per a sentir el Mediterrani.
15: Efectivament, sí, Badalona sempre ha sigut una ciutat enamorada del Mediterrani. El canal de Badalona és un canal únic i, per tant, li dona encara més unes condicions molt especials. És un canal que és part de la ciutat, és un canal que és ciutat d'en si mateix i el que volem que sigui el Mediterrani que entra en la ciutat. Aquest és el sentit, més perquè el que volem és també aquest aspecte emocional, de sentiment, que sempre ha tingut la ciutat i que volem que el canal sigui la plasmació i la, diguéssim, comunicació d'aquest sentiment tan badaloní.
14: Aquesta connexió de la ciutat amb el mar, un canal que estem parlant d'algunes xifres, 350 metres navegables, 200 amarratges i una superfície comercial de 6.000 metres quadrats.
15: Efectivament. Això la configura a aquestes mides, unes mides que creiem que són molt importants. Són 200 amarradors més que volem que sigui per a embarcacions. Bàsicament han de ser d'eslores fins a 8 metres i amb una superfície comercial que volem també que sigui un exponent d'aquesta activitat, que sigui un port 360 dies i que sigui un port també que estigui obert per oferir moltes coses a la ciutat, com són les botigues, els locals, les necessitats que té el ciutadà de Badalona cada dia.
14: A tot això, les obres del viaducte ja fa un temps que estan en marxa. Abans, segons el calendari previst, hi ha alguna planificació de quan es pot saber que sigui enllestit?
15: Bueno, ja tenim precisament dels 5 bans que constitueixen el viaducte. Tenim ja 2 construïts. Ara estem ja acabant de fer el tercer, que volem formigonar aquest mes de maig. I, en principi, el calendari continuarà perquè al setembre com molt tardar a l'octubre, puguem fer ja el trasllat del desviament provisional de les línies de ferrocarril al seu lloc ja definitiu, con lo qual ja estaria finalitzat aquesta part tan important, que és el que ha de permetre no només acabar el canal, sinó també, com una part molt important, la connexió de mar i muntanya a través del carrer Ponent, que s'acabarà convertint en un eix fonamental d'aquesta connexió mar-muntanya de la ciutat.
14: Ahir parlàvem precisament aquí a l'estand de Marina Badalona amb en Joan Moya, que és assessor de ports esportius, i ens explicava precisament que també el port de Badalona es troba al nivell d'altres ports de referència de Catalunya pel que fa al seu procés de canvis tecnològics i incorporació també de nous sistemes intel·ligents. Ens posava com a exemple l'automatització de les torretes que abasteixen de llum i aigua a les embarcacions del port de Badalona.
15: Efectivament, si volem ser un port modern, si volem precisament la nostra instal·lació sigui també referent des d'un punt de vista de coneixement, nosaltres mateixos ho hem de fer. Aquella empresa que no estigui tecnològicament avançada, que no estigui incorporant les darreres precisament novetats i les darreres innovacions, s'anirà quedant a darrere des del punt de vista de la seva operativitat i del seu punt de servei. Però no només, ja tenim coses instal·lades de fa temps, com és precisament càmeres intel·ligents, que les embarcacions que entren o surten del port queden registrades i nosaltres podem saber exactament quals han entrat i en quin moment, que això és un tema molt important. Les torretes ja fa temps també que les tenim intel·ligents, però volem anar molt més enllà i que realment sigui tot un procediment. Ara estem en una fase, precisament, que els transeünts que puguin passar per el port, que això esperem que per l'any que ve ja estigui també precisament implantat, que amb una aplicació mòbil puguin fer les reserves, veure qual serà el seu atracament i que puguin anar directament al seu atraque sense necessitat, evidentment, d'anar, esperar, anar a capitania, donar un servei, sinó que ja sigui un procés absolutament, com ho dèiem, informàtic i sigui un procés intel·ligent.
14: Tant el port de Badalona continua aquest procés d'evolució tecnològica per posar-se al dia i ser un port punter com els de la resta de Catalunya.
15: Efectivament, la tecnologia és part fonamental, hem d'aprofitar-la per a tot allò que permet millorar, ja dic, el servei, la funcionalitat, l'operativitat, i el port de Badalona, que és un dels ports, jo crec que està avançant i que ha avançat moltes coses des del punt de vista de lo que el seu plantejament i el que vol que sigui en el futur, en aquest punt també ho ha de ser, ho som i ho serem.
14: Ahir parlàvem precisament amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, deia que era important aprofitar la proximitat del port de Badalona amb la ciutat comtal, amb Barcelona, i també donar a conèixer la nostra infraestructura del port de Badalona per atreure també a estrangers que puguin estar a la capital catalana i que vulguin tenir les seves embarcacions a prop de la capital.
15: És que nosaltres tenim l'avantatge d'estar al costat de la gran ciutat financera, que això evidentment té una captació de gent, però tenim també una ciutat com Badalona, una ciutat molt familiar, una ciutat molt propera, i aquesta qualitat, justament amb el port de Badalona, que és una instal·lació, com ho deia, molt puntera, permet aquesta possibilitat i, per tant, permet situar, que Badalona pugui donar un salt endavant també en aquest aspecte i captar gent, embarcacions internacionals i també, evidentment, empreses des d'aquest punt de vista també de captació internacional.
14: Dèiem, Imanol, que avui al migdia es presentarà aquesta ja 8a edició de la Golden Cup, també la Mini Golden Cup, que és aquesta categoria que precisament també es va donar a conèixer durant la presència l'any passat de Marina Badalona en aquest Saló Nàutic Internacional de Palma. Com destacaries que es torni a celebrar un esdeveniment esportiu d'aquestes característiques al port de Badalona?
15: Bueno, en principi, primer, la Golden Cup Badalona, jo crec que va ser una regata que nosaltres vam acollir, que ja és nostra i que és manifest d'aquest exponent i aquesta història tan esportiva com de nàutica, i d'enamorament de Badalona, de la mar, com és la Golden Cup. L'any passat va tornar a ser una altra vegada èxit d'embarcacions, de regatistes, inclús internacionals, cada vegada venen de més països, i nosaltres vam introduir la Mini, no Golden Cup, perquè Golden Cup és només per la regata, diguéssim, sènior, però sí que vam voler ja començar a treballar des d'un punt de vista seriós també en aquest aspecte esportiu, el que són els petits, els que estan començant. Vam fer una aposta en temps de la Covid per nosaltres crear una base nàutica. Aquesta base nàutica, després de la Covid, ja vam buscar el nostre partner perquè ens pogués ajudar. Aquest partner ha treballat bé, està treballant bé i ens està ajudant també perquè pugui veure aquesta regata, perquè la gent jove coneixi també a sentir i gaudir de lo que és una competició, d'una competició nàutica, que penso que és molt important per sentar les bases de cara al futur.
14: Una Golden Cup que any rere any ha continuat sumant, incrementant el nombre de regatistes. No sé si ens pots avançar alguna novetat respecte a altres edicions passades, abans que es faci aquesta presentació.
15: Estem treballant, acabar de fer la presentació, i estem treballant en algunes coses novedoses i importants que permetran, precisament amb la base de la nàutica, poder avançar en altres camps i altres esports col·laterals. Però això és un treball que ja portem engegat des de l'èxit de l'any passat. Encara queda una miqueta de treball. Ara el que volem és continuar avançant i mirar de treballar a veure si ja aquest any podem fer aquestes novetats. Ara és una miqueta aviat per acabar de parlar d'aquest tema, però esperem que sigui un èxit. Jo crec que sí, perquè jo crec que Badalona, la gent que ve al port, que coneix a Badalona, que coneix tot el que s'està fent al voltant, sempre vol tornar, queda sorprès, i jo crec que la Golden Cup és també una sorpresa des d'aquest punt de vista de regata, la seva organització, el que aporta, el camp de regates que té Badalona davant seu, que és molt important. La Copa Amèrica, precisament, feia els entrenaments davant de Badalona, i el que volem posar de manifest és tot això. Això s'està aconseguint, i ara el que hem d'anar és mica en mica treballant, i jo crec que una part, com ho deia, molt important és que també tota la gent jove que està començant pugui tenir la seva regata i cada vegada sigui més.
14: I Manol, el port de Badalona, aquest gran atractiu de la ciutat, com dèiem, es promociona per segon any consecutiu aquí a Palma, però també ho ha fet al Saló Nàutic de Cannes, també a Fitur. Heu notat, a causa d'aquesta gran promoció, un retorn, una resposta?
15: Bueno, nosaltres, per exemple, el que és el client francesos, des de que anem a Cannes, mica en mica han augmentant. Si abans estava una miqueta equilibrat entre diferents països, ara precisament el client francès està pujant, i jo crec que a nivell de està servint no només això, sinó que està en aquests centres també te recordeix de cara també als altres ports, al sector nàutic, que està veient que Badalona aposta por la náutica, aposta por la indústria náutica, aposta por el turisme náutic i aposta per tenir un port amb aquesta perspectiva internacional, i això crec que és molt important. Això ho notem cada vegada més, en què cada vegada, per exemple, aquest any, l'any passat, van venir de tres països que estaven interessats precisament en conèixer coses del port, de Corea del Sud, de Brasil i també d'Itàlia, de la Universitat precisament de Roma, van estar interessats en tots els projectes que tenim en marxa, i tot això al final el que fa és donar a conèixer una instal·lació molt potent i jo crec que molt important.
14: Doncs Imanol Sanz, gerent de Marina Badalona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Badalona Matí.
15: A vosaltres, moltes gràcies.
14: Gràcies. Doncs Tuti, sí. De moment aquí continua aquesta jornada. Recordar que aquest Palma International Boat Show es podrà visitar aquí al Moy Bay fins al 2 de maig, i us dono algunes xifres així per acomiadar. Estem parlant d'uns 300 expositors, 600 embarcacions, entre elles iots de luxe, un dels més cars, atenció, sí. 46 milions d'euros.
16: Caram!
14: Això? No sé si ens ho podem permetre.
16: No, ja t'ho dic jo que no.
14: Molt car, Tuti. I fins aquí, com dic, fins al 2 de maig es preveuen 30.000 visitants, i l'any passat aquesta edició aquí a l'illa de Palma va tenir un impacte econòmic d'uns 21 milions d'euros.
16: Uh-huh. Esperem, no?, com deia ara l'Imanol Sanz, que també doncs, aquesta presència de Badalona, de Marina Badalona, de l'Ajuntament, en aquests esdeveniments, aquesta fira, que és una de les més importants del Mediterrani, doncs també repercuteixi, no?, a la ciutat, hi hagi aquest retorn, que no només sigui allà anar a exposar-nos, sinó que també després vinguin, com deia l'Imanol.
14: Exacte.
16: Gràcies, Àlex. Molt bona feina.
14: Gràcies,
16: Tati. Que vagi molt
14: bé. Bon dia. Que vagi bé.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
13: I avui ens endinsem també en la història de Badalona. A través d'un llibre ho farem, que recupera episodis poc coneguts, alguns força inquietants, altres de curiosos, també del nostre passat. Parlem del Botxí de Can Mercader, una obra de Jordi Roman, que s'inclou també en una col·lecció de llibres que ens aniran descobrint aquesta Badalona, doncs, segurament, que moltes vegades s'amaga sota la catifa, i que s'anomena Històries de la Història de Badalona. Codirigit també amb en Joan Montornès, que ens proposa mirar la ciutat des d'un altre angle, no només des de les grans dates, no?, les més significatives potser, sinó des de les històries que han quedat als marges, als silencis i a la memòria popular, i que s'inclou en aquesta col·lecció, com ara us comentava. Per parlar-ne, doncs, ens acompanyen ells dos, Jordi Roman, Joan Montornès, què tal? Benvinguts.
15: Bon dia.
13: Doncs surt la idea de recollir aquestes històries menys oficials, podríem dir, o oficioses de la ciutat.
15: Bé, primer de tot, vull fer una precisió, que perfecte el que has explicat, que és exacte, que aquest projecte el vaig encetar jo personalment, se'm va ocórrer de fer, ara t'explicaré per què, però que ara és un projecte meu i del Titus, del Joan, vull dir que és un projecte dels dos, aquesta precisió. Però mira, jo tinc la costum tota la vida de llegir força, i vaig, em va caure a les mans fa un parell d'anyets, o poder menys, un llibre del Manuel Cuyàs, el periodista de Mataró, que va morir fa poc, suposo que la majoria de gent el recorda perquè sortia a moltes tertúlies de TV3, va escriure la biografia del Jordi Pujol, i era un llibre tirant autobiogràfic, però que explicava històries de la història de Mataró. I jo, que no tinc cap relació amb Mataró, ostres, em va encantar el llibre, saps? I vaig pensar, doncs això ho podríem fer de Badalona, i més ara que tinc més temps, doncs mira, m'hi poso, no? I em vaig posar, a diferència del llibre del Cuyàs, aquest no és autobiogràfic, és de reportatges, perquè el que jo sóc és periodista, no sóc ni historiador ni acadèmic, no? I així va sortir.
13: I cada capítol explica, podríem dir que una vessant, no?, de la història de la ciutat, també. Has volgut tenir una mirada àmplia.
15: Sí, jo, quan vaig pensar això, el primer que vaig fer va ser fer una relació de temes que em venien al cap sense haver de consultar ni preguntar a ningú, no? Molts eren fets que jo recordava de la meva adolescència i joventut, la majoria, no? I sobretot de fets i temes que pogués parlar amb algú
17: que encara em pogués explicar els seus records d'aquest fet en qüestió, no? I em va sortir, doncs, no sé, uns 40 o 50 de possibles temes, no? És clar, evidentment, vam anar acotant, la cosa va quedar amb 15 i ja en tenim, bueno, de fet el segon, ja estem explicant el primer, però de fet el segon volum del que volem que sigui una col·lecció amb el Joan ja el tenim, no et dic que a mig fer, però molt començat.
13: Clar, el segon es dirà La NASA, Badalona i més històries. Sí, sí. Un títol molt suggeridor, la setmana, diguéssim, en què l'Artemis 2 sí. Ha aterrat,
18: Ho teníem previst abans, Abans de que...
13: Se us han avançat
18: abans
13: aquests
18: de la
13: NASA.
18: Abans que preparessin el viatge ells, no, però sí abans de que es fes públic.
13: Molt bé, expliqueu-nos una mica també, doncs, a aquestes altres històries, no? Com es treballa una col·lecció, com heu pensat a dosificar tota aquesta temàtica, tenim previst, doncs, que precisament en aquest primer volum hi seguiran d'altres.
18: Sí. Mira, t'explico una mica què hi pinto jo amb això, com vaig... Amb el Jordi, que vam estudiar a la facultat junts fa 40... Bueno, que vam començar amb 50 anys, però feia realment potser 40 i tants que no els dos sabíem de la nostra vida, de la nostra trajectòria professional, però no ens havíem vist. I un dia em va trucar i em va comentar que estava treballant això, que jo li vaig dir, home, passa-m'ho i m'ho llegiré. I vaig quedar encantat perquè vaig veure que està fet amb molt de rigor, però d'una manera amena, planera, no és, ell mateix ho repeteix constantment, que no és en absolut un llibre històric, perquè ell... és periodista, no historiador, i bé, això va portar una cosa a l'altra i m'hi vaig anar embolicant, i al final el que havia de ser un llibre vam pensar, si això ha de tenir continuïtat, millor donar-li ja una certa forma de col·lecció. I aquí va sortir la idea de la col·lecció, que el primer volum és el que presentarem avui al Círcul, però ja estem preparant d'altres. I, bueno, de moment, jo penso que té el perfil, la col·lecció, per enganxar un cercle de persones que no necessàriament han de ser BTVs, això ja ho deixem anar, perquè, però sí que hi ha molts records col·lectius de la petita història de la Gran Badalona, que jo penso que enganxarà a la gent.
13: Fins i tot, ara que ho parlàvem, també amb aquesta transformació de la ciutat amb en Josep Maria Massot, hi haurà molta gent que potser és gent badalonina d'adopció, que ha vingut a viure recentment a la ciutat i que els hi agradarà, no?, descobrir, doncs, això, quins secrets amaga una mica també el nostre municipi, no? El botxí de Can Mercader és el cas, diguéssim, el capítol que dona títol també a aquest primer llibre, no? Per què? Què té aquesta història que la fa tan potent o tan representativa?
17: Mira, t'ho explico. És el primer reportatge que em va venir al cap. Ja t'he dit que no, el llibre no té un caire autobiogràfic ni molt menys, però em va venir al cap perquè la meva àvia, que va morir ja fa molts anys, i el meu pare, quan era petit i jovenet, vivien al carrer del Sol, que ara és Planes i Casals, just al costat de la plaça del Sol. I quan jo era jove, jovenet, la meva àvia, que era activista social amb altres qüestions, m'explicava, tu saps qui va matar el Trotsky? Jo deia, no, jo no sabia ni qui era el Trotsky quan jo tenia 14 anys, no? Diu, doncs eren els Mercader, el fill de Can Mercader, d'aquí la fàbrica que hi havia al costat, que ara ja és fàbrica i coets. I de tant en tant, aquell que després va matar el Trotsky amb un piolet al cap, ens el deixaven a casa estones, quan era petitet, i jugava al badiu. Clar, jo aquella època deia, escolta, mi, Trotsky, que m'expliques? No, amb 13 o 14 anys. Però jo em va quedar al cap, tu. I recordo que un cop més li havia preguntat a la meva àvia, explica'm més coses. La veritat és que me'n recordo de molt poques, no? I el meu pare, que ja va néixer després, al 20 i pico, li havia preguntat molt i el meu pare deia, jo no me'n recordo de res. perquè quan la meva àvia m'explicava que el Ramon Mercader corria per casa seva, la meva àvia encara no era casada, era una de les joves de la casa, no? Uh-huh. Vivia encara amb els pares, però a la mateixa casa del carrer del Sol. I arrel d'aquí, doncs mira, recordo que tenint amics i amigues que havien anat a viure als pisos de Can Mercader, no tothom sabia que allò, la fàbrica de Can Mercader, eren els Mercader, que el fill va ser el que va matar el Trotsky, no? I és un tema que a mi sempre, ostres, m'ha interessat moltíssim i em vaig posar, mira, a remenar una mica i així va començar. Mm-hmm. Així va, em vaig engrescar amb aquest tema i vaig seguir amb els altres.
13: Aquest reportatge, eh? Altres temes que passen, per exemple, per explicar doncs, la Badalona educativa dels anys 60, no? Amb l'impuls que va donar l'escola Gitangeli, per exemple, com a revulsiu també doncs, de l'escenari educatiu d'aquell moment. Una aposta també clara per l'educació en català, per la immersió lingüística, no posteriorment, o per exemple que ens explica també doncs, quin va ser el primer Ajuntament Democràtic a Badalona després també de la Guerra Civil, de la dictadura, no? Amb un Màrius Díaz que qui ho diria, no? Que seria una aposta comunista també la que en aquells moments doncs, canviaria la dinàmica municipal. Per tant, explica les moltes Badalones que hi ha hagut i sí, que hi ha també sí, encara a dia d'avui.
18: El llibre i la col·lecció amb la continuïtat ens transporta el lector a moments i indrets memorables de la nostra petita història, però que molts han tingut també paral·lelismes en d'altres ciutats, o sigui que, que fa que també molta gent sàpiga que Badalona va haver un govern comunista l'any 79, però que a Sabadell també n'hi havia un altre, vull dir, que tenien unes semblances. Però a part d'això, cobreix molts de temes. Uh-huh. Per exemple, n'hi ha un que jo penso que enganxarà molt a la gent en el record, que és la història de la fi de Can Deulofeu, que pels que vivíem a Badalona era el nostre Corte Inglés, per entendre'ns. Allà, bueno, el capítol es diu Can Deulofeu s'hi troba de tot, perquè realment era així. I durant molts anys, en el panorama quotidià de molts badalonins, badalonins de tot Badalona,
13: sí, sí, sí.
18: Can Deulofeu
13: era parada segura,
18: era un referent, que a més per temporada, que venia a Nadal les joguines a Can Deulofeu, gent jove que estava estudiant a l'institut o a principis de facultat,
13: els llibres
18: embolicaven els regals
17: a les festes, a les vacances, sí, d'escola
18: feien, o sigui,
13: d'acord, les primeres feines, no?
18: Exacte, sí, sí, exacte. I, és clar, això hi ha gent que no ho coneix, ni ho ha viscut, però que és bo que pensi que al carrer de Mar havia una botiga emblemàtica d'un carrer de Mar que ja no és... Ja no el tornarem a veure.
13: Vosaltres sou periodistes, I això, de fet, res més començar el llibre, també ho deixeu molt clar, no?, de cara al lector, que no es tracta d'una feina, doncs, d'història, no?, de, com a historiadors, sinó com a periodistes. Segurament us heu documentat amb molta premsa, també, de l'època, no?, per fer aquest primer llibre, i pels que vindran. Què en penseu una mica també de la cobertura periodística de la història de Badalona, no?, d'aquella època? Hi havia contradiccions amb la premsa o no?
17: El primer que et dic del tema aquest és que hem d'agrair al museu la tasca de digitalització i de tenir la seva web a l'abast, abans ha posat a l'abast tota la història de la revista de Badalona del Comarca Express, de l'Eco de Badalona, molt més del segle XIX, i allò és una meravella entrar-hi i trobar-ho, no? El que sí també és de destacar és, clar, que a l'època, i sobretot amb algun dels capítols que hem fet, reproduir el context oficial del que era revista de Badalona, que és on vam començar el Joan i jo a fer les primeres pràctiques, per dir-ho així. Clar, eren uns textos d'Arriba a Espanya i de lealtat al caudillo, no sé què dius, ostres. I això passava i nosaltres ja hi érem aquí, no? I la gent igual ni... Els més joves, lògicament, diuen, això no pot ser així, però això era així, no? Però crec que també és interessant recordar-ho i rellegir-ho, no? Perquè dius, bueno, això és el món en què nosaltres vam créixer.
13: Entendre el passat, eh? Per comprendre millor també el present i el que pot venir en un futur, eh? Doncs aquesta tarda, a les 7, presentació del llibre El Butxí de Can Mercader i altres històries, el primer d'aquesta col·lecció que es diu Històries de la Història de Badalona, en aquest cas 1, eh? Doncs el Círcul, el Teatre del Círcul, entre amics, entenc també aquesta presentació. Que vagi molt bé.
17: Puc fer una... Podem fer una cosa? Avui, com que aquest llibre no està fet amb vocació, evidentment, de vendre un millor
18: i de
17: fer-nos milionaris, tothom que vingui avui al Círcul, a l'entrar, o si no hi ha temps, quan surti, s'endurà un llibre d'obsequi, val? Que és una gentilesa de Digest, que... bueno, a través del seu director ha volgut recolzar aquesta col·lecció i nosaltres el que li vam dir és que ens agradaria, com que això no volem que la gent ni ho compri ni ho tingui, sinó que ho llegeixi, doncs el que volem és avui escampar-ho. Així que tothom que vingui avui, que vulgui venir o tingui previst venir, que intenti venir una miqueta abans perquè no hi hagi molta cua,
13: per poder agilitzar,
17: perquè així que arribin els hi donarem una abraçada i els hi regalarem un llibre.
13: Molt bé. Els hi regalareu història, de la ciutat, és el que fareu aquesta tarda.
18: Sí, i records compartits per molts dels futurs lectors.
13: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per haver sigut avui amb nosaltres.
17: A vosaltres.
13: I que vagi bé. Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
9: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
10: I els treballadors del sector social i de les cures denuncien la precarietat estructural que pateix el col·lectiu, segons diuen. Aquest dimarts es van concentrar a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una equiparació salarial, també un augment de recursos, i és que un dels professionals afectats són els treballadors del Centre Ocupacional Cointegra d'aquí de Badalona, i precisament avui en parlem amb ells també d'aquesta temàtica. Gemma Sabal, educadora del Centre Ocupacional, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
10: També ens acompanya l'anterior Toni Rodríguez, que és tècnic del Centre Ocupacional Cointegra.
20: Sí, hola, bon dia.
10: Què tal, bon dia. Aquest dimarts us vau concentrar, ho explicava, a la plaça Sant Jaume, de Barcelona. Què us ha portat a sortir al carrer?
20: Bé, bueno, portar al carrer dona visibilitat, bàsicament. O sigui, ens trobem una mica desemparats i deixats de la mà de deuda per part de l'administració. Bueno, clar, denunciem una situació de precarietat bàsicament econòmica, que, bueno, hi ha molts greuges, no? Però el principal que ens uneix a totes les plataformes que aquest dimarts vam sortir al carrer era el tema econòmic, perquè, clar, nosaltres, en el nostre cas, en el sector de la discapacitat, pues, portem més amb un conveni congelat des de fa més de 10 anys, vale? I, bueno, i, de fet, tot això ha provocat que no s'hagi actualitzat adequadament a l'IPC i nosaltres estimem que la pèrdua de poder adquisitiu pot rondar

0: i a veure si junts podíem anar fent pinya. Mm-hmm. I llavors, arrel d'anar fent trobades davant de la Generalitat, manifestacions davant de la Generalitat, vam arribar a parlar amb diferents sectors parlamentaris i bé, bàsicament ens entenen, sempre ens han dit que sí, que entenen la situació, però bueno, depèn, o sigui, ens donen diferents excuses. Ja són els pressupostos que no els tenen, o que sí que tenen diners però no és la patronal que no els reparteix bé. Bueno, es van tirant una mica la pilota, uh-huh. tots els actors en la negociació es tiren la pilota uns als altres. Uh-huh. Però al final és que acabem rebent...
1: La vostra situació no canvia.
0: Exacte, no canvia, i això repercuteix, òbviament, en les nostres vides, però també en el servei que donem als usuaris, uh-huh. que ara està infrafinançat el sector... Les ràtios són elevadíssimes i no podem donar aquest servei de qualitat que esperen.
1: Explicaves, Gemma, que us veu unir, no?, amb una plataforma. Quin és el tant per cent o la xifra de treballadors del sector, diguéssim, de l'atenció a la discapacitat que penseu es pot veure afectat? Pot estar patint aquesta situació, no?, com vosaltres?
0: Clar, les nostres dades, o sigui, sí que vam mirar i potser som uns 12-15.000 treballadors a tot mm-hmm. Catalunya que treballen que estarien sota el nostre conveni, diguem. Uh-huh. Tant en centres ocupacionals com en CETs, a les residències també. I de la plataforma, de moment, som treballadors de 30 entitats diferents, uh-huh. que sí que ens agradaria, doncs, no, arribar a més entitats, a més treballadors, que més gent, quants més siguem, al final creiem que més força tindrem per
2: sí,
0: fer-nos veure.
2: Sí, creiem que si podem assolir una massa crítica que ajudi a revertir la situació de precarietat.
1: Antoni, quines millores laborals reclameu? No? En quina quantitat és la que reclameu cobrar o reclameu que s'augmenti? No? En quin tant per cent el vostre sou?
2: Clar, nosaltres prenem com a referència l'administració pública. No? Bueno, de fet,
1: i quina és la diferència amb un treballador de la pública?
2: Bueno, pues, de fet, una de la... dels danys col·laterals que es produeixen en aquesta situació és la marxa de professionals. Vale, clar, ara mateix estem tenint moltes dificultats per trobar professionals qualificats per donar atenció a les persones amb discapacitat. Uh-huh. Vale, clar, bueno, ens trobem... Clar, el salari més baix de professional que tenim és pràcticament és el salari mínim. Bàsicament un auxiliar que uh-huh. ve amb un grau d'integració entre el sector... amb la categoria auxiliar, cobrant el salari mínim. Què passa? Pues que ara l'administració pues, tenen necessitat de personal i han creat moltes places d'interinatge. Qui voldrà treballar en un sector que no és fàcil? També el tema vocacional és molt important, però, clar, també l'experiència i tot aquest bagatge es va perdent.
1: Qui vol treballar a la concertada, si fent-ho a la pública, està més ben retribuït.
2: No? Oh, sí, sí, clar, evidentment.
1: I té millors condicions.
2: Tenim l'exemple d'una companya que fa poc que ens ha deixat i està cobrant gairebé 500 euros més al mes. I dic, bueno, així, clar, com pot competir?
1: Exigiu, per tant, aquesta equiparació salarial que compensi, no?, aquesta pèrdua de poder adquisitius. Parlàveu de ràtio, no?, també de una reducció de les ràtios és la que demaneu. Quina és l'actual?
0: Clar, actualment, doncs, depèn de les necessitats de les persones, però hi ha grups que estan a un professional amb 10 usuaris, un professional amb 7, depèn de les necessitats de suport que tingui també cada persona. Uh-huh. El que passa és que també cada vegada venen de l'escola persones amb més necessitats de suport i les ràtios són les mateixes. La cartera de serveis uh-huh. no ha canviat. El conveni no ha canviat. Uh-huh. Però les necessitats de les persones sí que han canviat i el tipus de servei que se'ls vol oferir també. Més individualitzat, amb atenció, pues, això més adequada a cada persona.
1: Es vol millorar l'atenció amb els mateixos recursos.
0: Exacte.
1: Que ara fa 10 anys.
0: Mm-hmm. No? Correcte.
2: Sí, sí, clar. I ara el servei està evolucionant cap a la integració a la persona en comunitat. Vale, clar, fins ara, pues, fa 10 anys, no fa tant. O sigui, uh-huh. l'atenció s'entrava en un edifici on les persones anaven allà, passaven el dia i després tornaven a casa. I ara tot això està canviant. La idea és normalitzar la situació i la integració de les persones amb discapacitat perquè tinguin un funcionament normalitzat en el dia a dia uh-huh. i s'informin part de la comunitat.
1: Com repercuteix, no?, al final aquesta manca de, diguéssim, de recursos també de professionals en el sector, no?, a l'hora doncs, de prestar aquesta atenció a l'usuari, no?, a la persona que té una discapacitat.
2: Clar. Uh-huh. A l'usuari pues, per l'estabilitat del seu referent. Mm. És que, clar, no, que el canvi i la manca d'estabilitat d'una persona de referència pues, fa que, clar, ells necessiten aquest punt la persona que estigui allà per ells, perquè li doni confiança, que l'ajudi a treballar la seva autoestima i que realment pues, l'empenyi, la motivi. Bueno, és un dia a dia.
1: Per fer-nos una idea, vosaltres sou treballadors de Cointel.

0: Integra, no? Quantes persones amb discapacitat treballen a Cointegra i quants, diguéssim, professionals de l'atenció a la discapacitat doncs presten el seu servei? Quines són les ràtios que teniu aquí i com afecta, no, aquesta precarització pel que fan als recursos que vosaltres doncs argumenteu en el vostre dia a dia?
1: Treballadors que serem uns 50 sí. i pocs. I usuaris, igual tu tens millor.
2: Atenem unes 250 persones. La tipologia de servei, nosaltres som centre ocupacional i, bueno, el que és el perfil d'usuari que tenem pues, són bàsicament servei i teràpia ocupacional i servei d'ocupació i inserció, el SOI. Vale? Clar, de SOI hi ha unes 62 persones i de CTO unes 180-190 persones.
0: El personal està cremat, diríeu, davant d'aquesta realitat?
2: Sí, clar. Cada dia hem de fer ajustos a la planificació. De fet, estem en unes ràtios tan justes que si falta una o dues persones ja hem de fer canvis.
0: Clar, dèieu que durant aquests últims 10 anys calculeu que heu patit una pèrdua de poder adquisitiu d'aproximadament el 30%, no?
1: Sí.
0: Si mirem, diguéssim, la banda ampla d'aquesta forquilla, que situàveu entre el 25 i el 30%. Això, al final, com es tradueix, no? Hi ha una manca de motivació també entre el professional?
1: Sí, o sigui, els professionals que ja porten temps treballant, doncs, òbviament, una manca de motivació molt gran, també, doncs, et provoca, o sigui, un malestar emocional, al final... Tu estàs veient que costa arribar a final de mes amb tal com ha pujat la vida i que els nous professionals que entren molt pocs perquè la gent no vol venir a treballar. És que els que ens passa que també com que ens falten professionals costa molt trobar reemplaçament, la gent marxa i ningú vol començar a treballar pel sou mínim interprofessional tenint uns estudis. Estem desmotivats, també sobrecarregats de feina i cansats, molt cansats. Sí.
0: Heu patit el cas d'algun company que, o heu pensat vosaltres mateixos, mai ha deixat la professió amb aquestes condicions laborals?
2: Sí, bueno, és una cosa que no ho fa, jo personalment, jo parlo del meu cas personal, no ho faig activament, però sí que estic pendent de com si surt alguna oportunitat, sí.
1: Sí, exacte, és que al final la nostra feina normalment la gent que està treballant d'això és perquè ens agrada molt, és vocacional i ens agrada el nostre dia a dia, però clar, tristament sí que hi ha idees com del rotllo, no sé quant de temps podré mantenir això si no ens pugen el sou, perquè al final la vida puja i t'has de buscar la vida i és com fa pena i estem tristos moltes persones del rotllo, ostres, no m'agradaria haver de canviar de sector perquè m'agrada molt i crec en aquesta feina i crec en aquest servei, és molt important. El que passa és que no se'ns valora lo suficient.
0: La vostra realitat és comuna també en altres comunitats de l'estat espanyol o aquí a Catalunya? Ho dic perquè no sé si comparativament esteu en millors o pitjors condicions que altres treballadors.
2: Sí, gràcies a la plataforma pues, estem en contacte amb altres entitats del territori. Saben que el conveni estatal és que si fa no fa el mateix. O sigui, la situació és molt generalitzada a tot arreu. Sí.
0: Aquesta setmana sortiu a la plaça Sant Jaume. Heu tingut alguna resposta per part de la Generalitat? Hi ha alguna trobada prevista?
2: Sí, la setmana que ve tenim una trobada amb la Mireia... Ai, no t'acordo. Bueno, però sí que van unes companyes, tenim una entrevista al Departament d'Afers Socials i, bueno, de fet, és una oportunitat més per posar sobre la taula les necessitats a les treballadores del sector. Sí.
0: De fet, avui torna a haver vaga del col·lectiu de metges. Aquesta setmana s'ha tornat ahir mateix a anunciar una convocatòria de vaga d'una setmana del col·lectiu també docent. No? Veiem com aquesta mateixa setmana també s'apujaven complements als Mossos d'Esquadra. Penseu que hi ha una deixadesa pel que fa al conjunt de treballadors públics que està reclamant millores de l'àmbit laboral?
2: Bueno, les proves estan ahí. És que, clar, mira les notícies i és que sempre són les...
3: Són les 11.
4: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
5: Notícies Badalona.
3: tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Badalona s'afegeix a la convocatòria per guardar un minut de silenci en record i suport a les víctimes i familiars dels terratrèmols a Veneçuela. Serà avui a la plaça de la Vila a les 12 del migdia. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.450 la xifra oficial de víctimes mortals causades pels terratrèmols a magnitud 7,2 i 7,5 registrats el passat dimecres a la nit. Nacions Unides, de fet, estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes sota la runa. Tot i les dificultats per trobar persones en vida més de 72 hores després dels sismes, la presidenta veneçolana en funcions, Delcy Rodríguez, ha assegurat que les tasques de rescat no se suspenen i ha anunciat mesures per atendre les persones que han perdut casa seva. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha actualitzat també la xifra de ciutadans espanyols afectats pel sisme. Són 17 persones mortes, 150 desaparegudes i 12 persones que s'han localitzat sota la runa i que centren ara els esforços als equips de rescat sobre el terreny. A més, aquests equips de rescat estrangers que continuen arribant al país, les autoritats veneçolanes confirmen més de 2.600 rescatadors internacionals amb 137 gossos, 49 vehicles de suport i més de 84 tones d'equipament. I Badalona ha commemorat aquest diumenge el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, amb una jornada festiva i reivindicativa a càrrec de l'associació Big Gay Les Badalona. La programació inclòs la lectura d'un manifest, una rua pels carrers de la ciutat i una festa i actuacions de Duck Greens al restaurant Brisa. La celebració continuarà avui dilluns, ho farà amb un estant informatiu i l'acte institucional d'aquesta tarda a la plaça de la Vila. L'acte celebrat aquest cap de setmana ha estat impulsat per aquesta entitat, Big Gay Les Badalona. Es tracta d'una entitat creada el 2009 a l'Hospitalet i que enguany ha obert una delegació a la ciutat amb la voluntat de construir una comunitat, diuen, més lliure, diversa i segura per a totes les persones. Aquests representen els primers passos de l'associació, que espera créixer de mica en mica per convertir-se en un punt de referència per al col·lectiu. Escoltem el vicepresident de l'entitat Be Gay Les Badalona, en Carles Vanegas.
5: La intenció és que tothom tingui un lloc referent on poder assistir, on poder trobar-se segurs i on poder tenir tot el que es necessita, ja que, per exemple, aquí a Badalona no hi ha res pel col·lectiu. Sí que hi ha hagut entitats abans o grups que han fet cosetes, com han fet coses per al manifest, però no hi ha cap associació física que pugui estar per valar tot el que necessita aquesta ciutat.
3: I el badaloní Juan Fernández, exregidor de l'Ajuntament de Badalona i actual portaveu del Partit Popular al Parlament, ha estat escollit aquest dissabte nou secretari general del partit a Catalunya. Així ho ha anunciat el president dels Populars Catalans durant el 16è Congrés del Partit Popular de Catalunya celebrat a Barcelona. D'aquesta manera, el badaloní relleva Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des del 2021. A més, els regidors del govern badaloní, Eva Guillén, Juan Manuel Ruiz i Vanessa González, s'incorporen a la nova executiva del PP català. En l'anunci de la nova estructura interna, Alejandro Fernández ha destacat la solvència i capacitat d'en Juan Fernández per assumir aquest nou càrrec.
6: Juan Fernández ha demostrado su solvencia, su capacidad, primero como teniente de alcalde de Badalona y estos dos últimos años como magnífico portavoz en el Parlament de Catalunya. Y encima es un tío cojonudo, que no es un tema menor. Estoy muy contento de que asumas este reto y lo vamos a hacer muy bien.
3: I els Badalona Dracs revaliden el títol de la Lliga Catalana de Futbol Americà Júnior contra l'Hospitalet Pioners. El conjunt badaloní es va proclamar per segon any consecutiu campions de la Lliga Catalana Júnior de Futbol Americà després de superar amb autoritat els Hospitalets Pioners per 37-0. Amb aquest triomf, el conjunt badaloní suma el cinquè títol català de la seva història. L'equip dirigit per Òscar Calatayud posa així el punt i final a una temporada brillant, revalidant aquest títol català i confirmant el bon moment de la pedrera dels Badalona Dracs.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
9: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat de les platges.
3: I hores d'ara uneix a la bandera verda totes les platges de Badalona, mar plana i aigua transparent. La temperatura actual a Badalona és de 30 graus.
9: Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica. Però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. 20 anys construint junts. Obramat.
10: 20 anys del Víctimes al telèfon. Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: Està Antonio.
12: Està. Què li queries?
11: De Ràdio Badalona, la más mona.
13: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: He llamado a Telechorro.
15: Sí, però no.
10: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
16: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
13: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
17: Manténgase a la espera,
11: sí,
17: gracias.
11: Sí, sí, aquí estoy.
10: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
18: Bueno,

0: víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Anem fins l'hospital, anem fins al 20 minutos, et sembla?
1: Sí.
0: Titular, echan por error de un hospital a un anciano por hacer botellón.
1: ¿Al hospital?
0: Sí. El protagonista es Luis Alonso, explica el 20 minutos, té 78 anys i és veí d'Amurrio. Això és el País Basc, eh? Això que dilluns a la passada setmana va viure una de les experiències més desagradables de la seva vida. Va haver de superar un trauma per una bronquitis. Va estar a l'hospital de Galdacao.
1: Tots són noms estranys, eh?
0: Sí, Amurrio... Galdacao, no? Galdacao, sí.
1: Amurrio i Galdacao.
0: Però és que resulta que aquest avi, al costat, a la seva habitació, tenia un company d'habitació que durant la nit el van anar a visitar diversos amics, amics del company, de l'hospital, i van fer botellón.
1: Perquè els amics li van portar begudes alcohòliques.
0: Sí, però tu creus que han de fer botellón a l'hospital? Al País Basc ja ho sabem que això del botellón està a l'ordre del dia. Però van fer botellón. El dia següent es veu que, clar, va ser expulsat del centre, però no el company, sinó l'avi. I el van acusar amb ell de fer botellón.
1: I l'altre?
0: L'altre no, l'altre ja va marxar a primera hora del matí, es veu. Sí, després de la...
1: De la festa.
0: De la festa de borratxera, l'opa va marxar.
1: Amb tota
0: però
1: la ressaca.
0: Però quines festes tenen els hospitals del País Basc, no?
1: Veus, clar,
0: aquí no passa, eh?
1: No, perquè saben que si t'agafa alguna cosa, doncs allà et poden curar.
0: Això que la família d'aquest senyor, de Luis, ha presentat una reclamació. Bé, clar, buscar aquest home l'hem estat buscant aquest matí...
1: Impossible.
0: Impossible, no l'hem trobat.
1: Està amb la ressaca encara.
0: Jo t'ho dic que no l'hem trobat, no. Dic a l'avi.
1: A l'avi.
0: A l'avi que no va veure i que el van acusar i el van fotre fora de l'hospital.
1: Bé, ell diu que no va veure. Però...
0: Aquest home és Amurrio.
1: Sí.
0: Anem a trucar a l'Ajuntament, aviam si algú coneix a l'avi. Anem a trucar-hi.
1: Anem a trucar. Perquè tu saps segur si l'avi no va veure o només
0: això
1: diu...
0: Això és el que explica la notícia.
1: Potser ell diu que no va veure, però si l'han acusat...
0: Pues que es que va a ser expulsat.
2: David de Amurrio, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
2: Bien.
0: Mira, te explico. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
2: Sí.
0: Radio Badalona, la más mona. Mira, te llamo por un tema a ver si me puedes ayudar. Te explico. Tenemos una noticia de un vecino de aquí, de Amurrio, que estuvo en el hospital y que lo echaron por error porque lo acusaban de hacer botellón. ¿Te suena la noticia?
2: No, la verdad que no.
0: ¿No?
2: No.
0: Se llama Luis Alonso.
2: No, lo siento, no tengo ni idea, la verdad.
0: Pero vive en el pueblo. ¿Tú me puedes ayudar o...?
2: No, la verdad es que no. Aquí hay casi 10.000 habitantes.
0: ¿10.000 habitantes?
2: Sí, aproximadamente.
0: ¿Y tenéis departamento de comunicación, prensa?
2: Pues espere un momentito.
1: Vale. No lo sabe seguro ella. Hablar por hablar. En la cadena SER.
0: Sí, sí, sí.
1: Hola, María.
0: Hola.
2: No, me dicen que no tenemos departamento de prensa.
0: No hay ni nadie que me pueda ayudar como medio de comunicación.
2: Pues no.
0: No.
2: No.
0: ¿Y no, y le puedes preguntar a alguien si le suena la noticia si es verdad o no?
2: Es que estoy en la centralita, no me puedo mover.
1: Pues pregúntalo
2: de
1: a la centralita.
0: Ya, ni me puedes pasar con alguien tampoco.
2: Bueno, pues es que no sé, no he oído esa noticia, la verdad.
0: Vale, vale. Vale, pues gracias por la
2: vale,
0: ayuda, ¿eh?
2: Hasta luego.
0: Gracias. Una ayuda estupenda.
1: Home, era difícil, ¿eh? Ho has de reconèixer.
0: Era difícil,
1: sí, sí.
0: Era
1: difícil que ens pogués ajudar aquesta pobra senyora.
0: Bé, doncs això ha passat al País Basc. No hem pogut aportar més dades.
1: No hem aportat ni una sola dada.
0: Ni una sola. Anem a un altre tema, et sembla?
1: Sí.
0: Doncs som-hi. Som-hi. Diario Metro.
1: Aquesta música em posa nerviós.
0: Diari gratuït, titular, marxem fins al País Valencià. Això que en un home de la població d'Orihuela...
1: Orihuela.
0: Sí, a mi em serà molt, eh? Sempre passen coses a Orihuela.
1: Aquí hi ha alguna cosa a Orihuela.
0: Segons TV3 sempre passen coses a Burgos...
1: I a Orihuela.
0: I a Orihuela, sí. Sí. Bé, el titular diu... Le roban 490 euros...
1: Sí.
0: Fins aquí... Cada dia en robatoris arreu de l'estat, eh? I s'entera quan la policia local va a su casa para devolvérselos.
1: Ah, no els havia trobat
0: no,
1: a faltar.
0: No. Això que la policia local d'aquest poble, què?
1: Quina quantitat has dit?
0: 490.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ha detingut a dues persones acusades de robar una cartera amb 490 euros un home de nacionalitat suïssa.
1: Els suïssos són rics.
0: Sí, sí. Això que els agents van acudir a un supermercat d'Alameda del Mar, una organització de la costa d'Orihuela, després de rebre un avís que dues persones estaven intentant sostreure objectes de l'establiment. Es veu que després de tenir aquestes dues persones van trobar 490 euros i també una cartera i li van tornar a aquesta persona, directament una persona que quan van anar a casa ni s'havia assabentat que li havien robat.
1: Senyal que no els necessitava gaire.
0: Sí, senyal, senyal. Escolta, vols més dades a aquest tema o sí. Què truquem? A la policia local o a l'Ajuntament?
1: Qualsevol de les dues trucades serà inútil.
0: Serà inútil. Anem a l'Ajuntament.
1: A l'Ajuntament.
0: Va, de Orihuela. Orihuela és Alacant?
1: No sé, és que a mi em sona alguna cosa i vull buscar a veure de què em sona.
0: Orihuela jo crec que és Alacant, eh?
1: Aquí ha nascut algú o hi ha alguna cosa aquí?
3: Ha llamado al Ayuntamiento de Orihuela. Si conoce la extensión con la que desea hablar, puede marcarla mientras escuche este mensaje. O bien marque cero para hablar con la operadora, gracias.
1: Ja. Marquemos cero.
0: Pensar que avui, a l'apartat de gent, de Bremsa Rosa, avui, per exemple, el periódico explica que el nòvio de Falete confessa que va simular el seu segrest.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: En llibertat en càrrecs, eh? Falete. Jo Falete és un home o una dona?
1: És un home. Un home, no ho sé. Ara no ho sé, anava a dir un home, però no ho sé ben bé.
0: Ah, jo no ho sé, eh? No, Falete no. És un home o una dona?
1: És un home, és un home.
0: I per què el nòvio?
4: Llamo d'Orihuela, buenos días, dígame.
0: Hola, buenos días.
4: Dígame.
0: Llamo d'Orihuela, no?
4: Sí, está llamando a la centralita del Ayuntamiento de Orihuela.
0: Vale, mira, te explico. Te llamo de Radio Badalona, en sí. Cataluña. Sí. Una pregunta, ¿Orihuela es Alicante?
4: Sí, Orihuela Alicante. Pertenece a Alicante.
0: Perfecto.
4: Vale.
0: Otra pregunta.
4: Otra pregunta.
0: Le llamo... Sí, perdone, ¿eh?
4: No, no pasa nada, que estoy contenta porque estoy aprendiendo, o sea, estoy contestando correctamente.
0: Ah, bueno, de momento la primera pregunta la ha contestado, ¿eh? Orihuela es Alicante.
4: Sí.
0: La segunda, te llamo por una noticia de un hombre que le robaron 490 euros
4: sí.
0: Y se enteró cuando la policía local de Orihuela fue a su casa para devolverle el dinero. ¿Usted se ha enterado del tema?
4: No.
0: No.
4: Eso no me lo sé.
0: Esto no lo sabe.
4: Pero lo puedo dar el número de teléfono de la policía municipal, que me imagino que se está...
0: Porque hay departamento de prensa.
4: Sí.
0: ¿Me puede pasar? A lo mejor saben algún dato más.
4: Vale. De todas formas, le voy a dar el número de teléfono de la policía local.
0: Sí.
4: Por si no tuviera la chica de prensa.
0: Vale.
4: Llamo usted allí.
0: Vale.
4: 96. 530.
0: Sí.
4: 1640.
0: Sí.
4: Y 96673
0: sí.
4: 6793.
1: No me
0: vale, perfecto.
4: Vale, y ahora le paso con María Rey.
0: María Rey.
4: María Rey.
1: Hermana de Bárbara.
4: ¿Vale?
0: Vale, gracias.
4: Venga,
0: bueno, adiós. Molt simpàtica.
1: Molt.
0: Quina diferència de l'Ajuntament que hem trucat abans. A Murrio...
1: Només que no tothom ha d'aguantar...
0: A l'Ajuntament d'Orihuela.
1: Aquestes trucades insidies.
0: Per cert, hem encertat que era Alacant.
1: Sí.
0: Bé, la nostra incultura...
1: Ho han encertat tu. Això és que ens estan passant, eh? Amb la hermana...
0: Maria Rey.
1: La hermana de Bàrbara Rey.
0: Bàrbara Rey, famosa, eh? Mm. Que recordem treballar al departament de premsa de l'Ajuntament d'Orihuela.
1: La Bàrbara no, la germana.
0: La germana, la Maria. Maria Rey.
1: Mm.
0: Espero que hi sigui.
1: La Bàrbara no treballa, és veritat.
0: No. Espero que hi sigui.
1: De moment no contesta ningú.
4: Pues efectivamente la chica de prensa ahora mismo no se encuentra...
0: Es la hora del desayuno, ¿no?
4: Le llame, pues sí, o a lo mejor hay alguna reunión o alguna rueda de prensa o alguna cosa y está en
0: ya.
4: Ella.
0: Vale, llama a la policía local.
4: Llama a la policía a ver si sabe algo y si no, pues me llama luego un poco más tarde,
0: una
4: ¿vale?
0: pregunta, ¿es muy grande Orihuela?
4: Sí, es grande.
0: ¿Y cuántos habitantes tiene?
4: Pues unos
0: 60.000.
4: Con pedanías y todo.
0: Y una pregunta, es que ahora estamos comentando aquí el tema en la radio, pero Orihuela es famoso por algo,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, ¿por qué?
4: Hombre, Miguel Hernández.
0: Ángela María.
1: El poeta.
4: Es que el 2010 es el centenario de Miguel Hernández.
1: Ah, aquí
0: vale.
1: Acabáramos.
0: Es que había alguna cosa que decía, yo sé que es famoso por algo.
4: Sí, entre otras cosas, porque luego tiene muchas obras de arte importantes y palacios y cosas de esas. Catedrales y tal.
0: La catedral es verdad.
1: Castillos también.
4: El...
1: Sí, que es muy conocido, hombre.
4: Bueno, la iglesia de Santiago,
0: también.
4: Que
0: no,
4: sí, se sí. celebraron también las primeras cortes que se celebraron aquí.
0: Uh-huh.
4: O sea, que tiene mucho patrimonio.
1: Tiene mucha historia.
4: Si quiere que le pase con cultura, por si
0: no,
4: le puede...
0: No,
1: era no hace falta.
0: Simple
1: hace falta.
0: Curiosidad. ¿Y a cuántos kilómetros está de Alicante?
4: Pues no lo sé, me pilla un poco así. A ver, un momentito. ¿A cuántos kilómetros está Orihuela de Alicante? Unos 60. Orihuela de Alicante, unos 60 kilómetros.
1: ¿Por qué queda tan...?
4: Home.
1: Que ens passi el seu company, ens explica el seu company.
4: Sí, unos
0: però
4: 60 quilòmetres.
0: Del nord o del sud?
4: Eh?
0: Del nord o del sud?
4: Del nord o del sud, no, que me quiere decir.
0: O sea, Alicante, ¿qué os queda? ¿Al nord o al sud?
4: Al norte.
0: Al norte.
4: Estamos cerca de Murcia.
0: De Murcia.
4: Es prácticamente el último pueblo de la provincia de Alicante.
0: Vale, vale.
4: Que queda un poema
1: de Miguel Hernández.
4: Limitamos concretamente con la provincia de Murcia.
0: O sea, que aquí ya el valenciano ya se pierde un poco, ¿no? Ya no se habla.
4: No somos valencianos. Bueno, sí hay sitios que se habla, ¿no? Pero no somos valenciano parlantes.
0: No lo habláis ya.
4: No.
0: Se entiende, pero no se habla.
4: Exactamente.
0: Vale, perfecto. Bueno, gracias.
4: Venga, usted.
0: Adiós.
4: Hasta luego, adiós.
0: Mira, tengo cultura.
1: Mira quanta informació.
0: Tan a prop de Múrcia. Que hermosa eres.
1: Fem cultura, també.
0: Múrcia és preciosi, eh?
1: Sí.
0: Georgi preciosi.
1: Georgi, sí.
0: Escolta, no ens queda més temps. Demà recupero tots aquests temes. Teníem d'altres, eh?
1: Sí, demà
0: recuperem. Tenim notícies tràgiques, també, avui, però bé.
1: El temps és el que és.
0: Sí, sí, només diré que han aparegut durant les darreres hores 3 dofins morts a les costes catalanes.
1: Què dius ara?
0: Un d'ells a Mataró. Sí.
1: Com a flipper.
0: Sí.
1: Hello. Víctimes al telèfon.
5: Qui diga?
6: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
5: Ràdio Z.
7: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
7: No, de Badalona.
8: És la ràdio de Badalona.
6: Vint anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
10: Està. Què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la más mona.
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: He llamat a la tele xorro.
12: Sí, però no.
9: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
13: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
6: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
14: Manténgase a l'espera, gràcies.
0: Sí, aquí estoy.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: está en red. Hola, buenas noches.
1: Hola.
0: Buenas noches, vaya risa que tienes ahí tú, ¿eh? Sí. Anda, que vaya, ya te tela.
1: Sí, tres veces ya me habéis cogido en la vida. ¡Chorizo!
2: ¿Cómo has dicho?
0: Chorizo, ha dicho chorizo.
3: Ya dirá, chorizo no está.
0: Ya verás. Chorizo, vamos a ver chorizo si está o no está. ¡Chorizo! Madre mía, qué cachondeo tenías, ¿eh? Era una buena respuesta, Blanca.
4: ¿Tú crees que eso es normal?
5: Però això ho fan perquè realment no arriben més enllà o perquè se n'arriben del que ha trucat?
4: Anem al tercer exemple.
5: A veure.
6: Hola, buenas noches. Hola.
7: Buenas noches.
6: Buenas noches, ¿cómo te llamas?
7: Abel.
6: Abel, vamos Abel, dime, ¿cuál es tu palabra?
7: Imbécil.
6: ¿Cómo? Abel.
7: Imbécil.
6: Bueno, vamos a ver si está Abel. Espero que no me haya llamado a mí, claro. Vamos a ver. Impacto, imán.
5: Anem a dir una cosa molt lletja, però...
6: Yo creo que esa palabra no la hubiéramos metido porque es un poco insulto.
4: Perquè et demanaven paraules amb im.
6: Pero bueno. Hay muchas más palabras posibles que se pueden meter que no sea esa, digo yo. Pero bueno, impacto.
4: Impacto,
6: imán. Vamos a ver si seguimos por esa misma línea de palabras.
4: ¿Tú crees que eso es normal?
5: No.
4: Per no recordar l'exemple que hi ha... d'aquella presentadora d'aquest concurs de trucades al 905 de la sexta que anava borratxa.
5: Sí.
4: I la van fer fora.
5: Ara, no sé qui és més imbècil.
4: Tenim un telèfon d'aquests. Sí. Anem a trucar, aviam què passa. Clar, no sé si a aquesta hora estan fent el concurs.
5: Però ets conscient que haurem d'esperar-nos hores i hores.
4: Anem a gastar-nos els diners públics que tots els ciutadans de Badalona paguen per aquesta emissora i anem a comprovar-ho.
5: Gràcies per recordar-ho.
4: És una realitat.
5: Sí. Però potser no calia recordar-ho.
4: Sí, perquè ho comprovem, perquè la gent no hi caigui. És un exemple.
5: Molt bé. Saps que estarem una hora, perquè ens ho agafin?
4: Potser s'ha desconnectat, que aquesta hora no hi ha el concurs. Sorna-hi.
5: Clar, és possible, que estigui desconnectat.
4: 905, 333 i 3 números més.
5: Saps que gran part d'aquests programes els fan des dels Països Baixos?
4: Sí, des de Praga, en diuen.
5: O
4: i des de Bulgària, alguns.
5: És un escàndol. No contesten.
4: Això que ja ens explicaven, unes naus industrials... on no només s'emeten programes per l'estat espanyol, sinó per tota Europa i mig món.
5: Mm.
4: I agafen gent, per exemple, gent que sàpiga parlar bé l'espanyol, o el francès, o l'italià, o l'anglès, o els diversos idiomes dels respectius països.
5: Sí,
4: va,
5: sí,
4: anem a l'altre dels temes del dia, tenim temps?
5: Sí.
4: Som-hi, va.
5: Som-hi. Em diuen que es fan aquests països per una qüestió de legislació, eh? Es veu que aquí potser no podríem fer-ho. Per això se'n va a fer-ho.
4: Andorra.
5: Sí, però potser Andorra no té les naus preparades, no?
4: Andorra no té res.
5: Andorra no té res.
4: Bé, sí, Caldea i els supermercats.
5: Sí, i la candidatura de Cultura Catalana.
4: Bé, escolta una cosa. Anem a l'apartat de Països Catalans, diari El Punt, d'avui mateix. Que ara has assessorat amb aquest tema. Diu, les queixes de centres escolars fan anul·lar a Roses, en aquesta població gironina, un taller per fabricar vibradors dirigit a joves. Es veu que l'organitzava l'Ajuntament, que diu que l'objectiu era parlar de sexualitat. Què et sembla això?
5: Em sembla que voldràs trucar a l'Ajuntament de Roses.
4: De seguida trucarem a Telefònica abans, ja que fa dies que no hi trucarem per demanar el telèfon. Podem anar trucant a Telefònica.
5: 11-8.
4: Es veu que l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Roses ha anul·lat un taller de construcció de vibradors arran de les queixes rebudes. Van fer fins i tot una imatge del cartell promocional del curs on sortien diversos exemples per fabricar vibradors.
5: Potser no és necessari, no?, que l'Ajuntament...
4: Jo crec que no, oi?
5: Aquest tipus d'activitat.
4: Hola, bon dia. Hola.
8: Buenos días, la tienda Raúl.
4: Hola, Raúl. Em pots donar el telèfon de l'Ajuntament de Roses?
8: L'Ajuntament, no?
4: Roses.
8: De Roses.
4: Roses.
8: De Roses?
4: Sí, sí.
8: Molt bé, un moment, sisplau.
5: S'enfada, eh?
4: Sí.
5: He anat a esmorzar i s'enfada.
4: Això que el curs era gratuït, es dirigia a joves a més de 18 anys, només faltaria, i s'havia de fer del 23 al 30 de gener. Digui'm.
8: Sí, sisplau.
5: Sí,
4: sí, sí, aquí.
8: Disposo de la informació sol·licitada a l'Ajuntament de Roses.
4: Sí.
8: Per a qui no t'has estat, el telèfon és el 972...
4: Sí.
8: 151...
4: Sí.
8: 462.
4: 462, perfecte, gràcies.
8: Desitja que li passem
4: a contacte. No, ja truquem nosaltres. Gràcies.
5: Quina conversa més tensa, no?
4: Sí, no?
5: Innecessàriament tensa. Truquem a Roses.
4: Sí. Per cert, que el titular que ha dit l'alcaldessa en una entrevista al diari El Punt, l'alcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, diu que aquests vibradors no eren per usar-los.
5: Ah, no, per què eren? De decoració.
4: De decoració a l'habitació.
5: De decoració a l'habitació. Ajuntament de Roses.
4: No truca per apuntar-me.

0: Per
1: apuntar-los.
0: A cursos, als cursos. Però això deu ser adreçat a joves en femení, no?
1: O en masculí també, no? Hi ha de tot tipus, eh?
0: No ho veig clar.
1: No?
0: Avui és una secció escatològica, aquesta, que has triat, eh?
1: Per què?
0: Home. Calces, calçotets, vibradors...
1: Què, no agafen el telèfon?
0: És habitual en un ajuntament.
1: Escolta, una cosa. No, anava dirigit a nois i noies, eh?
0: Ah, nois i noies.
1: Sí, sí.
0: D'acord.
1: Tornem-hi.
0: Ajuntament.
1: Se'ns acaba el temps, eh?
0: Se'ns acaba el temps. Va, marca bé, que em sembla que t'equivoques, eh?
1: Perdona.
0: Penja bé el telèfon, fes un cop d'aquells que m'agraden.
1: Ara sí.
0: Això m'agrada.
1: Ara sí, aviam si ens l'agafen.
0: No fan ni línia.
1: Per cert, una de les notícies al dia també, mentre ens comuniquem amb aquesta població gironina, ho publica el portal del 20 Minutos.
0: Mm.
1: Diu, l'Ajuntament de Màlaga pagarà 3.000 euros a una núvia que va arribar tard al seu casament. Què et sembla?
0: I això li fan pagar la núvia?
1: No. A veure, l'Ajuntament de Màlaga pagarà 3.000 euros a una núvia que va arribar tard al seu casament. Això que estan fent una cavalcada del Rocío.
0: Sí.
1: La policia local va tallar el trànsit.
0: Ja ho entenc.
1: I per aquest motiu va arribar una hora tard la núvia al casament.
0: Clar.
1: I es veu que la núvia ha denunciat a l'Ajuntament i haurà de pagar, indemnitzar 3.000 euros per dany moral en aquesta parella. Què et sembla, això?
0: Home, em sembla que jo trobo excessiu 3.000 euros. Però clar,
1: bueno, escolta,
0: també és cert que fer una boda, organitzar una boda és molt, molt
1: car. És que es veu que van entrar per tres llocs diferents i la policia local no els deixava entrar. Ja. Perquè s'estava fent la cavalcada del Rocío.
0: La cavalcada que a tu t'encantaria assistir-hi.
1: A mi m'encantaria.
0: Que sí?
1: Què, no ens contesta ningú l'Ajuntament?
0: No contesta l'Ajuntament de Roses, és greu, eh?
1: Bueno, escolta, doncs acabem de situar... Mira, bé,
0: qui,
1: marxo.
0: Qui no corre bola.
1: I tant, marxo.
0: Però en totes cases qüestionaves.
1: Sí, no?
2: Hello. Víctimes al telèfon.
3: Qui diga?
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
3: Ràdio Z.
4: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
4: No, de Badalona.
5: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: Està Antonio.
8: Està. Què li queries?
7: De Ràdio Badalona, la más mona.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: He llamat a la tele xurro.
10: Sí, però no.
6: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
11: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
2: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
12: Manténgase a la espera,
7: gracias. Sí, sí, aquí estoy.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero.
2: Són les 12.
6: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
13: Badalona s'afegeix a aquesta hora a la convocatòria per guardar un minut de silenci en record i suport a les víctimes i familiars dels terratrèmols a Veneçuela. Es celebra a aquesta hora a les 12 a la plaça de la Vila. Recordem que el govern veneçolà ha actualitzat a 1.450 la xifra de víctimes mortals causades per aquests terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 registrats dimecres a la nit. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. Més qüestions en la plana política. El badaloní Juan Fernández, exregidor de l'Ajuntament de Badalona i actual portaveu del PP al Parlament, ha estat escollit aquest dissabte nou secretari general del partit a Catalunya. Així ho ha anunciat el president dels Populars Catalans, Alejandro Fernández, durant el 16è Congrés del Partit Popular de Catalunya, celebrat a Barcelona. D'aquesta manera, el badaloní relleva Santi Rodríguez de la Secretaria General, un càrrec que ocupava des de 2021. A més, els regidors del govern badaloní, Eva Guillén, Juan Manuel Ruiz i Vanessa González s'incorporen a la nova executiva del PP català. En l'anunci de la nova estructura interna, Alejandro Fernández ha destacat la solvència i capacitat de Juan Fernández per assumir aquest nou càrrec.
9: Juan Fernández ha demostrado su solvencia, su capacidad, primero como teniente de alcalde de Badalona y estos dos últimos años como magnífico portavoz en el Parlament de Catalunya. Y encima es un tío cojonudo, que no es un tema menor. Estoy muy contento de que asumas este reto y lo vamos a hacer muy bien.
13: Doncs bé, Juan Fernández és diputat al Parlament de Catalunya i portaveu del grup parlamentari des de 2024, any en què va renunciar a l'acte de regidor a l'Ajuntament de Badalona per centrar-se en la seva tasca a la Cambra Catalana. Aquest migdia també es preveu que faci la seva intervenció ja amb aquest nou càrrec. I Badalona ha commemorat aquest diumenge el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, amb una jornada festiva i reivindicativa a càrrec de l'associació Bigailes Badalona. La programació ha inclòs la lectura del manifest, una rua pels carrers de la ciutat i una festa amb música i actuacions de drag queens al restaurant Brisa Simplissa. La celebració continuarà avui dilluns amb un estant informatiu i també un acte institucional aquesta tarda a la plaça de la Vila. L'acte ha estat impulsat, com dèiem, per una entitat, Bigailes Badalona. Es tracta d'una entitat creada el 2009 a l'Hospitalet i que enguany ha obert una delegació a la ciutat amb la voluntat de construir una comunitat més lliure, diversa i segura per a totes les persones. Aquests representen els primers passos de l'associació, que espera créixer de mica en mica per convertir-se en un punt de referència per al col·lectiu. Carles Venegas és el vicepresident de Bigailes Badalona.
12: La intenció és que tothom tingui un lloc referent on poder assistir, on poder trobar-se segurs i on poder tenir tot el que es necessita, ja que, per exemple, aquí a Badalona no hi ha res pel col·lectiu. Sí que hi ha hagut entitats abans o grups que han fet cosetes, com han fet coses per al manifest, però no hi ha cap associació física que pugui estar per avalar tot el que necessita aquesta ciutat.
13: En la plana cultural, el Creep Show Festival tanca el seu cap de setmana cinematogràfic amb un 45% més de públic que l'any passat. Han estat 3 dies de cinema de terror, on s'ha pogut veure una acurada selecció de curtmetratges internacionals, com ara l'anglès Borj de Vika Evdokimenko, que s'ha endut el 20è Premi Serra Circular. L'humor negre de Bros, que és una jove intenta seguir la recepta de Bros a la seva àvia russa, ha captivat el jurat del Creep Show Festival. El Festival de Gènere Fantàstic i de Terror ha convertit el Teatre del Círcul en una sala de cinema durant tot el cap de setmana. Celebrava la 20a edició i el públic ha omplert bona part de les sessions. De fet, l'organització ha registrat aquest increment del 45% que els explicàvem de l'assistència respecte a l'any passat. I pel que fa a esports, Guillem Vives va ser el representant de la penya en el partit amistós que va afrontar ahir les seleccions de Catalunya i Gran Bretanya al Nou Congost de Manresa. Els catalans van tenir la victòria a la mà, però Lluís Costa va fallar el triple al darrer segon i el maig va finalitzar amb un 74-76 pel combinat anglès. Acabem aquí aquest butlletí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Truco a Radio Taxi Catalana?
14: 93 399 37 37.
2: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
14: 93 399 37 37.
2: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
15: Acceptem totes les targetes de crèdit.
16: Apunta't als cursos intensius de català del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià d'aquest estiu.
17: Inscriu-t'hi el 30 de juny i l'1 de juliol a cpnl.cat/Badalona o a la nostra oficina de Badalona.
16: Més informació al 93 398 46 30 i al nostre web.
17: S'ofereixen cursos de nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2. Ens trobaràs a l'avinguda d'Alfons 13, 14, 16, entre Sol Primera.
16: Aprèn o millora el teu català.
18: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
19: He vuelto. Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
20: Empieza la fiesta.
21: Todo tiene que empezar de nuevo, como siempre.
22: ¿Contento de volver? No me apetecía volver.
23: Tony.
19: Funky Radio Show.
24: Basado en hechos reales.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Són la una. Aprovada l'aprovació inicial del Pla General Metropolità al campus de Can Ruti i l'entorn de la Serralada de Marina. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. L'aprovació ha comptat amb els vots favorables del govern, Esquerra Republicana i PSC, l'abstenció d'En Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. L'oposició ha coincidit a demanar a l'executiu una proposta més ambiciosa, tot i celebrar aquest pas endavant per definir el futur d'un dels actius més rellevants a la ciutat en recerca i coneixement. Durant les darreres dècades, el campus de Can Ruti ha anat creixent segons les necessitats del sector sense una planificació urbanística global i adaptant-se de manera urgent, per exemple, a l'arribada de la pandèmia. Amb aquesta modificació del programa general municipal, l'executiu vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord del Pla B20 i als vessants del sud del Serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Plomar, el torrent del mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitxes i Cal Arquer. L'aprovació d'aquest dictamen, assenyalen, afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la Serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del propi campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Guttmann i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra l'Eucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 325.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde Daniel Gràcia.
3: De la capacitat de creixement. La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer, perquè la recerca pugui créixer, perquè els serveis tècnics puguin millorar i perquè el campus deixi de funcionar amb una estructura insuficient.
2: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Guttmann incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats. També es millorarà la xarxa de sanejament d'aigües pluvials i s'incorporen 50.000 metres quadrats d'una nova zona d'apartament. Badalona va vibrar el divendres al ritme dels millors èxits del pop actual. El concert gratuït de la gira d'estiu de Cadena Dial, celebrat al Passeig Marítim, va oferir les actuacions d'una trentena d'artistes que van pujar a l'escenari per interpretar alguns dels seus últims temes en directe. El cartell combinava artistes consolidats amb altres emergents i la fusió ha tingut com a resultat un espectacle musical de primer nivell. A més, entre els músics participants hi ha hagut doble presència badalonina, Taledo, Esteve i l'Oliver. El primer ha cantat la seva última cançó, La meva sort, juntament amb un dels seus clàssics, La primavera. El segon ha interpretat dues versions de Living la vida loca de Ricky Martin i Bailemos de Denis Fernández, ja que encara no té tema propi. Tot i això, ha assegurat que aviat arribaran. Tots dos han destacat el fet de poder mostrar-se al públic a la seva ciutat. Els escoltem.
4: És un regal. Quina sort que la gira de Cadena Dial hagi caigut un dia aquí a Badalona i aviam si l'any que ve torna a caure, així no ens hem de moure gaire i ens podem quedar aquí a casa i presentar les coses, tota la música que surti l'any que ve.
5: O sigui, jo he vingut aquí, vaig venir a veure el Badalona a les festes de maig, he vingut a veure concerts aquí i vaig veure com estava el Passeig Marítim i ja quan em van dir que entres al Passeig Marítim va ser com, buah, què dius? És molt fort i a més a casa ja m'he llevat al matí, he vingut aquí, he vist com, perquè estic al costat i és un plaer.
2: Es tracta de la primera vegada que Badalona acull aquest concert, que ha presentat els locutors Cristina Dalmau i Vicente Pardo. L'objectiu de la gira és promoure la música en directe en escenaris estiuents i, tot i la calor, res ha inspirat els assistents ballar i passar una bona estona.
6: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
2: Més de 400 tripulants de 23 clubs diferents van participar dissabte en una nova edició de la Llarga 2026-2030 de la ciutat de Badalona de Llargut, una de les regates més esperades de l'any. Remarens, Club Pativela Barcelona, Club Remculera, ningú es va perdre una nova jornada de competició i sobretot de bon ambient. La regata va ser organitzada un any més pel Club Nàutic Baetlo i va comptar amb les tradicionals diferents sortides sortides esglaonades entre les 9 del matí i les 2 de la tarda. Tot i les altes temperatures, va ser una gran edició molt esperada, ja que des de mitjans de maig, pels diferents clubs de Catalunya, amb l'anfitrió Bètolo, que també va comptar amb un equip de lleure capitanejat per l'Àgata i l'Eli. La prova es va disputar en un recorregut de 4.000 metres d'anada i de tornada entre el club Bètolo i el port de Badalona. La jornada va acabar amb una cloenda amb refrigeris, pica-pica per a tots els participants i organitzadors. Aquesta casa, Badalona Comunicació, va ser un dels col·laboradors de l'esdeveniment.
6: Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona i...
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.
8: ¿Qué tenemos, viejo?
9: This is the best radio station of New York City. These 45 good

0: Humanoides peludos, hasta aquí Funky Transmedio.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
3: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
1: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
4: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
5: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
4: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
1: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost.
4: Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les admetien després a deutes abusius.
1: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
4: El Teatre Grec de Montjuïc, Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari. L'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
1: Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina, Anna Freixa.
6: Va superar el play-off de Sens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
1: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
3: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
8: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
9: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
8: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
1: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
4: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
10: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
4: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que els situen al 3,2%.
4: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
2: Notícies en xarxa.
1: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
4: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
1: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
4: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
11: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, de las guardias nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
4: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
1: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
12: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
13: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
1: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
4: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
14: La meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
15: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
16: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
14: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actua en els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
1: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
18: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
17: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
1: Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
21: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
20: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
1: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa.
4: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
2: Notícies en xarxa.
1: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
22: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis, gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
23: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo com a estudiant això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas, a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
24: Aquests pisos com aquests, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
22: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels premis als projectes innovadors de Càritas Espanyola.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
4: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble contribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
1: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
4: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer que podrien rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal.
1: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera de Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
4: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
0: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
4: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
1: I a una de les propostes d'aquest Grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i al bosc, en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
6: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
3: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
1: Encara a Barcelona, la capital catalana, esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
4: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
7: Ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
4: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
9: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva i es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
25: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
26: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
9: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I al Barça d'hoquei patins s'ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'Hockey Lliga masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76 davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27 en el darrer quart, va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
5: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
9: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyànigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camproví.
8: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no sea el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint, y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
9: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
1: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
13: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: La fisioteràpia a l'odontologia.
27: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
13: Salut Activa.
28: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
29: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis, també. O que quan ens aixequem del llit, veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, Això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
13: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, al bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
16: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
1: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
17: Des que va començar la temporada de bany ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
18: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no n'és a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
17: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
1: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i de la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
17: El Teatre GREC de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural l'Òpera dels Tres Rals des d'avui i fins dimecres.
1: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
9: Va superar el play-off de sense control Manlliu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Pérez, bon dia.
19: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
3: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
0: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
4: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
0: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
1: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
9: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
6: Notícies en xarxa.
1: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
9: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
1: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
9: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
7: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
9: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
1: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
20: La plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament de Sabadell, ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
2: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
8: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
10: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
8: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
21: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
22: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
23: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
21: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
8: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
24: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern del Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
25: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
24: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
26: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
30: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
31: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
30: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
8: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
11: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde Daniel Gràcia.
12: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
11: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
8: Són 3:45. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
13: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
8: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
14: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
15: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
14: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell-Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
26: Notícies en xarxa.
1: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
0: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilota amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi amb dades del període 2022-24 situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, on enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Aquí és on Lamiel veu necessari suprimir els avançaments.
3: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses contundents que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
0: D'altra banda, el tram més accidents a la demarcació es comprèn entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
4: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades al 2015.
1: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts de lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
4: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
1: Moment per la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles, amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
4: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
6: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
4: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec.
1: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
7: Les galeries subterrànies del Castell de la Suda, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
16: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutat.

0: capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinac, ho valoraven així.
1: Aquest any teníem un equip molt jove, al principi ningú donava res per nosaltres, crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
2: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
0: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off. Tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport, aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda. L'argentí estava ja fitxat pel Barça, però estava cedit al Pons Lleida en l'última temporada com a cedit. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència davant la Gran Bretanya, 74-76. Després de dominar durant bona part del partit, un darrer parcial nefast per als catalans, tots va donar la victòria a la Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
3: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
0: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyàn-Nigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores, 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
4: Venia amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme i després a la cresta ja, fins i tot les baixades, no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferència, o sigui, les pulsacions se m'han disparat, és aquest tros final, baixada, anava amb molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua, aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat.
0: Cirevella i Héctor Díez es van proclamar ahir a Torredembarra campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior.
5: Gràcies, Anna Freixa, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, els parla Raquel Moreno. Badalona impulsa la transformació urbanística del campus Can Rutí i l'entorn de la serralada de Marina per convertir-lo en un dels principals hubs sanitaris i de recerca del sud d'Europa, segons el govern municipal. L'aprovació de la modificació inicial del Pla General Metropolità permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. En un ple extraordinari aquest dilluns, ha comptat amb els vots favorables del govern, Esquerra i PSC, l'abstenció d'en Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. L'oposició ha coincidit a demanar a l'executiu una proposta més ambiciosa, tot i celebrar aquest pas endavant per definir el futur d'un dels actius més rellevants de la ciutat en recerca i coneixement. D'aquesta manera, s'ampliarà el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias, l'Institut Gutmann, l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, entre d'altres, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Daniel Gràcia.
4: Aquí es concentra bona part de la capacitat de creixement. La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer, perquè la recerca pugui créixer, perquè els serveis tècnics puguin millorar i perquè el campus deixi de funcionar amb una estructura insuficient.
3: L'oposició valora molt positivament l'aposta per aquest campus sanitari, no obstant això veuen algunes mancances en la proposta, com ara la manca de planificació d'accessibilitat en transport públic i la reindustrialització de Badalona des del coneixement, adaptant els polígons de Can Ribó i les Guixeres. També reiteren la necessitat de traslladar les consultes externes dels Germans Trias al centre de la ciutat i modernitzar els polígons per atraure la formació professional i universitària. Precisament des de la seva darrera intervenció, el mateix alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha anunciat que en els pròxims dies presentaran aquest projecte de trasllat de les consultes externes al barri de Sant Crist. Una nova ubicació consensuada amb el govern de la Generalitat que afavorirà, segons celebra, la mobilitat dels ciutadans. Escoltem l'alcalde.
5: Una alternativa que permetrà que les consultes externes de Can Ruti es puguin traslladar, en aquest cas concret, a l'entorn de Can Llames i en l'entorn del barri de Sant Crist. I aquesta segurament és una novetat que ja abundarem, però hem avançat amb el govern de la Generalitat amb aquesta direcció.
3: I Badalona s'ha sumat a la convocatòria per guardar un minut de silenci en record i suport a les víctimes i familiars dels terratrèmols de Veneçuela. A les 12 del migdia, a la plaça de la Vila, govern municipal i representants dels partits de l'oposició, també alguns ciutadans s'han reunit per honorar el poble veneçolà. De fet, el govern veneçolà ja ha actualitzat les xifres, 1.450 persones víctimes mortals causades per aquests dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 registrats el passat dimecres a la nit. De fet, Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. Mor una jove badalonina de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sardenes a l'Alta Garrotxa. A primera hora de la tarda de dissabte, la jove va patir una aturada cardiorrespiratòria causada per aquest fort cop. Inicialment, els equips d'emergències van aconseguir recuperar-la i la van traslladar en helicòpter fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La víctima, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre aquella mateixa tarda. Obrim plana cultural perquè divendres va vibrar a Badalona el ritme dels millors èxits del pop actual. El concert gratuït de la gira d'estiu de la cadena Dial, celebrat al Passeig Marítim, va oferir les actuacions d'una tretzena d'artistes que van pujar a l'escenari per interpretar alguns dels seus últims temes en directe. Entre els músics participants, doble presència badalonina, l'Edu Esteve i l'Oliver.
6: Molt content de l'oportunitat, molt content d'estar aquí a casa. És un regal. Quina sort que la gira de cadena Dial hagi caigut un dia aquí a Badalona.
7: Jo he vingut aquí, vaig venir a veure l'Alba de Luna, les festes de maig. He vingut a veure concerts aquí i vaig veure com estava el Passeig Marítim, i ja quan em van dir que entres al Passeig Marítim va ser com, buah, què dius? És molt fort, i a més a casa ja m'he llevat al matí, he vingut aquí, he vist com, perquè estic al costat i és un plaer.
3: I en esports, Guillem Vives va ser el representant de la penya en el partit amistós que va enfrontar ahir les seleccions de Catalunya i Gran Bretanya al Nou Congost de Manresa. Els catalans van tenir la victòria a la mà, però Lluís Costa va fallar el triple al darrer segon i el maig va finalitzar amb 74-76 pel combinat anglès.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Ruta 66.
9: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66, un programa de rock i country amb 17 anys d'història que fa possible Marc de los Santos, el control tècnic de so i en Pitu davant del micro. Com sempre, et portem un munt de novetats discogràfiques i les seccions dedicades als concerts, versions i d'altres. Així doncs, si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi!

Saints in the Sky és una de les noves dels britànics Hearts on Fire, un supergrup format per membres de diferents bandes que tornen després de 7 anys des del seu àlbum de debut. Hard Rock Melodic, amb pinzellades de metal, conté l'àlbum Saints and Wonders. Aquí tens una altra mostra, Collective Mind.

Love, I'm Over You. Ja tenim a les nostres mans el cinquè àlbum d'estudi dels anomenats Let's World, el projecte de Jim Shepherd, productor i multiinstrumentista americà, i Chris Cagle, un dels més destacats vocalistes del gènere. Aquí tens una més dels Let's World, la que porta per títol It's You.

Wildest Dreams. És una cançó original de l'any 1982 dels britànics Asia, inclosa en el disc de debut de títol homònim. I aquesta és la versió inclosa en el disc enregistrat en directe al Teatre Romà de Plovdiv, a la segona ciutat més important de Bulgària, amb l'Orquestra Filarmònica d'aquell país. Un repàs a tots els seus hits, com aquest del 1990, They Like This.

Weather of Me. S'anomenen Robert John and the Wreck. És una banda californiana de blues rock i souther que va debutar ara fa 15 anys. Ara editen Heartbreakers and Lost Goodbyes, el seu desè àlbum d'estudi, amb bones crítiques i preparació de gira europea pels propers mesos. Anem per una altra de Robert John i la seva banda The Wrecks. Aquesta, Ashes in the Snow.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Run with the Pack és un hit de l'any 1976 dels Bad Company, la banda anglesa liderada per Paul Rogers. La versió que punxarem a continuació està interpretada per la banda de Southern Rock d'Atlanta, Blackberry Smoke, i estarà inclosa en l'àlbum de tribut al mític vocalista Paul Rogers, que sortirà el proper 24 d'octubre. Anem a escoltar-la.

Hungry for Heaven. Avui celebrem el 40è aniversari de Sacred Heart, el tercer àlbum d'estudi de la banda Dio, del gran vocalista de metal Ronnie James Dio. Ara fa 40 anys de l'edició. L'últim, amb la presència del guitarrista Vivian Campbell, que va marxar després als Whitesnake i Def Leppard. El disc conté, entre altres èxits, aquest, Rock and Roll Children.

Hold That Working For Ya és un dels tracks que formen part de Roll With The Punches, el setè àlbum d'estudi del canadenc Bryan Adams. Aquest disc ja és supervendes al Japó. És el primer editat en la seva pròpia companyia discogràfica, Bad Records. A part de l'edició de 10 noves cançons, pots trobar una de luxe amb 8 més en acústic. I una de superluxe, amb un CD a part en 10 composicions més inèdites. I amb una més de les de Bryan Adams tanquem la perdeta. Amb la cançó Be The Reason marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, en Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona impulsa la transformació urbanística del campus Can Ruti i l'entorn de la Serralada Marina per convertir-lo en un dels principals hubs sanitaris i de recerca del sud d'Europa, segons el govern municipal. L'aprovació de la modificació inicial del Pla General Metropolità permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. En un ple extraordinari aquest dilluns, ha comptat amb els vots favorables del govern, Esquerra Republicana i PSC, l'abstenció d'en Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. L'oposició ha coincidit a demanar a l'executiu una proposta més ambiciosa, tot i celebrar aquest pas endavant per definir el futur d'un dels actius més rellevants de la ciutat en recerca i coneixement. Badalona s'assuma a la convocatòria per guardar un minut de silenci en record i suport a les víctimes i familiars dels terratrèmols a Veneçuela. A les 12 del migdia, a la plaça de la Vila, el govern municipal, juntament amb representants dels partits de l'oposició i alguns ciutadans, s'han reunit per honrar el poble veneçolà. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.450 la xifra oficial de víctimes mortals causades pels terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 registrats dimecres a la nit. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. Tot i les dificultats per trobar persones en vida més de 72 hores després dels sismes, la presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha assegurat que les tasques de rescat no se suspenen i ha anunciat mesures per atendre les persones que han perdut el seu habitatge. El badaloní Juan Fernández, exregidor de l'Ajuntament de Badalona i actual portaveu del PP al Parlament, ha estat escollit aquest dissabte nou secretari general del partit a Catalunya. Així ho ha anunciat el president dels Populars Catalans, Alejandro Fernández, durant el 16è Congrés del Partit Popular de Catalunya celebrat a Barcelona. D'aquesta manera, el badaloní relleva Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des del 2021. A més, els regidors del govern badaloní Eva Guillén, Juan Manuel Ruiz i Vanessa González s'incorporen a la nova executiva del PP català. En l'anunci de la nova estructura interna, Alejandro Fernández ha destacat la solvència i capacitat de Juan Fernández per assumir el nou càrrec.
4: Juan Fernández ha demostrado su solvencia, su capacidad, primero como teniente de alcalde de Badalona y estos dos últimos años como magnífico portavoz en el Parlament de Catalunya. Y encima es un tío cojonudo, que no es un tema menor. Estoy muy contento de que asumas este reto y lo vamos a hacer muy bien.
3: I ara mateix tenim 33 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
5: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 29 de juny i al Connectats parlarem del programa comarcal d'informació i sensibilització sobre residus, petits gestos, grans canvis. En parlarem amb Rafael Guoto, president del Consorci per a la Gestió de Residus. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia, l'última tertúlia de joves de la temporada, per parlar de l'estiu. A partir de les 5 coneixerem el pastisser pretenc Antonio de la Muñoza, que jubila. Continuarem amb empresa per referir-nos a la Matalasseria Martínez, botiga centenària. Parlarem amb la seva propietària, la Núria Martínez. I acabarem amb cultura i l'activitat prevista per a l'estiu a les biblioteques públiques de Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I a aquesta hora de la tarda ens posem al dia amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa incrementarà el servei de neteja durant la festa major i reforçarà la seguretat entre el divendres 3 de juliol fins al dimecres dia 8. Ecoequip augmentarà la seva presència a les zones on es concentraran els actes amb un servei específic format per 42 operaris, fet que suposa un augment del 20% respecte a l'any anterior. Actuaran durant les tardes, entre les 2 i les 5, fent repàs de les zones més afectades, i a les 7 faran el buidat de papereres de les àrees més crítiques. Pel que fa a la seguretat, la policia municipal desplegarà un dispositiu per garantir el civisme, la convivència i la fluïdesa del trànsit durant tota la festa major. Inclou major presència i proximitat policial a les zones més concorregudes amb patrullatge permanent als espais i cobertura d'actes, així com un reforç als esdeveniments multitudinaris com els concerts als 5 escenaris principals. Pel que fa a la seguretat dels menors, el punt d'atenció als infants perduts serà a l'atri de l'Ajuntament. I també s'han posat a disposició de les famílies els braçalets identificatius per als infants que ja es poden recollir de forma gratuïta a la Casa Soler i Palet, així com a la Festa Major Familiar al Parc de Vallparadís.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. A Sabadell continua el procés de renovació de l'enllumenat públic arreu de la ciutat. Després del passeig al Mugàvers i la ronda Zamenhof, els treballs es traslladen ara a Can Deu, on ja s'ha iniciat la renovació de més d'un centenar de fanals d'aquest barri. Se substituiran per tecnologia LED i, a més, també s'instal·laran una desena de punts de llum nous. L'objectiu de l'actuació és millorar la qualitat de l'espai públic i també generar una sensació de major confort i seguretat. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha donat més detalls sobre aquesta actuació.
3: Ja tenim un 90% de la ciutat doncs, que ha canviat a LED, però encara ens queda un 10%, entre ells aquí Can Deu. I hem començat a renovar més d'un centenar de fanals. És una obra que s'acabarà el mes d'octubre i que farà doncs, que tot aquest entorn guanyi doncs, també, com dèiem, més il·luminació i, per tant, més seguretat.
2: Un cop acabin aquests treballs, el 95% de l'enllumenat públic de Sabadell serà LED i es calcula que això permetrà un estalvi energètic superior als 363.000 kWh anuals, que equival a una reducció del consum del 62%.
0: Gràcies, Júlia. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Aquesta primera onada de calor que hem deixat enrere també té efectes en les botigues d'electrodomèstics. Molts clients s'han preparat per a l'increment de les temperatures comprant ventiladors i aires condicionats. Aquests últims, segons els venedors, cada cop es compren més en els últims anys. Segons els comerciants, els productes que més s'estan venent aquest estiu són els aires condicionats convencionals i els portàtils. També estan guanyant pes respecte a anys anteriors els ventiladors de sostre, que són molt més silenciosos i còmodes que altres opcions. Escoltem l'encarregada de la botiga Milar al carrer Francesc Clairet, Sara Gramunt.
5: Ventiladors, aires acondicionats, sí, la veritat és que quan fa calor és quan més es nota. La gent espera, suposo que sobretot quan no es pot dormir, quan fa temperatures més altes, és quan la gent se'n recorda de la calor.
4: Aquests electrodomèstics són la principal eina per combatre la calor i mantenir-la a casa fresca, però cadascú a casa seva té els seus remeis per passar aquests dies com poden, com anar a la platja a primera hora del matí, evitar sortir les hores de més calor o menjar àpats lleugers i frescos.
6: Doncs mira, jo particularment potser una miqueta pitjor de lo que l'està visquent la gent, no? Perquè acabem de vindre dels fiordos la setmana passada i de passar 9 graus ens hem posat a 30 i pico, vull dir, ha sigut heavy, eh? Però bueno, intentem anar-ho passant el millor que podem, noi.
7: Jo primer pensava, dic, mira, si això són les onades de calor, les firmo. Però ahir vaig tenir que anar a Barcelona i vaig pensar, no firmo res perquè fa una calor horrorosa. No es pot anar pel carrer. No es pot, impossible.
4: Segons l'Agència Catalana de Meteorologia, aquest serà un estiu més càlid del que és habitual, amb temperatures molt elevades i tempestes freqüents.
0: Gràcies, Martí. Anem ara fins al Prat. Noelia Aguilar, bona tarda.
8: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han desmentit que al Prat existeixi un risc elevat de patir ocupacions dels habitatges, una creença que agafa força amb l'arribada dels mesos d'estiu i la marxa de vacances d'una gran part de la població, però que realment suposa un fenomen minoritari. Escoltem l'Agustí Graner, agent dels Mossos d'Esquadra, al Prat.
9: L'ocupació no existeix, és allanamiento morada, que es diu en castellà, i aquí s'avisa la policia. Jo com a policia, com si diguéssim, no és la meva propietat, no tiraré la porta a terra si no volen obrir, perquè no és la meva propietat, però la propietat és casa seva. I li dic, truqui vostè un manyà, si no ens obre la porta, el manyà obre la porta i aquella gent marxarà.
8: Tot i així, volen conscienciar els ciutadans amb una sèrie de recomanacions de seguretat. Un exemple és vigilar què publiquem a les nostres xarxes socials mentre estem fora de casa. Recorden també la importància de mantenir el contacte amb els veïns propers per avisar de possibles marcadors que hagin posat els lladres a les portes o per fer que el que es veu des de l'exterior dels habitatges vagi canviant, per donar a entendre que el pis en qüestió no està buit i hi ha moviment. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, es van detectar un 20% menys d'ocupacions a Catalunya el 2025 en comparació amb el 2024, i les temptatives d'ocupació van experimentar una lleu tendència a l'alça, però es van mantenir estables respecte a l'any anterior.
0: De retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. L'empresa Grupo Armario Persiana Sau, coneguda com GAPSA, ubicada en el carrer Conca de Barberà del polígon del Pla de la Bruguera, ha reduït dràsticament les exportacions a l'illa de Cuba. GAPSA fa 30 anys que té activitat exportadora a Cuba, on enviava uns 40 contenidors a l'any a facturacions de 5 milions d'euros. La situació a l'illa, que se centra sobretot a obtenir recursos per aliments, medicaments o la sanitat, fa que les prioritats no passin pel sector dels mobiliaris d'oficina, sector al qual es dedica l'empresa castellanenca. A més, el finançament està força difícil a l'illa. Tot i aquest declivi de vendes a Cuba, GAPSA està present a Amèrica Central i a les illes de Martinica i Guadalupe. L'empresa exporta al voltant del 80% de la seva producció a una quarantena de països, i des de l'empresa consideren que l'increment del preu de les matèries primeres i sobretot del ferro, que ha augmentat de més del 25%, pot derivar en una llarga caiguda de vendes.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
11: L'ascensor de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per accedir a l'andana de la Via 2 ja funciona després de més d'un any aturat per avaria. Les obres, que van començar el passat març, inclouen l'arranjament estructural de l'ascensor i de les filtracions de la dicla, així com de la millora de la ventilació. El cost de les actuacions ha estat de 154.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit una tercera part. La resta ha anat a càrrec de Ferrocarrils. Un cop finalitzades les obres, Ferrocarrils es fa càrrec directament del manteniment de l'ascensor, que fins ara depenia de l'Ajuntament de Sant Cugat. En aquest sentit, s'ha dut a terme una renovació de l'ascensor per garantir els estàndards anàlegs a la resta d'ascensors de Ferrocarrils, i s'ha integrat dins la xarxa d'instal·lacions centralitzades amb el Centre de Supervisió d'Estacions. D'aquesta manera, qualsevol incidència serà atesa pels agents de Ferrocarrils, tant des del centre com des de la mateixa estació, millorant així el servei prestat a les persones usuàries. L'actuació s'emmarca dins d'un conveni de col·laboració entre Ferrocarrils i l'Ajuntament de Sant Cugat, signat el juliol passat.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
1: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant i de Sis de Terrassa.
1: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
1: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte com

0: El Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental han presentat el Programa Comarcal d'Informació i Sensibilització sobre Residus. Petits gestos, grans canvis. Per saber-ne més sobre aquest projecte, el nostre company Sergi Estapé entrevista a Rafael Hueto, president del Consorci per a la Gestió de Residus.
1: Bona tarda, doncs, com deies, estem amb el Rafael Hueto, que és el president del Consorci per a la Gestió de Residus, per tractar sobre aquest programa que va presentar fa poc el Consell Comarcal de Petits Gestos, Grans Canvis. Què tal, Rafael? Com estem?
2: Doncs molt bé, moltes gràcies per convidar-nos a participar al vostre programa.
1: Doncs aviam si parlem una mica d'aquest programa. Diríem així, grans trets, en què consisteix aquest programa, que el que busca és, bueno, ja millorar, doncs, tot el tema dels residus, no?, la recollida, etc. En què, diríem, en què consisteix?
2: Doncs l'objectiu principal és sensibilitzar, poder explicar al conjunt de la ciutadania la importància de fer aquests petits gestos que tenen impacte quotidià, que passen en el dia a dia i que són petites coses que després tenen un impacte important en el tractament posterior dels residus, i és una qüestió que més enllà de l'impacte ambiental també té impacte econòmic, i és molt important que la gent ho conegui. I l'objectiu principal és això, poder fer entendre a tothom la importància dels petits gestos que fem cada dia a casa i quin és l'impacte que definitivament acaben tenint.
1: En aquest sentit, com deia el Rafael, és a dir, aquesta campanya que vol centrar en que la decisió quotidiana pot ajudar a l'impacte del conjunt, el missatge principal és el que tu fas compta, no? És a dir, una mica situar la gent que sàpiga que tot el que fa pot ajudar, no?
2: Correcte. Ens agrada dir que la primera planta de tractament la tenim a casa nostra, no? Quan fem la separació, quan posem cada cosa en el seu lloc i després ho portem al contenidor que toca. Aquesta és la primera planta de tractament, aquest és un petit gest que pot fer qualsevol ciutadà i que té un impacte, doncs important, i que ens pot portar, si tots ho fem bé, a aquest gran canvi que tots desitgem.
1: El programa, en principi, s'adreça sobretot específicament als municipis que tenen delegada la competència de tractament de residus al Consell Comarcal, com són Sabadell, Terrassa, Rubí, Santa Perpètua, Sant Benet, Polinyà, Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell i Rellinars, però també es posa a disposició dels 23 municipis de la comarca, no?, aquesta la imatge de campanya i tots els elements bàsics per comunicar-ho, no?
2: Correcte, aquesta és la idea, que malgrat que hi ha accions específiques que es desenvolupen en aquests municipis que anomenaves i que són els que van delegar la gestió del tractament dels residus i la taxa comarcal, doncs que la resta de la comarca també pugui disposar de la imatge i d'elements genèrics per poder amplificar aquesta campanya, perquè en definitiva el repte que afronta aquesta campanya és compartit no només amb els municipis que tenen delegat el tractament, i és compartit pel conjunt de la comarca, pel conjunt de municipis.
1: Les activitats comencen a final de mes de juny, amb presència en festes majors, que ara comencen, i les actuacions comarcals i coordinades amb els ajuntaments i entitats seran de juny fins al desembre del 2027, no? Vull dir, no sé si és per algun motiu aquest període d'un any i mig, més o menys, és per algun motiu?
2: Aquest és un dels trets diferencials d'aquest programa, no? Les campanyes comunicatives són molt reduïdes en el temps, tenen un impacte concret i un termini de temps de desenvolupament molt més reduït. La nostra idea és fer un esforç sostingut durant aquest any i mig per poder impactar de manera més clara a la ciutadania. I traspassem el que és una campanya clàssica de comunicació, que l'objectiu principal és donar visibilitat a un missatge, i anem una mica més enllà, anem al territori amb aquestes accions d'informació, suport i sensibilització, i també una altra part molt destacable és aquest acompanyament, aquesta dinamització que volem fer de la mà de les entitats de cadascuna de les ciutats, doncs per poder impactar d'una manera més directa i estar a peu de carrer i estar en els espais on passa la vida quotidiana, que és on podem fer aquests petits gestos que tenen un impacte molt gran.
1: El que està molt clar és que, bueno, ja fa molt temps que això es parla, però sobretot un dels objectius és fomentar el que dèiem, no? Aquesta correcta separació de residus, especialment els de la fracció orgànica, també la lluita contra el malbaratament alimentari. En aquest sentit, no sé si en dades o com s'ha anat millorant aquesta, diríem, aquests petits gestos, o de moment la cosa, per això precisament es fa, per estimular una mica més que la gent ho faci.
2: Observem que portem uns anys que estem més tancats en les dades de recollida selectiva a nivell comarcal. És cert que hi ha petits municipis i mitjans municipis que ja tenen implantats sistemes de recollida més efectius, més eficients, i que aquests sí que tenen un nivell de compliment dels objectius una mica més alt. Però el gran repte el tenim, doncs, en fer un altre salt, diguem, no? Estem més tancats, necessitem fer un esforç important, i un dels elements bàsics per poder fer aquest salt és la fracció orgànica. De fet, sabeu que la comarca té un gran projecte d'ampliació de la planta de tractament d'orgànica, la planta de Can Barba, i el gran repte el tenim aquí, no? La fracció orgànica és aquella que diuen els experts que si es fa ben feta, la resta de fraccions és molt més fàcil de separar, no? Per això, d'alguna manera, ens centrem en l'objectiu d'ampliar específicament aquesta fracció.
1: Si ens centrem una mica en el que és, diríem, la cartelleria o els cartells que es podran veure a aquests municipis, sobretot destaca que hi ha un cor, no? Amb aquest element visual es vol donar una mica, doncs, més aviat el tècnic, una cosa més emocional que no pas tècnica ni administrativa, no?
2: Sí, el que no està tenint és que no volem renyar ningú.
1: Clar.
2: Jo crec que la ciutadania, d'alguna manera, és prou adulta per entendre les coses i no fer-les perquè algú li obliga i perquè algú el renya, no? El que volem és fer entendre el per què és important fer aquests petits gestos, perquè és important que la gent entengui què és el que passa amb els residus. I ho fem des d'aquesta perspectiva més de la cura, no? No per renyar com fan altres campanyes o com s'ha fet anteriorment amb el tema dels residus, sinó fer aquest enfoc, diguem-ne, més amable o més de cura, que no pas aquest enfoc més coercitiu o més de renyar que volíem fugir una miqueta d'aquest plantejament.
1: A més a més, no sé si està fet expressament, però sí que es parla de les quatre R's, no? Reciclem, reduïm, reparem i reutilitzem, no? Com a missatges de, doncs, que la gent es conscienciï, no?
2: Sí, és molt important les quatre R's. És importantíssim que separem correctament, que això ens permet després fer un reciclatge. I després una altra qüestió que és dues qüestions que són molt importants. Una, treballar la prevenció. El residu més barat de tractar és aquell que no generem. Per tant, és importantíssim que la generació de residus vagi a la baixa. I aquest és un dels elements centrals que hem intentat treballar també amb aquesta campanya i que insistirem moltíssim. I després hi ha una altra qüestió que d'alguna manera per nosaltres és molt important. Nosaltres diem que els residus s'han de convertir en recursos. Hem de fugir d'aquesta visió de que el residu és una qüestió finalista, final, sinó que el que hem d'anar és en poder convertir qualsevol tipus de residu en un recurs. I per això és important separar bé, perquè després a les plantes d'exactament les coses es puguin reutilitzar de la millor manera.
1: Parlàvem d'aquests cartells, d'aquestes accions, diríem, de difusió que s'han previst, que es combinaran, doncs, amb altres presències, com per exemple webs municipals, xarxes socials, ràdio, premsa. És a dir, l'important és aconseguir una presència constant, no? Que no sigui una cosa que es vegi un dia, sinó que durant aquesta campanya, doncs, que d'arreu del territori la gent ho vagi coneguent, no?
2: Correcte. La idea és que sigui un programa sostingut en el temps, ho dèiem abans, durarà aquest any i mig. I després una altra qüestió que era molt important és que tinguéssim la capacitat d'adaptar-nos a cadascuna de les situacions de cada municipi, de cada poble, de cada ciutat de la comarca, no? Cadascú té una realitat, cadascú té identificats una sèrie de situacions en les que vol incidir, i nosaltres hem de tenir la capacitat de poder-nos adaptar a cada circumstància del territori.
1: El segon eix, potser, podríem dir, és les accions d'informació, suport i sensibilització persona a persona, que, doncs, bueno, punts informatius, instal·lacions itinerants, presència també en fires i esdeveniments locals, no? És a dir, que també, doncs, on la gent pugui anar a informar-se, no només mirar-ho, doncs, un anunci a la ràdio, escoltar un anunci a la ràdio o a la premsa, sinó que la gent estigui al carrer pugui, en persona, doncs, informar-se de tot això.
2: Correcte, la idea és poder estar a cada plaça, a cada carrer. En aquest programa tindrem dos dispositius mòbils que es podran anar movent per la comarca, un més clàssic de poder ser un espai per poder traslladar informació personalitzada a la gent que està propi, i un altre més lúdic al restat dels infants i a les famílies que es puguin apropar, que a través de fer algun tipus de joc puguin tenir uns moments, uns instants per poder parlar de residus, de reciclatge, de prevenció, i que ho fem d'una manera amable, no? Mm-hmm. Aquest és l'objectiu, poder estar a cada poble, a cada ciutat, a cada plaça, a cada carrer, en definitiva, en els espais on es produeix la vida quotidiana, que és on volem incidir, no? Aquelles petites coses que podem fer.
1: Sobretot es vol incidir en el públic infantil, no? Que es considera clau, perquè, bueno, són els adults del futur, no?, que hauran d'intentar també, doncs, apostar per aquesta prevenció, aquesta recollida de residus, reciclats, etc. No? És un dels punts importants del públic infantil, no?
2: Absolutament. Els infants són els millors prescriptors d'opinió que podem tenir en les nostres cases, en les nostres llars. Tenim un programa de sensibilització adreçat a les escoles de la comarca, que l'any passat 16.000 alumnes de la comarca van poder visitar el centre de tractament de residus de Vacarisses, el CTR Vallès. Pensem que és una actuació molt important, i com deia al principi, són els millors prescriptors, són els que quan arriben a casa saben perfectament on ha d'anar cada fracció, on ha d'anar cada cosa, i no només ho fan ells, sinó que també ho traslladen als més adults, als seus pares, als seus germans grans. I per nosaltres és una actuació estratègica.
1: Mm-hmm. I parlaríem d'un tercer eix, que desglossarem ara, que és l'acció de dinamització i assessorament i la gestió del canvi, no? Si parlem de dinamització, és a dir, el que es vol és no només explicar el que s'ha de fer, sinó acompanyar les entitats, les persones, els col·lectius, perquè incorpori aquestes bones pràctiques, no?
2: Correcte. La idea és poder assessorar entitats, els centres educatius, equipaments esportius, associacions, i la idea és poder aportar determinades eines, ja sigui per autodiagnosticar la seva situació, per poder fer plans de millora i, d'alguna manera, per poder acompanyar-los en la implantació de bones pràctiques. Pensem que aquests espais també passa molta gent, no? Parlem dels equipaments esportius, per exemple, cada cap de setmana els visiten milers de famílies i és un espai públic que és molt, molt concorregut, no? Però la idea és poder també impactar en aquests espais, que ho fem, en definitiva, com deia, com he repetit diverses vegades, en aquells espais de vida quotidiana, no? Als carrers, a casa nostra, i també en els equipaments que es fan servir a les ciutats i als pobles.
1: Mm-hmm. També es preveu impulsar iniciatives de reconeixement, no? De posar en valor qui ha fet una bona pràctica, doncs que, bueno, que tingui el seu premi o que almenys tingui un reconeixement, no?
2: Correcte, això també és molt important, no? En definitiva, quan ens reconeixen la feina que hem fet, i a banda de prestigiar unes actuacions, doncs també d'alguna manera motivem a tothom que pugui, doncs, això, pensar en què pot fer per poder millorar una situació, en aquest cas de l'àmbit dels recursos, i pensàvem que també era una bona idea, doncs, reconèixer les bones pràctiques que es puguin fer, ja siguin d'entitats, d'entitats esportives, culturals, associacions, el conjunt de bones pràctiques que es pugui fer a la comarca.
1: Mm-hmm. Queda, de totes maneres, Rafael, queda per molt camí. Només avui, per exemple, o ahir, després de la revetlla de Sant Joan, doncs, molta gent deixa les restes per terra, no es recullen, és a dir, que falta encara potser una mica més de conscienciació, i per això d'aquí aquesta campanya, no?
2: Això mateix. L'objectiu principal és fer conscient a la gent de la importància del que tenim entre mans, no? Mm-hmm. Tots sabem més o menys l'impacte ambiental que suposa un mal tractament dels residus, tots sabem el cost econòmic que suposa també un mal tractament de residus, i el que hem d'incidir és en aquelles petites coses de la vida quotidiana, aquells gestos que fem a casa, que fem al carrer, que fem en una plaça, quan estem amb els infants. Tot aquest conjunt de coses que sense saber-ho, doncs d'alguna manera tenen un impacte molt important en el bé comú i en l'objectiu final que tenim, no? Per això insistir que tenim molt camp de millora, que la intenció és no renyar ningú, sinó fer entendre les coses, mm-hmm. i pensem que el lema final que ens ha quedat dels petits gestos, grans canvis, doncs s'adiu molt amb allò que volíem fer.
1: Doncs Rafael Hueto, que és president del Consorci per a la Gestió dels Residus, aquí al Vallès Occidental, moltes gràcies per explicar-nos aquest programa, que dèiem ara, petits gestos, grans canvis per millorar la recollida selectiva i reduir la fracció resta. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai per poder explicar aquest programa. Moltes gràcies.

0: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
1: Connectats

0: Passen gairebé dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra, l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui es converteix en l'última tertúlia de joves d'aquest curs. I avui volem saludar, perquè compartiran aquesta estona de conversa amb nosaltres, el Pol Peiró, que és periodista, i el tenim a Sabadell. Pol, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda, un plaer estar amb vosaltres.
0: Què tal, la caloreta?
1: Bueno, es passa com es pot, però bé, aquí tenim un bon aire condicionat, per tant, estem bé, estem a gust.
0: Perfecte, doncs. Anem a saludar l'Aldo Reyes, és químic, i el tenim al Prat, via telefònica. Aldo, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, què tal tots?
0: Molt bé, i tu?
2: Doncs bé, aguantant la calor també com es pot.
0: Aguantant com es pot. Saludem per últim a l'Oriol Coromina, que és tècnic de SOI i m'acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Oriol, com estàs?
3: Molt bé, Carme. Què tal?
0: Tu fresquet?
3: De moment sí. Encara que jo soc calorós i aquí sempre tenim algun rifirrafe amb aire condicionat,
0: bueno,
3: com ja saps tu.
0: Després, després ho explicarem al viatge al centre de la ràdio. Bé, doncs, per ser la última tertúlia, pensava que podríem parlar de l'estiu i dels joves, que sou vosaltres, per saber una mica quina és la relació que teniu amb aquesta època de l'any. Segurament que si pensem, i vist des de fora, pensem en joves i estiu, buah, festa, descontrol, una cosa que dius és pròpia de l'edat, no? De l'edat i de l'època de l'any. Però volem aprofundir una miqueta més, no? Per veure com us afecta, si és una estació la que més us agrada o potser no la porteu tan bé com sembla. I d'entrada sí que m'agradaria preguntar-vos si haguéssiu de posar sinònim o sinònims a l'estiu, segons la vostra experiència, la vostra perspectiva, el vostre punt de vista, quins sinònims posaríeu a estiu? Pol, per exemple.
1: Home, sinònims d'estiu... Clar,
0: per tu,
1: la cosa
0: eh?
1: És que... Ha anat mutant una mica amb el temps, perquè sí que és cert que jo fa uns anys enrere vivia els estius d'una manera, perquè potser estàs encara estudiant i tens més temps lliure, li pots dedicar potser més temps als amics i a la família, i clar, a mesura que et vas fent gran i que ja tens altres obligacions i responsabilitats, la cosa va mutant i ja és diferent. Però un sinònim d'estiu per mi seria... Ostres, ara m'has enganxat aquí en fora de joc, però jo et diria, jo ho relaciono molt amb la Costa Brava, per exemple.
0: Costa
1: perquè
0: Brava.
1: Tinc la sort de poder-hi anar sempre que puc, m'escapo, i ho relaciono amb això.
0: Molt bé. I l'Aldo?
2: Coincideixo totalment en que a mesura que et fas gran, l'estiu es fa molt petit, d'alguna manera, no?
0: Aquesta és bona.
2: però sí, no sé, si jo era, a nivell personal, si he de dir, pues mira, sense mitjons, seria un dels sinònims que a mi m'agrada molt. És una de les èpoques de l'any de portar sabata oberta i respirar, i per suposat, gin tònic. L'estiu vol dir gin tònic.
0: Oh, que bé. I el sense descalç, li podries afegir descalç?
2: També, sí, per anar per casa.
0: Sí, no? Que bé. Sí. Oriol, què? Què li posem?
3: Jo, per mi, agobiant. Sí, no, a mi l'estiu no és la meva època de l'any preferida.
0: No?
3: No, a mi la calor no m'agrada gens. A més, soc paliducho i ara que em dóna una mica el sol ja estic
0: estàs
3: vermell.
0: Patint?
3: Sí, sí, suant tot el dia.
0: Però a part de la calor, li trobes alguna cosa inconvenient a l'estiu?
3: Bueno, que com que és quan tothom té vacances, pues, al final, si depèn de on vols anar, està tot ple de gent i a mi m'agrada més la tranquil·litat. Jo els estius, els últims anys, des que ja fa uns anys que treballo, m'agrada més treballar a l'estiu. Ara aquí a la ràdio ja sí que agafo vacances, però quan estava a l'hostaleria i tal, jo preferia treballar a l'estiu, que aquí a Sant Cugat també hi ha poca gent, s'està tranquil·let, pots aparcar on vulguis.
0: O sigui que tu canviaries sí. L'estiu per una altra
3: jo
0: època de l'any.
3: Jo les vacances les faria al setembre.
0: Al setembre.
3: O al maig, sí.
0: Mm-hmm.
3: Sí.
0: Sou de la mateixa opinió? És a dir, l'estiu és una època de l'any que us desagrada, que no us acaba de fer el pes, o ben al contrari? Us mola Digues, Pol.
1: Ai, perdona, eh? Jo coincideixo plenament amb la intervenció que ha fet l'Oriol. Estic amb ell totalment, perquè a mi també em va tocar l'estiu passat treballar, bueno, i aquest també em tocarà el mes d'agost, i la veritat vaig estar tranquil·líssim fent les coses al meu rotllo, que diríem, i a més vaig poder fer les vacances una mica més tard, al setembre, i no hi havia ningú, i s'estava espectacular. A més, els preus tampoc són tan cars, baixen una mica, per tant coincideixo 100% amb l'Oriol en aquesta opinió.
0: I Aldo, tu com ho portes? Què prefereixes?
2: Sí, absolutament d'acord, també. És el que he dit abans. Quan et fas més gran, l'estiu fa petit. És a dir, veus precisament per això molta massificació, depèn d'on visquis, no disfrutes tant de certes coses. Depenent de la feina, doncs, indiscutiblement, prefereixes treballar a l'estiu perquè no hi ha ningú, a no ser que et toqui, pues, no sé, una feina de carrer, no? Que en tot cas és el contrari. Però també prefereixo de, és el moment com per dedicar-te a totes les coses, a tancar les coses que no t'han deixat tancar durant la resta de l'any.
0: Clar, mira, jo justament us volia preguntar per això, perquè m'imagino que hi ha molta gent que li passa, durant l'any vas acumulant coses que queden pendents i al final estàs desitjant que arribi l'estiu per aprofitar i recuperar tot allò, no?, que t'ha quedat a mig fer o que no has pogut ni començar. Vosaltres, per què aprofiteu aquesta època de l'any que no heu pogut aprofitar abans? Pol.
1: Jo sent un...
0: Vinga, Pol, endavant, després anem amb l'Aldo, vinga.
1: Perdó, si no, l'Aldo, cap problema, si no.
0: Aldo, vinga,
2: no,
0: doncs.
2: No, tranquil. Ah, bueno, jo, a veure, aquest estiu, concretament aquest estiu meu, està sent diferent perquè tinc una nena de 5 mesos i està totalment revolucionat tot, no? Però normalment és tancar totes les coses, bueno, tancar i obrir les coses ja de cara a setembre a nivell feina. A nivell família, també. A nivell família és aprofitar per celebrar tots els aniversaris, totes les celebracions pendents i de cara al setembre començar amb la rutina. Per mi és com un moment de trencar, però per tancar.
0: Mm-hmm. Però coses així pendents que diguis, mira, això no ho he pogut fer, t'ha quedat un llibre pendent, t'ha quedat una sèrie pendent, t'ha quedat una trobada amb una persona que fa mesos i mesos que voleu quedar i no heu pogut, per arreglar no sé què que tenies a casa, per buscar... no sé, és que hi ha tantes coses que anem deixant i acumulant per quan arriba l'estiu que podem fer una llista, si voleu.
2: Sí.
0: Tu, Pol?
1: El problema és que jo crec que, bueno, almenys en el meu cas, t'acaba sortint una llista tan llarga que no et dona temps a fer tot el que vols fer a l'estiu. En el meu cas, jo, sobretot, aprofitar per veure amics que potser durant l'any no puc veure tant, aprofitar també, bueno, si parlem de sèries, pel·lícules o llibres, tinc una llista enorme i sí que intento aprofitar per retallar aquesta llista. Una de les coses que sempre al llarg de la meva vida he intentat fer l'estiu i mai me n'he sortit és el tema de posar-me en forma, perquè sempre arribava l'estiu, em plantava abans de l'estiu i pensava, ara sí, ara l'estiu, que a veure si tinc... el que comentàvem, quan ets més petit, que tens més temps lliure, pensava, sí, ara aprofitaré, aniré cada dia, però al cap i a la fi, al final, no ho acabava fent, o anava a la platja, o com també és estiu, és època de gelats, i t'acabes deixant anar una mica, i s'ha de vigilar, però sí que és una mica una assignatura pendent, però bé, jo crec que el de posar-se en forma ha de ser algo regular i de tot l'any, i no deixar-ho pels mesos d'estiu, precisament.
0: Sí. I tu que senties també el que comentava ara el Pol?
3: Sí, no, jo una mica de tot el que deien ells, cada amb els amics, tal. Estava pensant que he de fer cosetes de casa, ara que ho has dit.
0: Tens feines pendents.
3: Sí, a més em vaig mudar fa poc, el febrer, però encara tinc... El típic que ho deixes sota el llit en una caixa, dic, sí, quan tingui temps ja ordenaré.
0: I tens caixes apilades encara?
3: Apilades no, però sí guardades.
0: Sí, estan, guardades.
3: Sí, amagades, perquè no es vegin.
0: Perquè no les vegis tu.
3: Exacte.
0: Perquè si no sí, saps sí. Tota la feinada que en queda, encara et queda pendent. I com porteu, per exemple, la gestió del temps? El temps el gestioneu d'una altra manera que durant la resta de l'any, precisament perquè esteu de vacances, o si esteu treballant perquè el temps també sembla que corri d'una altra, sí, a una altra velocitat,
1: sí,
0: no?
3: Jo no el gestiono gaire, o sigui, si tinc algun plan així molt fix, sí, però si no és lo que se venga. Flueixo.
0: Flueixes, no? Ara, exacte, sí, ara sí. Flueixes tant.
3: Sí, sí, pues això, jo flueixo. Improvisar
1: jo intento, intento mantenir una rutina, si parlem, òbviament, del tema feina, de més, però sí que és cert que potser els caps de setmana que no em toca treballar, o més endavant quan tingui vacances, jo també flueixo i dic, mira, és moment de gaudir i deixar-se una mica portar, apagar les alarmes, que és el moment d'apagar les alarmes del mòbil.
0: Aquesta també és bona,
3: Sí, sí.
1: Home, és un moment fantàstic. Crec que és dels millors moments de l'estiu, poder anar-te'n a dormir i dir, no m'he de posar cap alarma, per tant, em despertaré quan em desperti i em deixo portar, com bé diu l'Oriol.
0: Sí, i l'Aldo?
2: Sí, sí, més o menys igual. Jo no noto gaire diferència, perquè com normalment la rutina sempre és la mateixa, però sí que és veritat que intento també deixar-me anar una mica, no? Sobretot a les hores, no tan pel matí, sinó més a les hores d'estrès de feina, no? Però si surt un plan d'anar a fer una cervesa o anar a fer un passeig o un gin tònic, com he dit abans, doncs intentar fer-ho una mica més, coses que potser a l'hivern, entre que ja és fosc o que tens fred o que no tens amb qui i tal, no es dona tant.
3: No, s'ha d'aprofitar que el dia és llarg, a l'estiu.
2: Sí, sí, cosa. Evidentment, sí.
0: O sigui, improvisar, sí? El carpe diem...
2: Sí,
0: el...
2: sí, una mica.
3: Sí. Jo sí, 100%.
1: Combinat, molt a favor, jo també. Sí,
0: combinat,
1: sí.
0: Amb una mica de mínima organització.
3: Mica, però molt poqueta.
1: Sí, exacte. L'organització ja la deixem per altres moments de l'any o per altres llocs, però està bé també deixar-se portar a la vida. També és maco perquè també et sorprèn.
3: Sí.
1: A vegades el que menys organitzes, el que menys tens controlat, acaba sent potser el més divertit.
0: Oh, i tant. Això molt probablement sí, sigui així. I penseu que l'estiu és una època per vosaltres, pel vostre gust i el vostre tarannà, la vostra manera de ser, és temps per socialitzar, per compartir amb els amics i la família, aquell temps que amb això, que perquè us ha faltat durant l'any, doncs ara el voleu aprofitar per compartir amb aquestes persones, o preferiu la desconnexió, la reflexió, la tranquil·litat, allò d'estar en solitari? O, si no, opteu per la via del mig, que és fer un mix.
3: Jo faig mix.
0: Tu fas mix?
3: Sí, depèn del dia,
1: sí,
3: o del moment.
0: Sí?
3: Sí.
1: Sí, jo una mica de tot, també. Intento combinar moments socials, perquè jo sóc una persona social i m'agrada quedar amb els amics, aprendre alguna cosa, conèixer noves persones, inclús anar amb la família, que tinc la sort també de poder veure-la tot l'any. Però sí que també és veritat que hi ha moments que un vol tranquil·litat, estar sol i estar simplement al seu rotllo, potser llegint un llibre o menjant un gelat o estant estirat en algun lloc tranquil·lament, però tenir aquest moment com de, anem a dir, de introspecció personal, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, i l'Aldo, per exemple, no sé si això, aquest mix és viable, ho dic perquè ara amb la criatura petita t'absorbirà molt de temps.
2: Sí, no, aquesta pregunta és molt bona, amb i sense la criatura, perquè si jo també intento una mica pel mig. És veritat que durant la resta de l'any també, no coincideixo aquí amb el que han dit els companys, vas intentant a la gent important o a la gent més propera no la perds de vista en cap moment de l'any. Però sí que, ostres, és important també, jo crec, fer una pausa per tu, no? No dic a nivell de fer un viatge o de... No. Però potser dedicaré una mica més de temps en tu, com el que es parlava abans del gimnàs, o d'acabar aquell llibre que volies veure, o la sèrie, no? En aquest sentit, sí, jo crec que potser sí que estic al mig, però potser intento fer una mica més d'individualisme, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, què és el que us ve de gust quan penseu en fer alguna cosa en solitari, per gaudir d'aquella estona vosaltres sols? Quin tipus de coses són, per exemple, Aldo? I després li pregunto a l'Oriol.
2: Home, doncs mira, el tema de la lectura jo el tinc bastant abandonat durant l'any per motius que sincerament desconec, perquè qualsevol cosa que pensi és una una excusa, eh? Sí. Perquè es pot sobreposar. Però bueno, hi ha una cosa també que m'agrada molt, és anar amb moto, i això durant la resta de l'any a vegades és difícil per tema de pluges, per tema de fred. Fer quilòmetres amb la moto a mi m'agrada molt, i bueno, passejos d'aquests quan ja no hi ha sol, que fa fresqueta, caminar, sí, sí.
0: Mm. I tu, Oriol, per exemple?
3: Jo o descanso bé, de no fer res...
0: Però descansar vol dir...
3: Ni al mòbil.
0: Dormir?
3: No, estar relaxat al balcó...
0: Estar mirant les musaranyes,
3: bueno,
0: no?
3: Bueno, pensar una mica, reflexionar.
0: Sí? Ah, sí?
3: O si no, m'agrada molt a l'estiu, m'agrada fer projectes així de manualitats, d'electrònica, coses així, perquè normalment durant l'any no tinc tant temps o no li busco tant temps, i a l'estiu és moment per projectes personals.
0: Doncs amb el canvi de pis... T'hi pots dedicar, no?
3: Sí, mentre es fa jardí, Andrés, pues vaig...
0: I tu, Pol, què tries per fer així en solitari en aquesta època de l'any?
1: Mira, la veritat és que a mi m'agradaria fer manualitats com l'Oriol, però jo és que sóc un absolut maldestre, o sigui, sóc un desastre total amb aquestes coses. Jo simplement, una mica en la línia de l'Aldo, a mi és molt senzill i pot semblar molt simple, però... Jo anar a donar un passeig, evidentment, aleshores, quan no toca tant el sol, però fer un passeig amb la meva música, els meus cascos, agafar-me un geladet o simplement passejar i estar jo només amb els meus pensaments, a mi m'encanta. És una cosa que ho valoro molt. Tenir aquests petits moments m'agraden.
0: Si us pregunto per experiències d'estiu que us hagin marcat, quines us venen al cap? Des de un rotllo d'estiu, unes vacances d'aquelles improvisades i absolutament impensables que van acabar superbé. No sé, alguna experiència d'estiu que recordeu especialment? Mentre jo... fa memòria l'Oriol, a veure...
1: Jo, per exemple, en el meu cas, sempre tinc gravat l'estiu del 2019, perquè per mi, de moment, a aquestes alçades, bueno, també he passat altres bons estius, però sempre dic que va ser el millor perquè, bueno, es van sumar una sèrie de factors de que en aquell moment vaig conèixer la que va ser la meva parella, això sumat a que me'n vaig anar de viatge amb uns amics amb una autocaravana pel País Basc, que va ser un dels millors viatges que he fet mai, en quant a paisatges, en quant a menjar, vam menjar, jo crec que no hem tornat a menjar millor que en aquell viatge.
0: Que bé.
1: I no sé, es van juntar una sèrie de factors que és un estiu que recordo amb molt de pressa, la veritat, amb molta estima.
0: Aldo, tu tens algun estiu així en el record?
2: Les ventades estava intentant pensar molt, però hi ha de molt bons i de molt dolents. però diria potser, mira, potser sonarà com a cliché, no? Però a l'estiu, quan acabes el batxillerat i has d'anar a la universitat o més endavant, que no, és l'únic estiu a la vida que no has de fer absolutament res, o sigui, has de fer res.
0: Ja.
2: Obligació de que has d'estar pendent. Potser em quedaria amb aquest, i tampoc tinc un record d'haver fet bogeries ni... No, però la sensació d'estar 3 mesos reals.
3: De ser lliure, de veritat, quasi.
0: Perquè tanques, la sensació és que tanques una etapa, no? I dius, ostres, he quedat alliberat.
2: Exacte. Sí, sí, de la llibertat que comentava el company, de dir, és que, no, és que realment, o sigui, no recordo cap altre estiu de la meva vida, la sensació de no fer res, de no haver de fer res.
0: Ja. I tu, Oriol?
3: Jo, algun estiu així super que recordi, no, però sí, els viatges amb els amics sempre són memorables. O sigui,
0: els viatges amb els amics?
3: Sí, viatges aquests semi-improvisats, que reserves 4 coses 2 setmanes o 3 abans, i vas una mica a l'aventura... passi el que passi, sempre, al final tot sempre surt bé, llavors tu acabes passant bé... I els records també doncs, dels petits moments, de coses que passen durant el viatge, anècdotes, coses així.
0: Ara estic pensant, clar, perquè tinc al cap la situació de l'Aldo i la que tu ara m'estaves explicant.
3: Jo no tinc fills.
0: Clar, tu això ho pots fer sense criatures.
3: Exacte.
0: Perquè ara digue-li a l'Aldo que no sé si s'atreviria a muntar-se unes vacances sense, com qui diu, gestionar res.
2: Aviam, depèn. Aquí jo tenim un sistema que us farà gràcia, que es diu sistema de matripuntos.
0: Oh?
2: Llavors, clar,
0: ¿Qué es eso?
2: Yo tengo los meus matripuntos, la meva parella de triceps, llavors cuando tienes que casarnos, mira, ya una ruta en moto a dos días, pues venga, canjeo matripuntos, te has quedado ella, la criatura. Y al revés, un día que se va a marchar ella, me quedo yo. No tengo ningún problema muy grande, pero sí que es verdad que cambia totalmente todo. Ahora ya no només per tema de logística, sino porque emocionalmente es complicadísimo, acaba de marchar tres días, incluso, encara que sigui per feina, de dir, estic tres dies fora, què està passant, m'estic perdent això, com anirà allò, és complicat.
0: Ostres, bueno, d'això se'n diu equilibri, no? Vull dir, al final s'han de compartir les coses, i d'això es tracta, no? Si us pregunto per com seria el vostre estiu ideal, deixant de banda les vostres situacions personals. Parlo de gustos, d'allò que, ostres, és que si pogués, faria això.
4: Jo?
0: Per exemple, no sé, tu mateix.
3: Pues jo, pues igual m'aniria un pari de setmanetes de viatge a algun lloc, però no gaire lluny, que no m'agrada agafar avions.
0: O sigui, un viatge.
3: Sí, amb cotxe, viatge amb cotxe.
0: Viatge amb cotxe?
3: Sí.
0: T'agrada conduir?
3: Sí, molt, sí, sí. Cotxe, moto, el que sigui.
0: Sol?
3: No, amb amics. Quatre amics. Quatre és un bon número.
0: Que condueixin tots.
3: Si pot ser, sí. Si no, pues mira, no passa res. Ja...
0: Vinga, què més?
3: I pues, igual també una setmaneta, perquè no, Costa Brava, si pot ser, o per la muntanya, que també s'està bastant bé. I si no, pues estar per aquí, pel poble, bueno, per Sant Cugat, i anar veient els amics que treballen, unes cerveses, una calma...
0: Ets de fàcil conformar,
3: jo,
0: tu,
3: sí,
0: eh?
3: Jo sí,
0: no,
3: sí.
0: No demanes gaire,
3: no.
0: Eh? No demanes no. gaire. I en el cas de l'Aldo, Aldo, el teu
2: pues
0: estiu
2: mira,
0: ideal?
2: Tiraria més o menys el mateix, un viatge, o dos viatges, o tres, curtets, en un lloc que no faci tanta calor. Mm-hmm. I poder tenir temps, per lo que dèiem, no? De poder tenir temps per la família i tenir temps per mi. Però tampoc, no m'aniria molt més enllà, plan sencillo, no...
0: Déu-n'hi-do. Pol, a veure si trenques la baralla.
1: Doncs em sap greu, però
0: cartes,
1: no la trenco, eh? Jo crec que els tres, tant l'Aldo, jo com l'Oriol, estem alineats en aquest sentit, perquè jo... És que faria una cosa també semblant a la que han dit. Per exemple, una altra cosa que comparteixo amb l'Oriol és que a mi m'agrada també viatjar, però agafar vols de moltes hores tampoc m'agrada. Que si no queda més remei ho faig, perquè és el que toca. Però a mi, per exemple, m'agradaria viatjar... M'agrada molt la zona dels Balcans i m'intentaria acabar alguns països que em queden pendents d'aquella zona. M'agradaria fer com un recorregut, no sé si amb autocaravana, amb cotxe, però és algo que, mira, que m'agradaria fer.
0: Teniu ja...

0: mira, pues, ah, hòstia, hauria sigut molt guai coincidir, sí, sí. Cada cop, hòstia, hauria sigut èpic. I és l'única cosa que tinc agafada, que és un festival que es fa a Benicàssim, per València, i ja està, i la resta, com ha dit el meu company Oriol, anar fluint, treballant també, i ja està, i anirem veient.
1: I anar passant l'estiu. I Aldo, tu què?
0: Exacte.
1: Aldo.
2: Sí, doncs jo l'única cosa que tinc planejada de moment és això, una ruta en moto de aquesta setmana, o sigui, aquest cap de setmana el que ve, de 3 dies, d'anar divendres sortim, anem a Extremadura, a un poble d'Extremadura, a Riolobos, a fer una visita a uns amics i tornem diumenge, és, no sé, són 4.000 quilòmetres o així en 3 dies.
1: Molt bé, i la resta també és fluir, no?
0: Sí.
2: I bueno, la resta jo... també el que surti, sí, sí.
1: Digues, Pol.
0: Perdó, jo m'he deixat una cosa. Ara mateix també jo, que m'agrada molt els esports i el futbol, veure el Mundial, això també ho tinc molt clar.
1: Home, aquí ens hi apuntem tots fins que s'acabi.
3: Sí? Parlant d'esports, jo tinc partit contra polítics, periodistes contra polítics, ara. Així que he de marxar.
1: Ostres, sí. Doncs vinga, a veure si guanyes.
3: A veure si, home, sí, sí.
1: Molt, vinga, senyors, molt Oriol, Aldo, Pol, moltíssimes gràcies, que passeu molt bon estiu.
0: Igualment, gràcies.
1: Que vagi molt bé, adéu-siau. Adéu.

0: Apunta't als cursos intensius de català del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià d'aquest estiu.
1: Inscriu-t'hi el 30 de juny i l'1 de juliol a cpnl.cat/Badalona o a la nostra oficina de Badalona.
0: Més informació al 93 398 46 30 i al nostre web.
1: S'ofereixen cursos de nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2. Ens trobaràs a l'avinguda d'Alfons 13 14 16 entre Sol Primera.
0: Aprèn o millora el teu català.
2: Són les 5.
3: Hotel Badalona Tau.

0: modern, ampli i ben connectat.
1: Notícies Badalona.
2: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Des d'aquest diumenge, Barcelona i Sant Adrià de Besòs es converteixen en l'epicentre internacional del debat arquitectònic en el marc del Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita plegarà fins al 2 de juliol gairebé 10.000 professionals del sector i 250 ponents internacionals per debatre alguns dels principals desafiaments de l'arquitectura contemporània, com la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans. Les Tres Xemeneies, una de les seus principals d'aquesta edició, ha acollit la cerimònia inaugural. L'acte d'obertura, conduït per l'arquitecta badalonina Núria Moliner, ha reunit membres de l'organització del festival i representants institucionals de diversos àmbits. Entre els assistents hi havia l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com representants del govern de la Generalitat i de l'executiu espanyol. Una jove badalonina de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. A primera hora de la tarda de dissabte, la jove va patir una aturada cardiorrespiratòria causada pel fort cop. Inicialment, els equips d'emergències van aconseguir recuperar-la i se la van endur en helicòpter fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La víctima, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre aquella mateixa tarda. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes dels fets. Badalona ha commemorat aquest diumenge el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, amb una jornada festiva i reivindicativa a càrrec de l'associació Biga i Les Badalona. La programació ha inclòs la lectura del manifest, una rua pels carrers de la ciutat i una festa amb música i actuacions de drag queens al restaurant Brisa Sin Prisa. La celebració continuarà avui dilluns amb un estant informatiu i l'acte institucional a la plaça de la Vila. Aquesta mateixa plaça s'ha vestit de color, disbauxa i reivindicació durant la lectura del manifest. L'escrit ha reclamat la necessitat de continuar defensant els drets del col·lectiu LGTBIQ+, combatre qualsevol forma de discriminació i avançar cap a una societat més diversa, igualitària i inclusiva. Ho explica Miguel Aguirre Migantito, encarregat de llegir el text.
3: Esto no tiene que ver con la política, esto tiene que ver simplemente con grupos que quitan derechos. Esto no va si somos azules, verdes o rojos. Esto va de que hemos ganado un montón de derechos y simplemente esos derechos no pueden perderse. Y para que no se pierdan, tenemos que hacerlos visibles. Y la capacidad de amar no tiene nada que ver ni con el sexo, ni con la política, ni con la religión. Así que amar a quien queráis, señores. De eso se trata la vida.
2: I ara mateix tenim 33 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
6: Radio Ciutat de Badalona.

0: El nostre personatge d'avui és algú molt dolç. Després de tota una vida dins de l'obrador, Antonio de la Muñoza, de la pastisseria Prat, es jubila i tanca la persiana de la històrica pastisseria Prat. Avui volem conèixer la història de l'Antonio i també d'aquest emblemàtic establiment. I per això marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Noelia Aguilar. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Es tracta d'un local al carrer de Sant Joaquim pel qual durant dècades han passat pretencs i pretenques per tastar els seus dolços tradicionals. Avui, després de tota una vida dedicada al sector, volem saber com viu l'Antonio la seva jubilació i com ha anat la seva última revetlla de Sant Joan. Antonio, bona tarda. Què tal? Com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, descansant ara.
1: Com encares aquesta jubilació i també saber què és el que més ganes tens de fer ara que tindràs, bueno, més temps lliure?
2: Bueno, pues com he dit abans, descansar, gaudir de la família i portar el net a l'escola i ja està, res més.
1: Quants anys has estat dedicant a la pastisseria i per què vas començar?
2: Bueno, porto 48 anys de pastisser i vaig començar perquè vaig vindre en 16 anys a Barcelona i vaig començar a trobar, a buscar feina amb La Vanguardia i la guia que hi havia abans, i vaig trobar amb una panificadora de l'Hospitalet, que es deia Paosa, i aquest dia vam entrar dos nois, un altre jo, i un era per panaderia i un altre per pastisseria. Llavors em van preguntar, i dic, sapigueu alguna cosa? I dic, no, i dic, jo he ajudat al poble a fer mantecados. Dic, vale, doncs tu a pastisseria i tu a panaderia. Llavors així vaig començar.
1: ¿Recordes com va ser el teu primer dia a un obrador?
2: Sí, el primer dia, bueno, coneixent els companys i netejant. Vaig estar pràcticament un any sencer netejant llaunes i quan podia anava a fer la feina dels oficials i em feien bronca perquè deien tu no facis això que no ho has de fer, però així era la manera d'aprendre abans.
1: Com valores la trajectòria de la pastisseria Prat i també explica'ns una miqueta com ha evolucionat al llarg de tots els seus anys d'història.
2: Com? Perdona, com?
1: Sí, com valores la trajectòria a la pastisseria i com ha evolucionat?
2: Bueno, ha sigut uns anys molt feliços perquè he estat al costat de la meva dona, amb molt de feina, en moments tensos perquè n'hi ha hagut feina que no ha sortit com tu desitges, però bé, hem sortit endavant i crec que la gent ens volia i molt bé.
1: La feina de pastisser com ha canviat des dels seus inicis? Perquè clar, abans es feia tot d'una manera més manual i ara, amb els avenços tecnològics, hi ha moltes màquines que faciliten els processos. No sé si això afecta el producte final.
2: Sí, sí, afecta, i tant. És com tot, és com els cotxes, és com tot, ha evolucionat, i per bé. Per bé per unes coses i no tant per bé, no tant per altres. Però, bueno, per bé per què? Perquè, bueno, abans aprenies equivocándote, ¿vale? I llavors n'hi ha moltes escoles que jo no hi he anat a cap escola. Un exemple és que diuen no, quan fas la nata l'has de ficar la sucre al final, quan ja estigui mig muntada. I tu deies, molt bé, tu m'ha dit a l'oficial i ho he de fer així. I així ho he fet tota la vida. I resulta que és perquè quan li fiques la sucre a la nata es produeix una reacció química que afecta el producte i que si ho fas abans, tal i qual. Bueno, pues ho feien, però no sabien per què. I tot això ara, pues n'hi ha tècniques molt més modernes i molt més explicat tot. Això per un costat. Per l'altre costat, pues clar, t'expliquen tot això, però no t'expliquen a rascar lates, com a mi.
1: I ara, amb la jubilació que tindràs molt més temps lliure, continuareu fent algun dels vostres dolços més típics a casa?
2: Bueno, ara en principi tinc ganes d'oblidar-me una mica. ja els hi he dit que els cumpleanys de la família, que tots eren meus, lògicament, dic, bueno, ara veremos a ver qui fa els pastissos. I ja, això com amb el temps ja ho anirem veient.
1: Tens alguna anècdota, record especial que t'emportis de tots aquests anys?
2: Bueno, anècdotes no sé, quan la gent ve i et diu, escolta, jo estava molt bo, jo va sortir molt bé la celebració, el cumpleaños, etc. I, pues sí, sempre n'hi ha records, i luego records pues, de molta gent que s'han anat, perquè han sigut 20 anys i la pastisseria ja portava molt de temps, i venia gent que, bueno, pues, s'ha anat, i molts eren persones, molt bones persones, i també gent que hi he vist de néixer i que ara tenen 20 anys i que s'han anat a viure a un altre lloc, i el cumpleaños venen aquí per als pastissos, perquè quan eren petit ho feien així i se'n recorden de petit. I diu, ostres, és que a mi cap pastís m'agrada més que aquest, perquè és com el de petit. I això pues, també en queda.
1: No heu trobat a ningú per fer tot el traspàs del local i heu hagut de tancar persiana. Definitivament, penses que avui dia costa que, sobretot, la gent jove es vulgui dedicar a les feines més tradicionals i manuals com és aquesta d'una pastisseria?
2: Bueno, crec que sí, perquè com que els aprenents han desaparegut ja fa molt de temps, tot s'ensenya a l'escola i tal, llavors no és el mateix estar al peu del canó i cada dia i no és només treballar i fer un bon pastís. Has de preocupar-te de que tot rulli bé, de que la matèria prima sigui bona, de que funcioni tot perfectament, i de bueno, a mi no m'agrada de vendeure res a ningú, en fi, tenir-lo tot legal, i llavors no és només treballar, són més coses. I la gent jove pues, avui té molt de apoyo dels pares, de la família, i llavors tampoc les aprieta el zapato per fer-ho. Penso jo, és una opinió només.
1: I t'has jubilat tot just després de la revetlla de Sant Joan. Com ha estat aquesta última campanya i què us diu la clientela?
2: Bé, molt bé, molt bé, com sempre. Gràcies a Déu mai ens ha faltat el treball. L'última anècdota és que a principis del juny em van vindre a encarregar un pastís de bodes per l'octubre, de pisos, perquè en cap lloc ho trobaven i sabien que ho fèiem nosaltres, i van dir, no, ens jubilem ara al juny. Hòstia, i ara què fas? Si no n'hi ha lloc, com no ho fan? Vull dir que sempre he tingut feina, ha anat molt bé, com sempre he tingut la sort de fer l'últim dia de treball amb la meva família, la meva dona, les meves filles, mi yerno, que també ve a ajudar, mi sobrino, o sea, ha sigut gràcies a la família que ho hem pogut portar endavant. I tot molt bé, la venda i tot bé.
1: I així, per acabar, què és el que més trobaràs a faltar de la teva feina?
2: Pues a la gent. La gent que venia, que cada dia ens comentaven anècdotes de la vida, del dia a dia, que ens deien, pues, ma mare fa això, ma pare ha passat, el meu fill ha fet jo al col·legi, en fi, la vida de cada dia, això ho trobarem a faltar, perquè és molta gent, variada, de molts llocs, i ens teníem com... Era el punt de trobada del barri. A més, era un punt de refugi climàtic, perquè a l'estiu feia... s'estava bé en l'aire condicionat, i l'obrador diu, ostres, que ves hasta aquí, i es posaven a xerrar entre els clients i la dona i tot allò, i a l'hivern al contrari, a l'hivern feia molt de fred fora, i allí dintre, com el forren, hòstia, que ves hasta aquí, i també el mateix, vull dir que trobarem a faltar tot allò, la gent, sobretot la gent.
1: Molt bé, Antonio, doncs pots estar-te ben orgullós de la teva trajectòria, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: De res, un plaer.
0: Gràcies, Noelia i Antonio, i amb una entrevista tan dolça com aquesta, res millor que un bon cafè per acompanyar. Com deia Joan Manuel Serrat, de vez en cuando la vida toma conmigo café. Acabem amb aquesta cançó del cantautor barceloní que ens en recomana l'Antonio de la Muñoza. Nos besa...

y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida.

0: El nostre company Sergi Estapé ha anat a la Matalasseria Martínez, una empresa de Terrassa de més d'un segle, per parlar amb la seva propietària, la Núria.
1: Bona tarda, doncs estem amb la Núria Martínez de Matalasseria Martínez. Què tal, com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé.
1: 100 anys, no?
2: 106.
1: 106 ja, però bueno, és una botiga centenària, no és fàcil. Com va començar aquesta empresa?
2: La va començar el meu avi, l'avi Ton, al carrer del Vall, quan devia tenir uns 15-16 anys, amb un quarto de reixa. Va començar a anar pels terrats a fer els matalassos de llana. I després, més endavant, es va traslladar al carrer del Vall, on és ara la sastreria, que allà ja es va casar amb la Teresa, i van tenir els 3 fills, i al cap d'uns anys ja van venir cap aquí. Aquí més o menys...
1: Aquí vols dir, estem aquí al carrer de la Rutlla.
2: Exactament, aquí a la Rutlla número 3, que aquí ja van venir més o menys cap al... abans de la guerra. Una mica abans de la guerra ja se'n van venir cap a Rutlla número 3 i va continuar l'avi i ara jo. No, va continuar el pare, el Miquel, i després jo.
1: I ara teniu 2 tendes.
2: Tenim 2 botigues, a la Rutlla 3, com he dit, i a l'avinguda Abad Marcet 53.
1: Clar, com va començar l'avi ara, ha canviat la coseta, no?
2: Pues bastant, bastant. Els matalassos de llana primer es feien pels terrats, després es van fer la llana, es feien amb un taller propi, i després la llana ara actualment nosaltres no en fem, hi ha algun matalasser que en fa, però ja no és el més habitual. Llavors han sortit noves tecnologies, el làtex, la viscoelàstica, les molles, i de moment els 3 productes són aquests actualment.
1: M'estàs dient que hi ha gent que encara dorm amb matalassos de llana?
2: Sí, hi ha matalassers, hi ha el gremi de matalassers de Barcelona que encara fan matalassos, refan matalassos i el tornen el cusen i com sempre.
1: Això si podríem dir que és un producte de luxe?
2: Bueno, de luxe o molt artesanal. Llavors, clar, les hores que es passen, pues, van proporció una mica del cos de les hores que es dedica a refer el matalàs.
1: I, clar, això, com deies, no? Els productes... Has viscut una evolució, no? Això no és el mateix fa 20 anys que ara, no?
2: Ni 20, exacte, no té res a veure. Després de la llana va sortir els matalassos de làtex i després la viscoelàstica i ara estem jugant amb les 3 tecnologies, que són les molles, la làtex i la viscoelàstica.
1: I si m'has d'aconsellar o no? O és complicat, això?
2: Bueno, a veure, hi ha uns models que fa ja molts anys que treballen i que donen molt resultat, ¿vale? Però també depèn de cada persona. El que recomanem sempre és anar a la botiga i estirar-se i provar-lo una mica. Perquè si no, doncs una persona gran que li costi moure's, la viscoelàstica quedarà ensortalada. Una persona més gran o amb més pes, una molla li anirà més bé, li quedarà l'esquena més ferma. Per als llits articulats, el més recomanable és el làtex, que agafa més la forma tant de l'esquena com del somier. O sigui, cada producte va bé per determinades ocasions.
1: I la gent, és que clar, amb això que m'estàs dient m'estàs provocant, perquè estic rodejat de matalassos, estic a punt d'estirar-me, però la gent ve i es deixa aconsellar o la gent ve molt a tiro fet?
2: De tot, hi ha de tot. Hi ha el client que evidentment tothom abans de comprar un matalàs mira internet, i llavors o hi ha vegades que ve amb el cap una mica esbarat, volguem dir m'han dit i diuen, llavors, bueno, expliqui'm el que necessita, i moltes vegades ho vas, doncs estira't aquí, prova aquest altre model, i en vegades que s'estiren i sembla que el matalàs tingui punxes, no, això no, i, bueno, doncs anem cap a una altra banda, no? Anem cap a una altra sensació, cap a un altre tipus de matalàs.
1: Vosaltres teniu més coses a part de matalàs. Quina seria el vostre ventall d'oferta?
2: Clar, nosaltres a part del matalàs tenim la base que reposa el matalàs, com seria uns somiers o bases tapissades o a l'arcón que és com un armari per sota. Llavors també tenim tot el tipus de coixins per diferents tipologies i per vestir allí, tant els nòrdics com les fundes nòrdiques, llençols, i sobretot el que tenim, els llençols, per exemple, el que són les baixeres, les tenim amb alçades pels matalassos que ara actualment són més gruixuts. Amb els clients, ah, és que els llençols no donen. Sí, bueno, tenim de marques que donen, marques de qualitat que tenen una plata banda de 35-40 per posar bé cap a sota el matalàs.
1: I la, o sigui, diríem, la gent veu fer, és que no sé com dir-ho, un complet, és a dir, vull el llit, vull el suport, vull això, o ai, el llit, vull el matalàs, o com ho fa la gent normalment, eh?
2: Bueno, a veure, hi ha clients que només es, o sigui, que canvien el matalàs perquè la part de sota, o sigui, el que més espatlla és el matalàs. O sigui, es canvia un matalàs quan la base de sota dura bastant més temps. Llavors, també hi ha vegades pues, que si és per pisos nous i necessiten tot, pues, es fa la base, es fa el matalàs i els coixins i el protector i fan un complet de tot el que necessita per tenir un bon llit i un bon descans.
1: Això es fa a mida o és... No, no sé si vosaltres feu a mida o hi ha unes mides estàndards, com va?
2: Hi ha mides estàndards que marca la fàbrica i també tenim matalassos a mida. O sigui, fa poc es va servir un matalàs de 2,15 de llarg. Llavors, si no es fa, es fabrica, es demana a fàbrica i es fabrica.
1: I, clar, això té un cost superior, clar.
2: Sí, normalment hi ha una mica més de recàrrec de lo que ve tarifat de fàbrica.
1: I explica'm una mica. La gent ve, prova, no?, i es costa decidir-se, perquè, clar, potser provar un dia un matalàs, clar, necessitaries més dies o de seguida ja es decideixen.
2: I, bueno, hi ha vegades que sí, o sigui, és una mica... Depèn del client, i a vegades, molts cops, quasi, poder veure primer una... Si és per matrimonis, pues, o parelles, ve un, s'informa, després ve amb la parella, s'estiren els dos... De, bueno, va una mica en funció de cada persona. Però, clar, és una estona. Provar el matalàs, provar el coixí, pues, has de notar que t'hi sentis a gust. També nosaltres, a l'hora de... Quan comencem la venda, preguntem amb què dormen actualment, amb quin tipus de suport dormen, com si els agrada més ferm, més dur. O sigui, també és escoltar, primer que tot, abans de començar a ensenyar un tipus de matalàs és què necessites, no? Quina és, on què dorms actualment? Estàs còmode d'amplada, de llargada, et surten els peus? Perquè moltes vegades que també passa, que surten els peus amb nois o amb persones joves que els hi surten els peus. Llavors s'estiren, dic, no, si és que aquí necessito els 2 metres. O sigui, ah, sí, no m'havia donat compte. Diu, sí que és veritat que dormo amb els peus sortint.
1: Curiós, també, no? Escolta una cosa, i clar, tu portes molts anys... La gent, amb els anys, ha anat veient la importància d'un bon descans. No sé si fa molts anys la gent potser no hi tenia tanta importància, vull dir, perquè han anat apareixent aquests nous productes, aquests nous materials. La gent ha evolucionat, també, amb això?
2: Sí, cada vegada hem més consciència del descans. També tenim... O sigui, actualment, per l'estrès, per tot, costa més de descansar. Llavors es recomana un bon llit per poder, pues, dintre de les poques hores que es dorm, pues, que es pugui, però s'està agafant més consciència del descans.
1: Afortunadament.
2: I també el temps de durada del matalàs, no?
1: Això és el que et volia preguntar abans, que se m'ha oblidat. El temps de durada, perquè moltes vegades es pregunta quants anys és el... Hi ha un terme mig o hi ha... Com va això?
2: Que el matalàs entre 8, 10, 12 s'hauria de canviar, ¿vale? Pel tema de higiènic, el tema d'àcars, i a part que els materials també cedeixen. Vull dir, van, ni que sigui la molla, va cedint, els acolxats, o sigui, perquè es van adaptant a la teva esquena. Llavors, es recomana un canvi. Llavors, també fa un temps enrere, el matalàs el podies tenir 20 anys, 25, tranquil·lament. I clar, ara no, que ha canviat una mica. gràcies a Déu.
1: Així, però, si això us convé també als que us he dit, escolta, va, amb tants anys que t'hagin explicat els avis o els pares alguna anècdota, la cosa més curiosa que us ha passat, alguna cosa curiosa o no?
2: No, bueno, clar, vas comptar que vas per les cases, llavors vas també a la part més delicada, per així dir, de la casa, no? I per això moltes vegades també has tardat més temps a canviar el matalàs, perquè et fa com vergonya si està, bueno, si està tacat i, bueno, anècdotes n'hi ha, unes quantes.
1: No n'hi ha alguna que faci gràcia o prefereixes no explicar-la?
2: Sí, no desvetllarem així la intimitat dels clients.
1: I el tema de coixins, que a mi també és una cosa que m'interessa, què és el més important d'un coixí, que sigui gran, que sigui petit, que sigui tou, que sigui dur, o això també va a les persones?
2: Això també va, depèn de cada persona, perquè és el que comentàvem abans, o sigui, també pel matalàs té a veure el pes, pel coixí té a veure pues, l'amplada de l'ombro. Amb un nen ha de ser un matalàs baixet, un coixí baixet. Amb un noi ample d'espatlles, una noia ample d'espatlles, ha de ser més alt. O sigui, l'important del coixí és que, juntament amb el matalàs, et mantingui el coll recte, les cervicals rectes. Llavors, si depèn de la corporalitat de la persona, pues, hem d'agafar un coixí més alt o més baix, més dur o més tou.
1: I amb això, igual que amb els matalassos, també els materials han anat evolucionant.
2: Sí, perquè abans hi havia els de llana, els de miraguano, i poca cosa més. I després ja han sortit tot el que són les fibres, l'àtex i els coixins de viscoelàstica. Han anat també evolucionant molt. Abans eren productes tots naturals, ara no tant.
1: Doncs afortunadament aquestes coses van evolucionant pel nostre millor descans. Núria Martínez, de Matalasseria Martínez, una tenda que ja fa més de 100 anys, 106 m'has dit, que està aquí al peu del canó. Moltes gràcies avui per atendre'ns. Hem vingut aquí expressament per parlar amb tu, per atendre'l, connectar. Moltes gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

Hola, bon dia, sóc Daniel Romero, sóc de Castelló del Vallès i vull demanar la cançó Mr. Mundial de Quevedo i Pitbull perquè va ser la cançó que més em va agradar del disc de Buenas

0: Durant l'estiu, les biblioteques de Sant Cugat continuaran obertes, adaptant els horaris però mantenint serveis i activitats culturals per a totes les edats. Per tant, ara en parlem al Connectat. Arnau Padilla, què tal? Com
1: què tal?
0: Estàs?
1: Bon dia, Carme.
0: L'Arnau és tècnic auxiliar de biblioteca, de la biblioteca de Volpelleres, sí. I a banda de donar-li la benvinguda, el gràcies. Felicitarem per aquest premi de poesia. Ai. Que has rebut.
1: Bueno, encara no és oficial, però sí, sí, sí. Estem fent l'exclusiva, crec.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, estem fent una exclusiva, crec.
0: O sigui que ets poeta?
1: Escric. Escric.
0: Escrius?
1: Coses. Sí, sí, sí.
0: Sí? Fa temps?
1: Veig que t'han fet la... fa temps,
0: les
1: sí.
0: Les meves fonts m'han informat.
1: Sí, fa temps... sí, des de que tinc memòria d'adult, diguérem, des de l'adolescència, ja saps que comences a escriure, sí. Més així, poeta turmentat i coses d'aquestes, i vas evolucionant cap a una més... una escriptura més serena i més pausada.
0: I més madura, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Sí, sí. I quan recolliràs el premi?
1: Això al desembre. A desembre, al poble d'Alfafara, crec que ho dic bé, que és on fan el festival, és el premi Mariola a Poetes Inèdits del 2026.
0: I és el primer que reps?
1: Jo sí, sí, sí, sí. Poeta Inèdit.
0: Home, quina il·lusió, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Mare meva, doncs bueno, escolta, felicitats, eh?
1: Gràcies, moltes gràcies, una sorpresa. Sí.
0: Que el gaudeixis. Escolta una cosa, anem pel que comentàvem.
1: Vinga,
0: abans.
1: Anem pel
0: el tema
1: feina,
0: de les biblioteques, sí. Perquè sí que és veritat que la gent desconeix què fan les biblioteques a l'estiu. Tanquen? Obren? No, obren.
1: Clar, les biblioteques estan obertes tot l'estiu i volia fer una mica de subratllar això perquè no sé si la gent a vegades arriba a l'estiu i tothom espera una mica, fluixa l'activitat, però les biblioteques seguim allà, canviem una mica l'horari, però seguim allà al peu del canó per tot el poble i la ciutat de Sant Cugat. Al juliol mantenim el mateix horari, però de dilluns a divendres. L'únic que canvia és que els dissabtes no obre, però la resta, la biblioteca manté els mateixos horaris. La Gabriel Ferrater està oberta sempre, menys els dilluns al matí, i després Volpelleres obre els matins de dimecres i divendres, i Mirasol al revés, dimarts i dijous es combinen, i totes les tardes sempre. A l'agost tanquen les biblioteques petites, les locals, la Mirasol i Volpelleres estan tancades, però la Gabriel Ferrater es manté oberta tot l'estiu als matins, de 10 a 2. O sigui que tothom que necessiti serveis bibliotecaris, llibres, revistes, pel·lícules, passar una estona...
0: Refugiar-se de la calor,
1: si fa molta calor, no saps què fer, llegir un conte amb els nens... De 10 a 2, tots els matins, poden anar a la Gabriel Ferrater.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Activitats, però...
1: Sí.
0: Sí, hi ha programades activitats?
1: Sí, també hi ha algunes cosetes. També baixa una mica la intensitat de les activitats, no és com durant el curs, però també es manté. Jo volia destacar, mira, tenim molt interessants dos viatges literaris a la Gabriel Ferrater, que són com petites teatralitzacions de textos que fan actors i estan dirigides. La primera, el dimarts 7 de juliol, Pla per Roig, es diu, que fan com una interpretació d'una entrevista que li va fer la Montserrat Roig al Josep Pla, el 1972, doncs faran com una interpretació d'aquest moment. I el dimarts 14 es fa un altre viatge literari a través de al voltant de la figura de Pompeu Fabra. Això per més adults, diguem, pel públic més infantil i familiar, a Volpelleres, a la biblioteca de Volpelleres, podreu trobar, cada setmana es farà una activitat. La primera setmana es farà un taller de ciència i després doncs, hi haurà diferents espectacles i narracions. Un cop a la setmana, doncs és dijous, un altre és el dimecres 15, el dimarts 21 i el dilluns 27, que es farà l'última, pel públic familiar. Teniu tot a la web, al tríptic, a les biblioteques, allà on trobaran.
0: L'important és que la gent sàpiga que encara es manté l'activitat a un altre ritme i que estaran obertes.
1: Les biblioteques segueixen obertes i seguim allà.
0: Molt
1: el
0: bé.
1: Que es necessiti.
0: Perfecte. Et sembla que fem un repàs perquè veig que vens carregat amb llibres, com sempre.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb
1: sí.
0: La teva motxilla...
1: Hem portat...
0: Tipo Doraemon, que van sortir llibres.
1: Sí, no els hauria de portar tots, però els porto, si m'acompanyen.
0: I farem un repàs per diferents propostes relacionades amb aquesta època de l'any, no?
1: Sí, hem fet una selecció, també m'ajuden els companys a seleccionar llibres per venir aquí a la ràdio. Hem fet una mica selecció de diferents...
0: Gèneres?
1: Sí, diferents gèneres, tipus de llibres. llibres. Ja veureu, també vull recordar, també m'ho van recordar ahir, els meus companys, que també hi ha moltes guies de viatge a la biblioteca, no oblidem. Hi ha un gran assortiment ara que arriben els...
0: Que hem de preparar les sortides.
1: Que la gent ja ho fa, eh? La gent ja es prepara amb molta antelació, comences a veure l'abril-maig que comencen a desaparèixer les guies de viatge. Això és que la gent ja està amb el xup-xup estiuenc.
0: Clar, amb temps
1: s'ha de fer tot això. Hi ha un gran assortiment de qualsevol país, qualsevol regió que vulguis descobrir, la trobaràs segur a les biblioteques.
0: Molt bé, però quina proposta ens portes?
1: Però us porto, sí, primer us porto un còmic d'adults que es diu Aigua Jim, de la Marina Sáez, editat per Finestres el 2024, i és un còmic molt original i molt vistós i molt estiuenc. És un còmic documental, vull dir, no és una ficció en si, és com si diguérem que és una pel·lícula documental feta còmic, que narra l'experiència autobiogràfica de l'autora, que durant el 2018, del 18 al 20, es va apuntar a Aigua Jim, en un gimnàs. Ella és una dona d'uns 35 anys que viu a Gràcia i s'apunta a classes d'Aigua Jim, i en aquestes classes va coneixent a poc un grup de dones més grans que ella, d'entre uns 70 i 90 anys. El còmic està fet amb un dibuix molt divertit, uns colors vius i un to d'humor que el fa molt, molt fresc i molt, molt agradable de llegir, però en realitat, sota aquesta aparença tracta temes una mica més profuns i bons de tractar, com serien l'edatisme, la gentrificació, la soledat i les noves amistats que es fan entre la gent gran, que no, a vegades no es parla tant d'aquest sector, diguem.
0: És veritat.
1: Entre classe i classe d'Aigua Jim, doncs anem descobrint i aprenent més sobre les seves vides. És un còmic que reivindica la gent gran, a les seves històries, i nosaltres també volem reivindicar la seva autora, perquè ens ha agradat molt i esperem que segueixi treballant i dibuixant.
0: Molt xulo, i és veritat que l'aparença que té amb aquesta portada, tapa dura,
1: sí, és un...
0: i amb uns...
1: És molt divertit, eh?
0: Sí,
1: és molt divertit el còmic,
0: pinta.
1: Però et fa pensar, a la vegada.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Doncs Aigua Jim, de la Marina Sáez. Seguim ara amb una proposta infantil.
1: Sí, el públic infantil de nens de 0 fins a 6 anys. Portem Carrer del Mar, un llibre que podria ser un llibre joc, és un llibre visual, un llibre de poesia que juga amb els cal·ligrames. Que no sabem si saps què són els cal·ligrames, que són aquests... a dibuixos que es fan amb les paraules, que el va fer famosos, per exemple, en Salvat Papaseit.
0: Sí.
1: Doncs aquestes... A la pàgina es van fent dibuixos amb les línies, amb els versos, i és un llibre que està fet bàsicament un col·legi d'il·lustracions i fotografies i amb diferents formes de llegir. Ara l'hem de posar en vertical, ara l'hem de posar en horitzontal, i comença amb una advertència, que a veure si la trobo. Si saps estar-te dret en una barca, també saps ballar. I a partir d'aquí, el llibre s'obre, el anem repassant visualment, i és com un viatge a través del mar, de la platja. Ens va com suggerint inicis d'històries. Per exemple, hi havia una vegada un pescador tan valent que no sabia de quin color era el cel perquè mai no el mirava. I va suggerint històries, inicis, juga amb les formes, amb els dibuixos...
0: Molt original, no?
1: Sí, en tota regla és un llibre-joc molt rítmic, molt musical, i que convida a inventar històries i a llegir amb els més petits.
0: Un llibre per compartir, al Carrer del Mar, del Joan Barrets. I ara, per aquells que, bueno, que necessiten una història amb inici, nus, desenllaç i aquestes històries, la novel·la, no?
1: Una novel·la.
0: En tota regla.
1: Sí, bueno, en tota regla. Bueno, és una novel·la, ja és del 2017, no és una novetat, i a mi m'agrada molt destacar-la i donar-li valor. És la primera novel·la de la Irene Solà, la famosa de Canto jo i la muntanya balla, que va tenir el gran boom, sí que tothom gairebé l'ha llegida. Doncs va fer una novel·la anterior que es diu Els dics, que la va publicar el 2017, va guanyar el Premi Documenta, i a mi em sembla que és una novel·la molt encertada, que ja, per descomptat, ja es veia la qualitat de l'autora. És molt fresca, molt original, i com sempre les seves novel·les, és més el contingut és molt bo, però la forma acompanya molt. Com està escrita, se t'emporta el text que estàs llegint i ja no pots parar de llegir, perquè escriu d'aquesta manera que sembla un riu. I sí, aquesta, la història és bàsicament passem un estiu amb l'Ada, que és una noia que torna al seu poble després d'estar 3 anys visquent a Londres, i una meca, aquestes dificultats d'una jove, ja jove cap a la trentena, que torna a poble després d'haver viscut fora, i una mica les diferències i aquestes ganes de viure que xoquen amb la realitat més quotidiana del dia a dia d'un poble. Mm. És molt interessant.
0: Tens algun fragment?
1: Si voleu,
0: vinga.
1: Sí. Vinga, una mostra, perquè veieu com és el to. Aquesta és l'aigua, tèbia i clorosa i a punt. Aquesta és l'aigua que s'enfila a les parets de la piscina, pelades i turqueses. Aquestes són les línies fosques al fons de la piscina que marquen el camí. I aquest és el socorrista, moreno i avorrit. I aquests són els vidres amples que reflecteixen el matí clar de fora. I les rajoles al voltant de la piscina encara seques. I el rellotge que marca les 8 i els flotadors i els tubs blaus i pacients a la seva caixa. I aquest és el cos de l'Ada, que sap què ha de fer, encara que hi vingui tampoc últimament a nedar. Els braços i les cames i el coll i la boca que es mouen a l'uníson, sense haver de donar ordres. Com quan respires i el cos en sap, sense que li diguis de respirar. L'Ada no sua i no es cansa sota l'aigua, i el cap li pensa coses. Aquest és el cap de l'Ada que pensa, per exemple, que no troba a faltar Anglaterra. De la mateixa manera, preocupant que no trobava a faltar casa quan vivia a Anglaterra. Pensa en l'Ivan dient, com els nens, que quan no ets amb ells és com si no existissis. Pensa què tal li fa. Pensa en quan vivien tots 5 a casa. Pensa en la Teresa dient-li, no vull que m'apressis, però visc amb el teu pare i l'estimo, i seré allà quan sigui el seu aniversari, i quan sigui Nadal, i quan estigui a l'hospital, i quan ens morim i l'enterrin. I en com li va sortir el cor per la boca i no va poder respondre res. I pensa què tal li fa, i neda i més.
0: Déu-n'hi-do, en un fragment no gaire llarg ens fem una composició bastant completa.
1: Està molt bé, i és, a més el que fa ella és, en aquest, es titula els dics, com aquesta contenció, no? I tot el llibre està fet amb aquesta... aquesta és l'Ada, aquesta és no sé què, aquest tal, ta, ta, ta, ta, així com molt musical també, i molt crea aquest ritme i aquesta construcció plàstica, que és molt interessant.
0: Irene Solà, els dics. I ara anem amb una altra proposta.
1: Sí, en aquest cas un diari, podria ser una novel·la, pràcticament és una novel·la, però és el diari real d'una autora, la Míriam Cano, que és escriptora i traductora, de 2 estius que va passar al poble grec de Metamorfosi, que és, Metamorfosi és un poble de Grècia. Bueno, sí. Sí, hi ha molts pobles a Grècia que es diuen Metamorfosi. Ella aprofita aquest joc de paraules i és el títol del llibre. Bàsicament és un cant a l'amistat, a la vida mediterrània, on trobarem molta gastronomia, molta sobretaula, però sense tòpics. L'autora aconsegueix transmetre una serenor molt d'estiu que ens transporta molt aquests dies que s'allarguen, tranquils, en què s'oblida el rellotge, el calendari...
0: Fantàstic.
1: Sí. I també molt de qui sap que els canvis més grans moltes vegades es fan dins nostre, molt a poc i sense fer soroll. Aquests estius que canvien coses però no te n'adones fins que arriba el setembre, mm-hmm. que ets com un altre... No saps, hi ha hagut un clic.
0: Sí.
1: Doncs aquest és un llibre
0: que... I en notes diferent.
1: Explica aquest clic. I mira, si voleu, també us he portat un petit fragment aquí assenyalat. A veure, és veritat que Grècia, almenys la Grècia que jo he conegut, té alguna cosa de sagrat, de lloc poc tocat. No només per la bellesa del paisatge, també per l'hospitalitat i l'humor de la gent que hi viu. Metamorfosi, després d'un parell d'anys prou durs, m'ha fet reconnectar amb alguna cosa molt senzilla, que té a veure amb el més essencial de la vida, amb menjar, amb conversar, amb no pensar gaire, amb saber que, en certa manera, jo pertanyo molt més a això que a tots els models que m'he imposat i que encara que me'ls segueixi imposant, tornar aquí físicament i mental serà un bon antídot contra les ximpleries. Un dels meus versos preferits, de l'Oda Pítica 2 de Píndar, diu: arriba a ser qui ets, quan ho hagis après. Segles més tard, l'exe homo a Nietzsche li agafarà com a subtítol i com a promesa d'unes instruccions que al capdavall són tan críptiques com les paraules que el poeta grec va dedicar als atletes. Jo no ho sé, com s'arriba a ser el que s'és, però sospito que té a veure amb el que he estat fent aquests dies. Seria fàcil dir que tot passa per l'autoconeixement, per saber qui ets o què vols o què no vols, però jo m'agafo més aviat al procés infinit que és aprendre-ho i que sospito que té més a veure amb el desaprendre, amb treure't capes i anar-te fent cada cop més lleuger. Mm? Molt estiuenc. no?
0: Sí, i també molt interessant, no? Sí. Perquè és precisament en aquesta època de l'any quan podem posar a prova això, no?
1: Quan t'atures, no? A vegades
0: exacte.
1: Quan atures,
0: exacte.
1: Dius, què estic fent? No? Una mica...
0: Pots començar a veure punt. Amb més claredat.
1: Sí.
0: Ens queden un parell més de propostes, a veure si ens hi caben.
1: Vale, sí, serem ràpids. També és un clàssic de l'estiu, mirar el cel de nit, no?
0: Sí,
1: tenim les... A més, aquest any que tenim l'eclipsi solar, que coincideix amb la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç, el 12 d'agost.
0: 12 d'agost.
1: Sí, el 12 correcte, d'agost. Sí. Doncs mira, us porto a Orbital, de la Samantha Harvey, que ens transporta directament a l'Estació Espacial Internacional, o sigui, ja a les estrelles. Ja.
0: Vinga.
1: I vivim 24 hores amb la vida dels astronautes que viuen allà dins, els seus somnis, el seu dia a dia... És, per exemple, és molt curiós, que jo això no ho sabia fins que vaig llegir el llibre, que des de l'Estació Espacial Internacional, clar, es fa de dia i de nit cada hora i mitja. O sigui, com fan, crec que fan unes 24 voltes a la Terra... durant 24 hores, llavors cada hora i mitja veuen una posta de sol i una sortida, i estan, clar, el bioritme és una mica difícil.
0: Sí, oi tant. Imagina't.
1: Sí, molt interessant. Si vols, passem a l'últim.
0: Vinga, sí.
1: Perquè també he pensat, porto un de poesia.
0: Home, vinga, acabem amb la poesia.
1: Acabem.
0: I així vinga. Hem començat amb el premi, doncs ara acabem amb poesia.
1: Sí, mira, perquè he pensat, bueno, tant de bo arribi algun dia com a la que porto, l'autora que porto. Els llibres de poesia tenen una cadència que els fa, he pensat, companys perfectes per aquests dies, no? Per aquests temps de l'estiu. Sempre portem a vegades un llibre gruixut, d'aquests hem d'aprofitar per llegir un clàssic, però també a vegades portar un llibre lleuger, petit, com la poesia, que... pots agafar una pàgina, una altra, no fa falta que el segueixi.
0: Petites dosis.
1: Sí, petites dosis, petits moments de descans, de que no estàs fent res. Doncs crec que portar sempre a mà un llibre de poesia, qualsevol, el que t'agradi, el que et cridi l'atenció, pot ser una bona proposta.
0: Mm-hmm.
1: Tu porta'l, i si no l'obres no passa res, però si potser l'obres una pagineta, dos, en tot l'estiu, doncs ja haurà fet alguna cosa. I us porto, per exemple, una proposta a Ocell Roig, de la Mary Oliver, una autora d'Estats Units, que va morir fa poc, i que té un to molt de pau, molt de tranquil·litat, molt de viure el moment, d'observar, de l'atenció. Crec que...
0: Sí, per l'època és el que toca.
1: Hauríem
0: d'aprofitar almenys.
1: Sí, i mira, per exemple, Invitació, un poema de la Mary Oliver, al llibre Ocell Roig. Oh, tens temps per sortir només una estona del teu dia, important i atrafegat, per sentir les caderneres que s'ajunten al camp ple de cards, en la lluita musical... per veure com entonen la nota més alta o la més baixa, o el goig més festiu o el més tendre, els seus becs durs i esmussats veuen l'aire mentre lluiten melodiosament, no per tu ni per mi, ni tampoc per guanyar, sinó pel pur plaer i gratitud. Creu-nos, diuen, és una cosa ben seriosa, tan sols està viu. Aquest matí fresc en aquest món romput, t'ho suplico. No passis de llarg sense aturar-te i assistir a aquest espectacle una mica ridícul. Podria significar alguna

Fins aquí arriba aquest Connectats de dilluns. Gràcies novament per la companyia. Ja sabeu que tornem demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, edició de dimarts del Connectats. Adéu-siau.

0: 20 anys del Víctimes al telèfon.
1: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: Està Antonio.
3: Està, què li queries?
2: De Ràdio Badalona, la Mas Mona.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
4: He llamat a la tele xorro.
5: Sí, però no.
1: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
6: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
0: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
7: Manténgase a la espera,
2: sí,
7: gracias.
2: Sí, sí, aquí estoy.
1: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
8: Bueno, porque haciendo las prácticas del coche escuchamos radios y tapados.
0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
9: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
9: bdncom.cat.
0: Badalona passa aquí.
10: Aquí Badalona.

0: Són les 6.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona impulsa la transformació urbanística del campus Can Ruti i l'entorn de la Serralada Marina per convertir-lo en un dels principals hubs sanitaris i de recerca del sud d'Europa, segons el govern municipal. L'aprovació de la modificació inicial del Pla General Metropolità permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. En un ple extraordinari aquest dilluns, ha comptat amb els vots favorables del govern, Esquerra Republicana i PSC, l'abstenció d'en Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. L'oposició ha coincidit a demanar a l'executiu una proposta més ambiciosa.

0: Curiosa, tot i celebrar aquest pas endavant per definir el futur d'un dels actius més rellevants de la ciutat en recerca i coneixement. Badalona s'assuma a la convocatòria per guardar un minut de silenci en record i suport a les víctimes i familiars dels terratrèmols a Veneçuela. A les 12 del migdia, a la plaça de la Vila, el govern municipal, juntament amb representants dels partits de l'oposició i alguns ciutadans, s'han reunit per honrar el poble veneçolà. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.450 la xifra oficial de víctimes mortals causades pels terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 registrats dimecres a la nit. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. Tot i les dificultats per trobar persones en vida més de 72 hores després dels sismes, la presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha assegurat que les tasques de rescat no se suspenen i ha anunciat mesures per atendre les persones que han perdut el seu habitatge. Des d'aquest diumenge, Barcelona i Sant Adrià de Besòs es converteixen en l'epicentre internacional del debat arquitectònic en el marc del Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita plegarà fins al 2 de juliol gairebé 10.000 professionals del sector i 250 ponents internacionals per debatre alguns dels principals desafiaments de l'arquitectura contemporània, com la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans. Les Tres Xemeneies, una de les seus principals d'aquesta edició, ha acollit la cerimònia inaugural. L'acte d'obertura, conduït per l'arquitecte badaloní Núria Moliner, ha reunit membres de l'organització del festival i representants institucionals de diversos àmbits. Entre els assistents hi havia l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com representants del govern de la Generalitat i de l'executiu espanyol. Mor una jove badalonina de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. A primera hora de la tarda de dissabte, la jove va patir una aturada cardiorrespiratòria causada pel fort cop. Inicialment, els equips d'emergències van aconseguir recuperar-la i se la van endur en helicòpter fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La víctima, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre aquella mateixa tarda. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes dels fets. Badalona ha commemorat aquest diumenge el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, amb una jornada festiva i reivindicativa a càrrec de l'associació Biga i Les Badalona. La programació ha inclòs la lectura del manifest, una rua pels carrers de la ciutat i una festa amb música i actuacions de drag queens al restaurant Brisa Sin Prisa. La celebració continuarà avui dilluns amb un estand informatiu i l'acte institucional a la plaça de la Vila. Aquesta mateixa plaça s'ha vestit de color, disbauxa i reivindicació durant la lectura del manifest. L'escrita ha reclamat la necessitat de continuar defensant els drets del col·lectiu LGTBI+, combatre qualsevol forma de discriminació i avançar cap a una societat més diversa, igualitària i inclusiva. Ho explica Miguel Aguirre Migantito, encarregat de llegir el text.
1: Esto no tiene que ver con la política, esto tiene que ver simplemente con grupos que quitan derechos. Esto no va si somos azules, verdes o rojos. Esto va de que hemos ganado un montón de derechos y simplemente esos derechos no pueden perderse. Y para que no se pierdan, tenemos que hacerlos visibles. Y la capacidad de amar no tiene nada que ver ni con el sexo, ni con la política, ni con la religión. Así que amar a quien queráis, señores. De eso se trata la vida.
0: I ara mateix tenim 33 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: L'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert la causa contra les autoritats espanyoles per l'espionatge amb el programari Pegasus, que afecta a tres membres d'Òmnium Cultural, entre ells el badaloní Marcel Mauri. L'Audiència ha admès el recurs presentat per Òmnium i veu indicis de delicte en una intervenció externa no autoritzada als telèfons mòbils dels espiats. La responsable internacional i legal de l'entitat, l'Helena Jiménez, la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet i també l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Amb ell parlem del Catalan Gate. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
2: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
4: Satisfet, Marcel? Ho dic perquè ara fa uns mesos des d'Òmnium ja es va reclamar que s'impulsés precisament aquesta investigació sobre l'espionatge en Pegasus, un cas, un procés judicial que es va presentar fa 4 anys i del qual doncs, ara se n'obre la causa. Ara, en tot cas, que el jutge hi veu indicis de delicte. Podria suposar la confirmació d'aquest espionatge polític contra Òmnium, no?
5: Satisfet, no, perquè evidentment han passat 4 anys i això ja hauria d'haver estat jutjat i, per tant, hauríem d'haver sabut exactament què va passar en un cas tan greu com aquest, que és l'espionatge a ciutadans, a persones, en aquest cas voluntaris com jo, d'una organització com Òmnium Cultural, que representem, en aquell moment jo representava doncs, més de 150.000 socis, l'entitat civil més important que hi ha a Catalunya i a l'estat espanyol i al sud d'Europa. I per les nostres activitats absolutament lícites, doncs l'estat espanyol va decidir espiar-nos. Això és el que sabem, ho sabem claríssimament, i la justícia espanyola doncs, ha trigat 4 anys a voler començar a veure si aquests indicis doncs, es poden explorar. I bé, en tot cas, com a mínim, que la causa estigui oberta doncs, ens permet seguir esperant que algun dia es pugui resoldre positivament.
4: De fet, deies això, ja hauria d'estar jutjat hores d'ara, no? La investigació judicial no ha estat àgil, el procediment ha estat marcat també per retards, per la classificació d'informació que vosaltres demanàveu precisament que es fes pública, no? Com descriuries tot aquest procés? No sé si has sentit impotència en algun moment.
5: En primer lloc, heu de pensar el que significa que tu de cop i volta t'adonis que el teu telèfon mòbil amb el qual tens converses de tot tipus, evidentment, amb la teva parella, amb la teva família, amb els teus amics, evidentment també tens converses o tens arxius de la feina, que tot això estigui exposat a unes persones que l'únic que volen és perseguir-te per les teves idees, no? I que ho puguin utilitzar qualsevol d'aquestes converses o qualsevol de la teva... o tot el que surt al teu telèfon mòbil per anar contra tu. Per tant, és una violació absoluta dels teus drets, de la teva intimitat, i que, a més, això que passi en un estat democràtic en el qual, teòricament, els drets de la ciutadania per exercir, precisament, aquests drets d'activitat política han d'estar garantits, si més no, des de fa 50 anys, quan va acabar la dictadura. Doncs bé, resulta que amb el govern més progressista de la història, no? Perquè això ha passat sota Zoido, quan era ministre d'Interior, últim govern del PP, però Marlaska és el ministre d'Interior que porta més anys en actiu en govern a Espanya. És el mateix senyor al qual ha estat condemnat repetides vegades per vulnerar drets humans per part del Tribunal Europeu de Drets Humans. Doncs aquest senyor, que és encara ministre del govern més progressista de la història, és el que va decidir investigar-nos per les activitats, en aquest cas, doncs, a favor de la llibertat del nostre país. En part d'aquesta situació de vulnerabilitat, de violació de la intimitat, dius, com a mínim, que la justícia investigui i que digui si això realment es pot fer. Escolta'm, perquè si al final la justícia espanyola decideix que no hi ha problema, que tu poden agafar un ciutadà anònim, en el meu cas, un periodista, professor d'universitat, que tinc la meva vida privada i això ho feia en exercici del meu temps lliure i li poden investigar-lo a mi i a tants milers d'independentistes del nostre país, doncs bé, ja constatarem quin és el tracte que es dona doncs, a una part dels ciutadans d'aquest estat.
4: Per això et volia demanar també, no? Parlaves del posicionament del Ministeri, no? I quina valoració fas del paper dels jutges?
5: És que, a veure, és molt difícil valorar positivament la justícia a l'estat espanyol. Una cosa, evidentment, són els jutges de primera instància, la gent que evidentment atén i fa la seva feina de la forma millor possible, només faltaria.
4: Hi ha la divisió de poders pròpia d'un estat democràtic?
5: Clar, costa molt pensar-ho, això, a l'estat espanyol. Costa molt pensar. I també ho estem veient ara, de fet, el Partit Socialista està sent víctima de la seva pròpia medicina, no? El fet d'utilitzar la justícia en contra de l'independentisme quan li va interessar, igual que el govern del PP, doncs ara estem veient que li està passant aquests dies a Zapatero i que li està passant a tot l'entorn de Pedro Sánchez, no? Per casos, evidentment, en algun cas amb indici, altres casos doncs, evidentment que són lawfare absolutament. Però bé, ells han provocat aquesta situació, ells no han volgut tampoc netejar la situació de la justícia espanyola, que recordem-ho, és una justícia que no fa la transició, que un dia ets del Tribunal d'Ordre Públic i l'endemà és literal, passa a ser l'Audiència Nacional. Les mateixes persones que estaven sota una dictadura, nomenats per una dictadura com a persones que havien d'instruir justícia, el dia següent passen a ser uns jutges democràtics, no? Per tant, és evident que la justícia espanyola té un problema molt greu, no ha fet la transició, i d'això, evidentment, se n'aprofiten altres poders de l'Estat.
4: L'Audiència també ha ordenat una comissió rogatòria a Israel, abans ho mencionaves, on hi ha les seus de les empreses propietàries d'aquests programes d'espionatge, no?, per saber si conserven informacions i dades sobre l'ús de Pegasus, respecte a tu mateix, respecte a en Jordi Cuixart, la Txell Bonet, l'Helena Jiménez, no? Què n'espereu?
5: Clar, és que no oblidem que aquesta empresa, una empresa israeliana, amb el que implica, a més, en aquests anys de genocidi, el fet que sigui una empresa israeliana, és una empresa que només ven aquest programa d'espionatge a estats. Només pot vendre aquest programa a estats. Per tant, a veure, tampoc no cal ser massa llest. Si a nosaltres ens ha investigat un estat, dubto molt que hagi estat, no sé, l'estat italià o l'estat del Salvador, que també el seu president Bukele s'ha dedicat a espiar a tothom a través de Pegasus. Per tant, si dius només l'estat pot comprar aquest programari i nosaltres el que estàvem fent era una esmena a la totalitat de com funciona l'estat espanyol, és evident que va ser l'estat espanyol qui va comprar aquest programa. Mm-hmm. Això que és tan simple... Però clar, la justícia espanyola li costa molt. Hi ha coses que deduir que M. Rajoy és en Rajoy, doncs els hi ha costat tants anys que encara no ho han deduït, no? Per tant, aquí estem. La justícia espanyola, quan vol, és molt ràpida a l'hora d'actuar, no? I ho estem veient aquests dies amb el cas d'en Zapatero, que ell respondrà per les seves accions, però, en canvi, quan no li interessa, doncs bé, passen els anys i no volen investigar, i, per tant, no volen fer net, i, per tant, demostren la poca qualitat democràtica que té la justícia a Espanya.
4: En el teu cas, Marcel, hauries patit espionatge entre el 2018 i el 2019, no? Eren moments claus del judici, també, per sedició contra Jordi Cuixart, contra Jordi Sánchez. Com ho vas viure? Com t'assabentes, tu?
5: Jo no m'assabento perquè hi ha una investigació per part d'un grup d'experts de diversos països que el que fan és alertar-nos que podria ser que ens haguessin infectat els telèfons mòbils, i llavors ens comencem a mirar a través d'un sistema que ens diuen, escolta, mireu això i no fer un backup del mòbil, i a partir d'aquí podrem veure si realment doncs us han infectat. I en el meu cas m'havien entrat, em sembla que eren dues o tres vegades al mòbil, ho havien intentat una vintena de vegades, ho feien de maneres molt, molt brutes, no? T'enviaven un enllaç a un SMS, en el meu cas recordo un cop que era una notícia d'un suposat mitjà que deia, doncs, a Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, lo van a detener. Tu reps això al mòbil i dius, ostres, què està passant? Vaig a mirar, no?
4: Cliques.
5: I a partir d'aquí ja et controlen el telèfon mòbil, t'infecten, entren, ho poden veure tot, poden agafar tot el que tu tens en el teu telèfon, fins i tot sembla que poden gravar-te i poden veure-te en aquell moment. O sigui, perds tota l'absoluta... és una violació absoluta dels teus, de la teva intimitat. I a partir d'aquí, doncs, vam ser nosaltres, no? A través d'Òmnium, també vam alertar altres col·legues independentistes, altres moviments, per tal que miressin si realment també els estava passant. I de seguida vam veure que, evidentment, doncs, que això havia estat molt massiu, que havia afectat bàsicament a nosaltres a Òmnium, però que també havia afectat, evidentment, a polítics, havia afectat fins i tot a un president de la Generalitat, com el cas del Pere Aragonès. No?
4: Fins a 60 Aragonès. Persones, no? Representants de l'independentisme català. Amb la reobertura del cas, què n'esperes tu? Fins on creus que es pensa arribar, o com a mínim hi penses arribar tu, no?
5: Mira, jo en aquest cas, ja fa 4 anys que no estic a Òmnium, no? Evidentment sóc un soci orgullosíssim d'Òmnium Cultural i molt content, doncs, que l'entitat segueixi endavant, no? En aquests moments tan complicats, Òmnium segueix tenint més de 150.000 socis, ara hi ha eleccions, amb una junta directiva potentíssima nova que s'hi posa, i amb una renovació absoluta i amb voluntat, doncs, de seguir lluitant per la llengua, per la cultura, no? Per arreu dels països catalans, i demostrant que la societat civil té moltíssima força en aquest país, malgrat que a vegades els qui governen ens voldrien fer veure, doncs, que l'independentisme, el sobiranisme civil, doncs, ha desaparegut. Jo n'espero, per tant, primer respecte pel catalanisme, per el sobiranisme, per l'independentisme, respecte, evidentment, a nivell personal, i no només a mi, sinó a les persones, en cas, la meva parella, la meva família, totes aquelles persones que evidentment, també han vist vulnerats els seus drets, en aquest cas, a costa de que m'hagin investigat a mi. Jo, sincerament, em costa molt imaginar que la justícia espanyola sigui reparadora, perquè no ho ha demostrat que no, però sí que el que no farem nosaltres serà mai desistir, i per tant no llançarem mai el barret al foc, seguirem anant a totes les causes i portarem aquesta causa fins allà on correspongui.
4: També tribunals europeus, si cal.
5: Això serà l'estratègia d'Òmnium, però ho hem fet sempre. Igual que amb els casos de Jordi Cuixart, doncs també els hem anat portant allà on ha fet falta. No oblidem, que el cas d'en Jordi Cuixart, tots els casos d'empresonament o d'exili van ser molt greus. Però el cas de Jordi Cuixart, el president d'una entitat de la societat civil, un empresari que, recordem, que nosaltres el que fem era destinar el nostre temps lliure a això i que acabés a la presó durant 4 anys, o en el cas després del vicepresident d'Òmnium, l'Oleguer Serra, també va de l'Uni, que també va haver d'anar a l'exili, també perseguit per la justícia espanyola, i després, ja no havia passat res. Tot això és molt greu. És molt greu i oblidem molt ràpidament. I ningú ha demanat disculpes. L'estat espanyol no ha demanat disculpes. No ens ha dit. La justícia espanyola, la justícia, probablement... espanyola no farà res per tal de reparar aquesta situació. Però també hi ha una situació política. També hi ha un jutge, en aquest cas, un ministre que ha autoritzat, o com a mínim ha permès que això pogués passar. I per tant, un govern espanyol i un president del govern espanyol que no li ha donat mai la gana d'agafar i dir escolta'm, és que això no hauríem d'haver fet d'aquesta manera, no? Ja sabem que en aquest sentit el govern espanyol, doncs, segons bufen els vents, doncs es posa a un lloc o a un altre. Però no ho oblidem mai, que és el mateix ministre que quan hi va haver les protestes de 2019 per aquella sentència contra les persones que estaven empresonades, va dir que sortir al carrer d'aquella manera i protestar era terrorisme. I això, d'això ens perseguien, de terrorisme. I és molt greu, precisament perquè l'estat espanyol ha patit terrorisme i que hagin agafat i hagin pretès fer creure que les protestes legítimes que hem fet l'independentisme català que hem fet i que seguirem fent, n'estic convençut. Jo ara, un soci més, però, evidentment, amb ganes de seguir reivindicant els drets ara dels mestres i més endavant doncs de qui faci falta, només faltaria, no? Els drets es guanyen al carrer i també els drets de la sobirania, el sobiranisme del nostre país també es guanya als carrers. Amb que no hagin estat capaços de dir, ostres, ens vam equivocar en això, doncs bé, diu molt també de la qualitat democràtica de tots els estaments de l'estat espanyol.
4: Marcel, el president d'Òmnium, l'actual president, ha dit que el que avui surt a la llum és només la punta de l'iceberg, no? Amb què més ens podem trobar? Ho dic perquè recordo que vau denunciar també el risc que poguéssiu patir un doble espionatge per part dels Mossos d'Esquadra.
5: Bé, la veritat és que no n'estarem mai del tot convençuts. Nosaltres vam ser sempre molt curosos, precisament perquè pensàvem que això podia passar, perquè abans que en Jordi Cuixart entrés a la presó ja havíem previst que, malauradament, la poca qualitat democràtica que hi ha a l'estat espanyol, per alguna raó, volem canviar. Els independentistes volem fer un estat que sigui diferent i tant de bo l'estat espanyol també canviés. Però, precisament, per això sempre hem estat molt curosos. Ara, malauradament, també veiem, no?, com els Mossos són capaços d'infiltrar-se en reunions de mestres. Per tant, imagina't, si són capaços d'anar a una assemblea de mestres que estan defensant els drets legítims per tal que els nostres fills tinguin una millor educació, doncs els infiltren fins on podríem arribar, no? És que tenim una molt poca qualitat democràtica de la justícia, però també de la política a Espanya. I per extensió, malauradament, també a Catalunya. Hi ha molt poca qualitat democràtica. I això algun dia o altre petarà. I això, si no ho arregles, és el substrat perfecte perquè pugui créixer l'extrema dreta, com estem veient. En lloc d'agafar i quan t'equivoques dir-ho, i substituir un ministre quan s'ha passat, i agafar i intentar canviar la justícia, el sistema judicial... En lloc d'això, et dediques a comprar aquests marcs de l'extrema dreta i bé, i passa el que passa, perquè fa 4 anys, fa 5 anys, per tots ells l'independentisme era el gran perill, perquè s'aprova un 155 perquè teòricament aquí s'havia fet un cop d'estat que ni tan sols de justícia, després es va atrevir a dir que allò era un cop d'estat, també per vergonya democràtica, suposo, d'ells, que també han patit cops d'estat, no? Dius, home, hi ha molt poca cultura democràtica i bé, i això és el que s'està patint ara mateix i per això estan passant tantes coses ara mateix també a nivell d'estat i per això, doncs bé, quan tu empares tot això, ho permets, quan no ho impulses, et retorna com un bumerang, que és el que els està passant ara. No me n'alegro, No me n'alegro gens ni mica, perquè el que vindrà serà encara pitjor. El problema és que amb gent amb tan poca qualitat democràtica no s'hi pot comptar.
4: Marcel Mauri, exvicepresident d'Òmnium Cultural, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Bon dia.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
6: La Generalitat de Catalunya ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació, Premi d'Honor, al locutor de ràdio Justo Molinero. També ha destacat amb aquests guardons a 3CAT, en Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1 i la badalonina Esther Vera. Un guardó, el de Molinero, que vol reconèixer la seva trajectòria en l'àmbit de la comunicació catalana al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els premis s'entregaran el pròxim 19 de maig a Sabadell, però avui tenim la gran sort i el privilegi que ens acompanya Justo Molinero, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia.
6: S'imaginava aquell xaval de Villanueva de Córdoba que arribaria a ser Premi Nacional de la Comunicació a Catalunya?
7: Mai, mai me lo podia imaginar, no. Encara estic molt sorprès.
6: Com ha rebut aquest premi?
7: Bueno, amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i molt agraït.
6: És un premi a la trajectòria, la podem repassar, que serà llarga. En tot cas, fa uns dies que ara ja no fas antena tots els dies, no?
7: No, ara no. Ara entro, sí, però no...
6: Com vas prendre aquesta decisió?
7: Bueno, em va costar molt, de prendre, però, bueno, escolta, tot és un final, hem de donar pas a la gent més jove i, bueno...
6: Explica'm com vas començar, i ho hem repassat moltes vegades aquí a Ràdio Ciutat de Badalona per la proximitat que hem tingut, però com arribes a Catalunya i com arribes també al món de la comunicació?
7: Bueno, el món de la comunicació a Catalunya arribem fugint de la fam, aquesta és la veritat, i després... es preparava a Barcelona i tota la gent de Barcelona molt per los mundials de futbol del 82, tothom volia fer coses i jo vaig pensar perquè com que tenien la nostra empresa de taxi, vaig pensar si ve tanta gent perdran moltes coses i poder fer i posar una emissora per recollir objectes perduts a l'interior de los taxis o on fos, i així va sortir la idea. I així hem arribat i encara hi som aquí.
6: I encara hi sou. Tens records? Has visitat Córdoba? Durant tot aquest temps?
7: Que sí, he visitat Córdoba, sí.
6: Has tornat a casa...
7: Sí, tenim casa al poble, sí. I anem de tant en tant, sí.
6: Uh-huh. Tu vas aprendre català i no sé si en una època difícil en què potser el teu entorn... el que més parlava era castellà, perquè veu ser una onada d'immigració, no?, en aquella època. Era fàcil aprendre català en aquell moment?
7: A veure, fàcil no ha estat mai, però jo li vaig agafar amb molta il·lusió poder arribar un dia parlant català. Jo no volia ser marginat ni al meu fill per raó de llengua, i aquest va ser un motiu per el que vaig començar.
6: Parlem de la ràdio i de la teva experiència a la ràdio. L'has gaudit molt.
7: Sí, sí, sí, la ràdio a mi me l'ha donat tot. La ràdio a mi me l'ha donat tot i jo li estic molt agraït a la ràdio, sí.
6: Explica'ns què és el que més has gaudit, què és el que més t'ha agradat, què és el que les sensacions aquestes, no? Perquè quan estàs tants anys davant d'un micròfon, quina és aquesta sensació que t'emporta i que t'enganxa?
7: Bueno, la sensació que t'enganxa és que estàs fent ràdio, que la gent et truca perquè et necessita i que tu li puguis ajudar, això és molt important i, per tant... Aquesta és la raó de l'existència de la ràdio, jo crec que sí.
6: Ha canviat molt la ràdio, també.
7: També ha canviat molt, però la ràdio continua. Hi ha molta gent, quan va començar a sortir la televisió, hi ha los listos aquests que sempre en saben de tot, donaven la ràdio per caducada. I mira, ells són els caducats.
6: Dies com el de la apagada general, no?, aquella que vam tenir, la ràdio es va reivindicar més que mai.
7: Sí, clar. Perquè la gent buscava tot arreu, com que res, anava a buscar la ràdio. La ràdio és la ràdio. Sí.
6: Has conegut a molta gent a la ràdio, també?
7: Molta, moltíssima gent, claro. Sí.
6: Què t'emportes d'aquesta experiència?
7: Pues, d'aquesta experiència em porto amb molt de carinyo, molts anys, moltes històries i, bueno, puc viure, i si no tinc a vegades res a fer... Em sento, començo a pensar i ja sóc feliç.
6: Va ser fàcil engegar a Ràdio Teletaxi quan vas començar? Perquè en aquell moment tampoc no es donaven moltes llicències de ràdio.
7: Hombre, fàcil no ho té ningú, nosaltres tampoc. I vam començar sense cap llicència. Me'n recordo que vaig anar quan era alcalde de Barcelona, en Narcís Serra, li vaig anar a demanar i em va dir... Jo sí que te la volia donar, però no és un problema meu. Això no depèn de mi. Això és una cosa de Madrid. Jo he pensat de Madrid una cosa. I vaig sortir decebut i pensant... I si la monto, què passa? I l'objectiu al principi de l'emissora era poder anunciar que l'empresa de taxis en radiotelèfon perquè ens poguessin trucar i tenir més treball, no? I aquesta va ser la idea i dic, bueno, i si la monto, ja hauré donat el telèfon, mortes vegades, la gent ja ho sabrà i vinga.
6: Ja hauràs fet altaveu, que era la missió inicial, no?
7: Claro.
6: I llavors el següent pas quin va ser?
7: El següent pas va ser quan me la van tancar. Perdó, quan me van tancar l'emissora que...
6: Per falta de llicència.
7: Per falta de llicència, clar, com que no la teníem, me la van tancar. Bueno, no la teníem perquè no me'l la van voler donar. Si no l'haguessin volgut donar, pues la tindríem, però... Nosaltres som els altres.
6: I com es va reprendre?
7: Perdó. Bueno, pensant molt i què farem i a veure com, què podríem fer i què podríem fer. Clar, es van quedar tots aturats, tots. I així van començar. Vaig parlar amb el senyor... Palací i el senyor l'amo de Ràdio Miramar que tenia l'emissora de Mataró. Li vaig proposar i me la van vendre i la vaig comprar i clar l'emissora estava a Mataró però vam intentar fins que vam arribar a Barcelona.
6: I la Generalitat destaca que has dignificat la ràdio popular. Orgullós, suposo, no?, d'aquesta ràdio popular. Què vol dir la ràdio popular?
7: Bueno, és l'altra gent, l'altra gent. Són els que escorten no sé què, no sé quantes, però hi ha d'altra gent. Pues aquesta altra gent va ser la que va enganxar la ràdio a nosaltres. Sí. Abans no es feia res per tothom, o sigui, televisió per tothom, ràdio per tothom. Es feia per una certa part de la població.
6: I ara amb aquesta evolució també tecnològica, creus que s'ha perdut aquesta ràdio popular?
7: No, jo no crec que no. La ràdio viurà sempre, sempre estarà viva, sempre.
6: Explica'm com reps aquest Premi Nacional de Comunicació. A Sabadell serà el 19 de maig. Què tens previst dir?
7: Bueno, ja ho he pensat moltes vegades, a veure què diré, a veure què prepararé, alguna cosa en tinc de preparar, però em fa molta il·lusió. I, a més, a Sabadell hem fet... Quan faríem teatre, veníem al teatre a Sabadell, la gent ens estimava moltíssim. Tenim molt bona relació amb Sabadell i, de fet, que aquest premi me'l donin aquí a Sabadell, pues, em fa molta il·lusió, molta il·lusió.
6: Deies que t'havies retirat una miqueta de l'antena per deixar pas, no? Però entenc que tu igualment...
7: Bé,
6: no? Estàs amb el dia a dia.
7: Estic a l'oro, com deia l'altre, no? Sí, estic cada dia i vaig a la ràdio per allà, sí.
6: Perquè desprendre't entenc que serà difícil.
7: Bueno, no serà fàcil. No. I a mi em fa molta il·lusió continuar i fer coses.
6: Tens projectes pensats un cop deixes l'antena diària?
7: No, de moment no. Vull anar al poble, vull anar a Córdoba i a veure... Perquè a vegades les coses no s'hi veuen com som. No ens hem de posar allà, a veure des d'allà com s'hi veu. O sigui, hem de veure a veure com ens veuen. Es veuen a nosaltres.
6: Com ens veuen a nosaltres des d'allà. O sigui, sí. Tu tens intenció ara de tornar a Còrdoba per estar-hi temps llarg?
7: No. La meva terra és Catalunya i aquí em quedaré per sempre. Però sí, vull anar. Tinc cosins, tinc família, amics. I tenim la casa allà.
6: I quins records tens? No sé... Som molts anys vivint a Catalunya, sempre queden aquelles arrels perquè sempre hi tornes, però no sé si tu aquí tens enyorança, no?, d'aquella infància o d'aquell poble o no? També les coses han canviat molt.
7: Bueno, jo d'aquí tinc molta... Li tinc molt carinyo. Vaig venir a treballar al taller de los Domènech, el Pepito Domènech. Jo me'n recordo que allà a Villanueva, enfront de casa nostra, vivia una família que era de Castelló. I eren camioneros i estaven arreglant el camió i me'n recordo que a vegades es donaven un cop i deia, me cago en Déu. I estava arreglant un cotxe allà al taller del Pepito Domènech i vaig dir, me cago en Déu, diu, mira el Justo, fa 4 dies que ha arribat de Córdoba i ja està parlant en català. I fixa't.
6: Imagina't. I molta gent també deu haver après català escoltant-te. Potser, no?
7: També ho hem intentat.
6: Ho hem intentat. Coses,
7: sí. Abans, després va venir la llei de la normalització lingüística i tal, però nosaltres al principi fèiem un programa en què a mi em trucava una persona, jo li feia una pregunta en castellà i ella m'havia de respondre en català. I així anàvem. Bueno, va ser un temps molt maco.
4: Què et diu què et diuen els oients? Què et diu l'audiència?
7: Pues em tracten amb molt de carinyo, com si fos un més d'ells, i així he sigut, perquè hem viscut molts anys junts, i, bueno, els hi estic molt agraït.
4: També ets fill adoptiu de Mataró.
7: Sí, em van fer fill adoptiu de Mataró amb molta il·lusió. Sí, és que quan van tancar l'emissora vaig comprar la de Mataró, i, bueno, jo a Mataró li tinc molt carinyo i molta estima.
4: Molt bé, i el Santa Coloma de Gramenet, l'entorn del barcelonès, ha canviat molt amb aquests anys. També suposo que has vist aquesta evolució fent ràdio, no?
7: Sí,
4: perquè
7: claro,
4: la societat evoluciona. Quan fas una ràdio d'aquest tipus, d'aquestes característiques, la gent amb la que parles també veus que evoluciona.
7: I ha evolucionat i molt, eh? El que passa que jo no sé si a vegades la gent és suficientment agraïda. Per exemple, tu vas per el riu, vas per el riu i veus que hi ha gent allà, o pren sol, o caminant, i allò era un deixat, el riu era una cosa molt deixada. I en canvi, ara està molt cuidada i molt viscuda per als ciutadans.
4: Mm-hmm. Què més et diuen? Quins canvis? O no sé si fins i tot et diuen que no marxis, no? Que potser també et deu haver passat.
7: També, no, però bueno, ja, ells saben que jo hi seré sempre a Santa Coloma i per Santa Coloma.
4: Molt bé. Justo nosaltres...
7: I per Badalona, que està al costat.
4: I per Badalona també, que tenim aquí molt a prop.
7: Sí, nosaltres vam viure aquí a Badalona molts anys.
4: Vas viure a Badalona també, eh?
7: Els meus pares, de fet, i els meus avis estan aquí al cementiri, a Badalona.
4: Mm-hmm.
7: O sigui, això forma part de la meva família.
4: Vius les festes de maig?
7: També, claro,
4: sí?
7: I tant.
4: Vas a la crema de limoni?
7: Sí, sí, sí.
4: Bueno, és que això... Sí. Això sí que fa ciutat.
7: S'ha de venir.
4: I la Feria d'Abril, què? L'has viscut també?
7: L'hem viscut també amb molta il·lusió. Bueno, bé.
4: Ui,
7: bé. Sí.
4: Ui, aquest bé?
7: Sí, bueno.
4: És diferent, suposo.
7: Jo crec que el sentit d'abans que teníem de la fira ja no és, ja no existeix, ja és una altra cosa i tal. Bueno, espero que en el temps ho vagi canviant per millor.
4: Molt bé. Justo, nosaltres ens alegrem molt d'aquest premi de comunicació a la trajectòria. Esperem que no passis gaires nervis dimarts vinent, el 19 de maig a Sabadell, quan rebis aquest premi, i estarem tots atents al teu discurs.
7: Moltíssimes gràcies, molt ànim, i la ràdio tindrà vida sempre que hi hagi persones com tu.
4: Moltíssimes gràcies, Justo Molinero. Moltíssimes gràcies.
7: Molt ànim, a tu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
4: I a aquesta hora parlem de salut. Ens acompanya la Mar Bernal. Ja sabeu que ella és fisioterapeuta especialista també en sol pèlvic. Què tal, com estàs?
8: Bon dia, molt bé.
4: Avui parlem d'algunes recomanacions per tenir una bona salut vulvovaginal, eh? I per redescobrir si els hàbits, allò que estem habituats a fer en el nostre dia a dia, ens protegeix, ens beneficia i fomenta aquesta salut, o bé, a vegades ens pot jugar a la contra i no en som conscients, no?
8: Exacte. Avui vinc a explicar una miqueta coses que expliquem a cada pacient a consulta, tips a seguir per tenir, doncs, això, la millor salut, la mínima alteració possible d'aquesta zona, i al final veiem que una miqueta el problema és que mai ningú ens ho ha ensenyat. Llavors, vulguis o no, cadascú segueix, doncs, el que ha vist una miqueta a casa, no? Les costums, el que hem vist de la nostra mare, de les nostres tietes, etc. Però venim a donar una miqueta, doncs, això, consells per tenir la nostra vulva i la nostra vagina en les millors condicions.
4: Molt bé. Doncs començarem parlant, us parlarem de diferents conceptes, eh? El primer d'ells és el ritme.
8: Ritme miccional i ritme defecatori, ¿vale? Perquè també, com que tampoc ens han ensenyat que els pipis són els normals al dia o caques, doncs també hi ha molts problemes en les dones, sobretot molts problemes d'estrenyiment. Llavors, quin és el ritme normal a l'hora de fer pipi? Quants pipis al dia són els normals i quins hauria de ser una miqueta un signe d'alarma, no?
4: Perquè no val allò de cadascú té el seu propi bioritme. No,
8: realment sí que hi ha uns números... I és important remarcar-ho i ho preguntem a consulta amb cada noia per veure que realment, doncs, ella sigui conscient i pugui canviar-ho i adaptar-ho. Hauríem de fer un pipí, la nostra bufeta està preparada per fer un pipí cada 2 o 3 hores. Per tant, si ets una persona que fa pipí cada hora, no, que les pròpies noies diuen, jo soy muy meona, no? Jo faig molt de pipí sempre m'ho diuen, doncs això es pot i s'hauria de canviar. Un excés de ritme podria portar problemes d'incontinències, d'infeccions, etc.
9: I un dèficit? Vull dir, en lloc de si fas pipi cada 2-3 hores, fer-ho cada 4-5...
8: Exacte, això també ens ho trobem amb segons quines feines. Per exemple, als mestres els hi passa molt, o segons quines persones que treballen potser en condicions que no poden anar al lavabo quan volen. Mm-hmm. I això també és un problema. Hi ha un problema massa poc i de massa freqüència. Llavors és reconduir una miqueta, que la gent sigui conscient, doncs això, que cada 2-3 hores, si ingerim el líquid necessari, que és 1,5 litres d'aigua al dia, hauríem de fer un pipí cada aquest temps, vale? Per la nit, 0 pipis. L'últim que vaig a fer abans d'anar a dormir és un pipí, i el primer que faig quan em desperto pel matí és un pipí.
9: Com distreus el cervell si t'aixeques a mitjanit amb ganes d'anar a fer pipí? L'has de fer o no?
8: Clar. Són hàbits que també s'agafen, és també una mica un acostum, vale? Hi ha com un tema aquí també molt conductual que també cal redreçar. I per això recomanem que aquesta ingesta de líquid, aquest 1,5 litres que recomanem al dia perquè el necessita el cos, que cap allà a les 7 del vespre comencem a disminuir-lo, o sigui que l'ingerim més durant el dia i al migdia, vale? Però a la tarda ja comença a baixar, perquè si em prenc una infusió abans d'anar a dormir, el més probable és que m'aixequi a la nit a fer un pipí. Vale. Llavors tenir aquesta consciència de no aixecar-nos a la nit.
9: Això pel que fa al ritme miccional. I el defecatori?
8: El defecatori, aquí hi ha una miqueta ja més de ventall, no?, de possibilitats, perquè una caca al dia seria l'ideal, però 2 caques al dia estaria bé, inclús 3, vale? No seria tampoc una alarma. Però fer una caca o, per exemple, 1 o 2 caques a la setmana, sí que això és un problema també que ens està donant problemes intestinals, val? Llavors tot això acaba amb problemes de sòl pelvià, perquè aquestes caques, aquest enlentiment de la caca també fa que estigui més dura, per tant que sigui més difícil de treure i que hi hagi més nombres de fissures anals, morenes, etc.
9: I al budell li costa més regular, treballar, no?
8: Sí. Regulem tots els consells que ja sabem, no?, per fer caca.
9: Roba interior, per exemple, quin tipus de roba interior és la que hauríem de fer servir?
8: Única i exclusivament de cotó 100%. I és curiós perquè hi ha moltes tendes que ja ni te l'ofereixen. Llavors molta gent es pensa que es compra una calceta de cotó, però realment és un 72, un 68% de cotó. Mm-hmm. Inclús la gran majoria d'un 90-95. Però no es trobes del 100%. I hauria de ser de cotó, perquè tant la vulva com la vagina necessiten estar en contacte amb una superfície que sigui transpirable i que sigui amigable amb totes aquestes característiques que té, sobretot tot la vagina.
9: Molt bé.
8: Llavors, els productes de licra, diguéssim, no li agraden a la teva vulva. I què fa? Escup fluxa. I tu què et penses? Que tens molt de fluxa. I què fas? Et poses un salvaslip. I aquí la vulva no respira. Aquí la vulva comença a emmalaltir perquè baixem la nostra capacitat de sistema immunitari, no? Cada cop la fem més sensible. Hi ha més infeccions, hi ha més irritacions, més problemes dermatològics, i és una miqueta un peix que es mossega la cua.
9: I calceta i no tanga. O el tanga està permès.
8: A veure, com tota la vida, de forma puntual, no?, per aquell pantaló concret que tal, no passa res. Però si cada dia portes tanga, no és gaire recomanable pel teu sòl pèlvic. Justament on fa la punta del triangle és just el periné, que és una zona molt sensible, i tot això fa que es ressequi, el tanga es mou i porta les bactèries de l'esfínter anal a la vulva i també porta moltíssimes infeccions.
9: Molt bé.
8: Llavors, tampoc ho recomanaríem en excés.
9: Abans hem parlat d'hidratació amb aquest 1,5-2 litres d'aigua que el nostre organisme necessita, però, diguéssim, expressament la vulva també necessita una hidratació?
8: Aquí sempre hi ha molts dubtes perquè vas a la farmàcia i hi ha tants productes, no?, per tot arreu, ens arriba molta info i la gent no sap ben bé quan s'ha de posar. La lubricació, el lubricant, és per introduir alguna cosa a dins de la vagina, ja sigui a nivell sexual, ja sigui a nivell ginecològic, per exemple, val? Per tant, lubricant per posar alguna cosa a dins. Els hidratants, aquí hi haurien dos tipus, els vulvars i els vaginals. I com que la vulva i la vagina no és el mateix, les característiques tampoc han de ser les mateixes. A nivell extern, jo no em complicaria la vida, vale? Jo faria un oli d'ametlles. L'oli d'ametlles és apte, serveix per tota la pell del cos, i la vulva és pell i múscul, exactament igual que els braços, les cames i tot. Per tant, oli d'ametlles, cada dia, totes les persones de la família, de totes les edats, i tenim uns genitals ben hidratats externament. Internament, cada dia. Internament, aquí hi hauríem de valorar, tant a nivell ginecològic com nosaltres els fisios, de quines característiques té aquesta mucosa vaginal i si realment ho necessites. De normal, amb un cicle normal menstrual, si tenim un flux coherent, no és necessari. Però si veiem que sí, llavors ja recomanarem quin necessita cada persona.
9: Molt bé. Pel que fa a, diguéssim, els dies en què tenim la regla, no?, el període, higiene menstrual, quina és la més convenient? Ho dic perquè abans ens has parlat del Salva Sleep, com, diguéssim, un estri, no?, que al final doncs, no ens deixa transpirar, però clar, aquí hem de pensar en compreses, Salves Dips, que els utilitzem també quan tenim la regla, fins i tot els tampons, no? Hi ha alternatives que ens són més beneficioses?
8: Tot el que és reutilitzable, ja sigui copa menstrual, les calces menstruals, compreses de tela, Salves Dips de tela, que molta gent no els coneix, són, per una banda, molt més econòmics, al final, no?, l'any, si fas números, et sortirà molt més a compte, però és que l'important no és el preu, sinó que no t'està portant, doncs això, uns elements tòxics en el teu cos, no? Ara està molt de moda tot el tema dels microplàstics, dels disruptors endocrins, però aquest tipus de productes, les Salves Lips, compreses i tampons que hi ha al súper, de totes les marques que coneixem, són superdolents per a la nostra salut. Llavors és començar a mirar, investigar i veure què realment això que puguem utilitzar, si són d'un sol ús, que siguin només de cotó.
9: Molt bé. I pel que fa a la higiene, hem d'utilitzar sabó quan ens rentem?
8: Recomanem zero.
9: No, zero.
8: Zero, absolutament.
9: Que això costa, perquè ho tenim com molt integrat, no?
8: Per això mateix, no? Perquè sempre, i això més en les dones que en els homes, perquè sempre diem el mateix, però no has vist mai un sabó per penis anunciat ni per la tele, ni per al carrer, ni en un supermercat veuràs un passadís
9: amb sabó per penis. No ho havia pensat mai, però clar, evident.
8: Oi que no? En canvi, tu sí, no? Tu a la vulva tens sempre aquest concepte de que està bruta, de que fa mala olor, de que l'hem de tapar, no?, les olors amb diferents perfums, amb diferents sabons, i que huela, doncs, això, a flores de la muntanya. I llavors penses, no, la vulva fa olor vulva. I com s'ha de netejar? Amb aigua. Simplement amb aigua, netejant bé els llavis perquè tenim plecs, que no quedi cap tipus de brutícia dins, és més que suficient. Si tens un bidet a casa, ets una persona molt afortunada, vale? Perquè això ja és una relíquia, ja no existeix. I també comentar que és molt més net netejar-se els genitals, tant anal com vaginal, com el penis, amb aigua, que no pas en paper de vàter, per exemple. A nivell de caca,
9: per exemple.
8: Tu quan et neteges el cul estàs escampant la caca, no l'estàs netejant.
9: A banda que irrites en moltes ocasions, no?, també la pell.
8: I després hi ha les tovalloletes, tot això també porta un munt de productes supertòxics.
9: Que no es recomanen, per gens. Res. I acabem amb la depilació. És beneficiosa, no? Vull dir, el pèl també és protector, no?
8: 100%. Protecció ens dona múltiples beneficis a nivell genital, ja que fa que no tinguem infeccions, de que no entrin microorganismes a dins, de que hi hagi una bona temperatura i, a més, fa que els pèls tanquin els músculs de la vulva. I la funció de la vulva és estar tancada perquè la vagina no es quedi seca. Si la vulva està oberta, que això passa molt en un postpart, aquesta vagina sempre es queda oberta i llavors s'asseca, és com si estiguessis sempre amb la boca oberta i tota la nostra mucosa s'acabés assecant. Doncs aquí hi haurà una sèrie de problemes, també. Per tant, el pèl ens ajuda també a nivell de protecció.
9: Ens adonem que hem de desaprendre moltes d'aquestes coses que estem habituats a fer,
8: Sí.
9: Per tenir una millor salut vulvovaginal. Marc Bernal, fisioterapeuta de Sol Pelvià, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
8: A vosaltres. Merci.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
9: I avui ens acompanya també als nostres estudis de Radio Ciutat. Davant del micròfon trobem una jove esportista que, de fet, ja competeix i guanya a nivell internacional. Avui parlem amb la Denise Prats. Ella és karateka del Club Grama Karate, que s'ha proclamat campiona en la categoria de 16 a 17 anys, això vol dir menys de 55 quilos, a l'Open de Londres, de Karate Kyokushin. És una disciplina, el que requereix precisament aquesta modalitat, molta constància, l'essència i també en ella trobem caràcter sobre el tatami que l'han portat, doncs, com explicàvem, al més alt del podi europeu. Avui a l'estudi del Badalona Matí volem conèixer què hi ha darrere d'aquesta victòria i quins són els propers reptes de la Denis Prats, que avui ens acompanya. Benvinguda.
10: Molt bon dia.
9: Què vas sentir, Denis, quan el jurat et va proclamar campiona? Quines són les sensacions que vas tenir?
10: Bueno, al principi sí que és veritat que quan vaig anar no anava amb el pensament d'anar a guanyar, perquè també era com un objectiu no molt proper, però quan ja vaig estar a la ronda final i tot, i ja vaig veure com el primer premi al costat, dic, ja tinc que guanyar. I vaig guanyar i vaig sortir inclús plorant perquè de la emoció, no? D'haver guanyat, que era un premi que no esperava, doncs molt contenta.
9: És el primer gran torneig en què participes,
10: sí,
9: a nivell internacional?
10: Bueno, internacional vaig participar l'any passat en un Open de Lyon, però no vaig sortir com aquest, lògicament. I aquest sí que és com el que més m'he preparat per participar.
9: Com es prepara un torneig d'aquestes característiques, com bueno, l'Open de Londres?
10: Sí que és veritat que hi ha molt de treball darrere, no només meu, també dels meus entrenadors, dels meus companys. Et prepares mesos per poder anar a competir, perquè no és una competició a nivell tan baix com pot ser de Catalunya, ja és amb molts altres països, i tu fas el teu entrenament com et diuen els entrenadors, és molt més dur que un entrenament normal, però si és el que vols aconseguir,
9: és el que toca.
10: És el que toca, total.
9: De fet, estem parlant d'un dels tornejos més importants, no?, a nivell europeu.
10: Sí.
9: I, per tant, doncs, requereix d'aquesta preparació física i entenc que també mental, no? Com ho has gaudit i com ho has patit? Alhora, clar, segurament els nervis, no?, d'una competició
10: així. Jo, per exemple, soc molt nerviosa en aquest àmbit i sí que és veritat que en la competició, per exemple, de, bueno, no fa molt, d'Espanya, més o menys, em vaig posar molt nerviosa i vaig patir molt, i això que no era ja internacional, era abans d'aquesta. I el meu entrenador em va donar un cop d'un avís i em va dir, això no pot seguir així perquè això te va influir de manera malament als pròxims campionats, no? I vaig començar a intentar millorar els nervis, posant-me música o fent respiracions, intentant controlar això, no? I mentalitzant-me abans del campionat per poder... Perquè també és molt important, no només la part física, no? Que és el que només es pensa, perquè no només el físic és important, sinó també com vagis a fer els combats.
9: Anímicament, no? La confiança que un té en si mateix. Quina música escoltes? Que deies, em posava música, no? Per relaxar-me, per motivar-me.
10: És que escolto moltíssimes coses, però sobretot pop, i això que estigui més animat, la música, perquè si és molt trista, tu també
9: agafes... Que sigui canyera.
10: Sí, que sigui canyera per animar-te i no pensar en el combat, sinó en que...
9: Algun títol et ve al cap o no? Alguna cançó?
10: Per exemple, m'agrada molt Rauw Alejandro. Està molt guai, això, o Bad Bunny, que és molt típic d'ara. Això jo ho escolto molt.
9: Molt bé. Doncs vinga, a veure si per acabar l'entrevista podem marxar amb un tema de Bad Bunny, per exemple, que li agrada a la nostra convidada. I com ho ha gaudit la família? Com t'ha animat? Clar, estem parlant, abans ho deia, d'una competició en una categoria de 16 a 17 anys, per tant, tu encara ets menor d'edat i t'han hagut d'acompanyar,
10: sí,
9: entenc, no?
10: Sí, bueno, jo he anat amb el meu professor, amb el Lee, i amb els meus companys. No vaig viatjar amb els meus pares perquè no es podria, però sí que es pot anar. Jo en aquest cas no, però me'n recordo que vaig guanyar i el meu entrenador va trucar a la meva mare en seguida, va dir-li que havia guanyat i vam parlar en una estoneta només guanyar, i me'n recordo que estava super emocionada, no escoltava quasi a la mare, jo, mama, que he guanyat, i la meva mare super emocionada també, ja sap com mare, va dient-lo a tothom que he guanyat.
9: Ara té orgull, no?
10: Sí, va dient a qualsevol que es troba, la meva filla ha guanyat, no sé què, i jo, bueno, sé que estava molt emocionada i molt contenta per mi, i els meus entrenadors i companys també, ja que no és algo que vam anar a buscar, perquè és més un projecte, però supercontents d'haver guanyat.
9: Aquest torneig, o haver-lo guanyat, t'obre les portes a d'altres?
10: Sí, clar. Si vas pujant de nivell, el teu professor, en aquest cas el meu entrenador, va veient que hi ha més nivell i vas pujant més de categories, vas anant a més campionats internacionals, fins que si ets molt bona ja arribaries a altres lligues.
9: I ja ets cinturó negre?
10: No, encara no. Soc verd encara. Per ser negre encara em queda una miqueta, però és un objectiu que també tinc. I també sí que és veritat que el problema que tinc ara, més que problema, és que entraré dins de molt, no molt, a la categoria de 18, que ja 18 és cap a dalt i ja són totes les edats cap a dalt. Llavors això sí que és una miqueta més un repte nou.
9: Vols dir que pots competir amb més persones que sí que tinguin gel negre,
10: sí,
9: no, per exemple?
10: Sí, hi ha més nivell. Però bueno, és un nou repte i que també superaré.
9: Molt bé, i tant que sé. Quan vas començar amb el karate? Fa molt que el practiques?
10: Vaig començar fa 5-6 anys, més o més, quan m'anava primer de l'ESO. I sí que és veritat que vaig començar amb més un extraescolar, més que pensar com ara que ho tinc, que és com més una família.
9: A través
10: que...
9: de l'escola o vas
10: no,
9: descobrir...
10: No, ho vaig descobrir perquè...
9: Et vas voler...
10: Sí, perquè eren amics dels meus pares i per això va ser més connexió. I jo volia i al final s'ho va aconseguir. Em vaig apuntar al karate i no surto ja.
9: I què és el que més t'atrau del karate?
10: A mi els esports m'encanten des de sempre, des de petita. Però sí que és veritat que el karate és com a disciplina, a part de que pensen que és un esport individual, o sigui, és com una família, o sigui, no és només tu sortir sola, perquè darrere hi ha molta gent al costat teu. Llavors, el que més m'atrau és la familiaritat que hi ha, el com ens tractem els uns dels altres i la disciplina que s'aprèn al karate és impressionant.
9: I aquí pot pensar que és un esport violent. Tu consideres
10: sí,
9: que és així?
10: Jo... Nada, no és violent, o sea, sí que hi ha la part de kumite, que és el combat, però no és un esport violent, de més, és controlar-se, aprendre a com saber gestionar les emocions, el control de la violència i tot això, ho aprens moltíssim.
9: Com combines? Ho deia perquè tens 17 anys, ens has dit?
10: Tinc 16.
9: 16 encara, no has fet els 17. Com combines entrenaments i estudis? Estàs estudiant
10: sí,
9: encara?
10: Sí, faig ara primer de batxillerat científic. Sí que és veritat que no és el mateix que anar a l'ESO, ja és més cap a dalt. Però nada, jo vaig als estudis i als esports, us combino a les estonetes que tinc lliures, vaig estudiant, després faig esport dimarts, dijous i divendres, i també vaig a un col·le, que soc profe. Llavors, sí que és una miqueta...
9: Professora de karate.
10: Sí, de karate. Sí que és una miqueta just al temps, però si t'organitzes bé, sense cap problema.
9: Es pot fer.
10: Molt
9: bé. I què t'agradaria estudiar en un futur? Ho dic perquè ens comentaves que fas batxillerat científic.
10: Sí, m'agradaria o fer medicina o psicologia, però l'àmbit científic és de salut. M'agrada molt.
9: I et veus tota la vida combinant, diguéssim, aquesta part més professional amb el karate?
10: És el que m'agradaria totalment. No m'agradaria deixar-lo, la veritat.
9: Tampoc la vessant, diguéssim, de com a professora, com a senpai?
10: Bueno, també m'he fet el plantejament, no?, de quizá pues, poder ser profe, però ja amb més nivell, ja abrir-me una classe o el que sea, però també m'agradaria.
9: Molt bé. Què diries? Què t'aporta el karate?
10: Moltíssim. És que el karate és molt... No és com un esport normal, jo diria, no? Perquè, a més d'aprendre i tenir companys, tot el que aprenes darrere, tot el que tu tens que fer de treball per a poder aconseguir el que tu vols, jo crec que m'aporta molt com a persona, també. Com si no hagués estat en el karate, quizá no seria com seria jo ara, no? Perquè tot el que he après i tot m'ha servit moltíssim.
9: Diries que és un esport que encara està molt masculinitzat?
10: Sí.
9: Hi ha poques dones.
10: Hi ha poques dones. Bueno, cada vegada hi ha més, perquè ja no és tan com abans, però sí que és veritat que a pares o a mares, quizá el fet de que el seu fill o de que la seva filla, en aquest cas, faci un esport de contacte, et porta una miqueta cap endarrere, no? Però que es tracta superbé, que... I és molt necessari també aprendre a poder defender-se un en sol. I jo considero que devia haver-me més dones.
9: Quins són els teus referents en el món del karate?
10: Bueno, sobretot a part del meu entrenador, lògicament, perquè ho veig i és com el meu referent principal. També veig altres esportistes, com són la Shihan Inma, que és molt bona karateka, ja us veu amb el seu nivell, o altres karatekes que veig, per exemple, que es diu Jasmin o altres, que em fixo i m'agrada molt aprendre també. Jo sóc una miqueta friki en aquest sentit i veig molts vídeos.
9: T'agradaria arribar a unes Olimpiades o ho veus molt, molt llunyà?
10: Hombre, el problema és que no hi ha olimpiades encara d'aquesta modalitat del karate, però si hi hagués, a mi m'encantaria.
9: Jo el karate kyushinkai, Explica'ns en què consisteix aquesta modalitat.
10: El karate kyushinkai és més nou que els altres, com hi ha el shotokan o així, i és un esport que combina molts altres, com moltes tècniques d'altres esports de contacte, i el shotokan, per exemple, no hi ha tant de combat tan directe, i en el kyushin, pues, sí que és una miqueta més brut en aquest sentit. Exacte. Però jo considero que és el millor dels que hi ha perquè és com aprenes a defender-te de veritat.
9: Uh-huh. Per tant, també ho vius com a un element de defensa personal.
10: Sí, serveix moltíssim.
9: Uh-huh. Què és el que més et costa del karate, no? Si és que hi ha alguna cosa que se't resisteix.
10: Jo és que sóc molt perfeccionista, però el que més em resistiria podria ser el fer ben perfectament les tècniques, o a l'hora del físic també no tinc el mateix físic que molts companys que són homes, no? Aquesta part potser em costaria una miqueta més, i sobretot, però per la meva persona, els nervis abans de les competicions i tot això, crec que és, això sí que és el que més em costa.
9: Els torrejos per això són mixtes, homes i dones?
10: No, són homes per un costat i dones per l'altre, hi ha separació de gènere.
9: Precisament avui ens acompanyes aquí als estudis de Ràdio Ciutat, però l'Ajuntament Colomenc ja et va fer també un reconeixement, no? Què vas sentir? Com va anar aquesta trobada institucional en la que és la teva ciutat? Tu ets veïna de Santa Coloma.
10: Sí que és veritat que quan em van donar la notícia de que anava a parlar amb l'alcaldessa va ser com, ui, això sí que no ho havia viscut mai, i em vaig posar nerviosa, però quan vaig anar i vaig parlar amb ella va ser super, com una xarra amb una amiga més, podria dir-ho, i se'm van quitar els nervis i va ser molt interessant, m'agrada molt, vaig aprendre també, i l'alcaldessa és molt, o sigui, no m'ho imaginava, si podria dir, és com, alcaldessa sona un nom molt important, no? Pues va ser molt guai.
9: La vas sentir propera, eh?
10: Sí.
9: I després d'aquesta

0: Sí, cata sí que fem això, però no és, jo crec que no és com tan llamatiu per les persones, i llavors es quedam amb claus o fes-me així un cop de puny, és molt típic. Sí que és veritat que m'han demanat algunes vegades, però bueno, em fa més gràcia que la cosa.
1: Molt bé. Si t'has trobat o trobes, no, en alguna situació, diguéssim, de violència, no, que abans parlàvem, que també és, vulguis o no, una eina de defensa, no d'atac, sí, sinó de defensa, no? Tens molt clar de quina manera utilitzar el teu cos, controlar-lo?
0: Això ho he pensat moltes vegades també, aquesta part. Sí que és veritat que mai una persona que tingui molt clar què passaria, no, què faria, faria això, això, a l'hora de el que et passa, pot ser que no sepis com actuar, no? Perquè els nervis o el xoc de ui, això no he viscut mai, et pot paralitzar, però sí que jo crec que podria defensar-me bé.
1: Molt bé. Per ara, on volem veure defensar-se, i no bé, sinó estupendament bé, a la Denise, és al damunt d'un tatami. Així que, Denise, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I que continuïs, doncs, acollint molts èxits, també, fruit d'aquesta feina de disciplina que ens deies i de valentia que comparties amb nosaltres avui al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu. Adéu.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Jordi Fortià.
2: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. El gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
3: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
0: El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus a la costa de la Guaira.
2: Creix paral·lelament el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez. En parla la periodista veneçolana Rosalía Hernández.
4: La presència del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional

0: sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera.
2: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
3: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
2: La directora del GREC, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
4: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
1: I en esport, Joel Gomis, aquesta setmana comença el Tour de França a Catalunya i alguns equips ja han confirmat els seus corredors.
5: Durant aquest dilluns, diversos conjunts com l'UAE, el Lidl Trek o el Groupama han confirmat els ciclistes que competiran en aquesta prova. El gran nom que destaca i que també és el favorit per guanyar el Tour és el de l'eslové Tadej Pogačar.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: El govern espanyol allarga obrint plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Molta calor, molta xafogó, però també una bona colla de tempestes al centre i al nord del país. Hem arribat a passar dels 50 litres per metre quadrat. En algunes viles de la vall de Camprodon, també de la Cerdanya, o registres de 15 litres per metre quadrat a la Selva, al sud del Gironès, també al Ripollès, en el cas de l'Anoia, al voltant de Montserrat, ruixats molt locals, però que són intensos. Encara algun és destacable, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa, i a la resta del nord del país ja de mica en mica aquestes pluges estan marxant. Però ja diem, on no hi ha plogut, l'ambient ha estat molt calorós i ho continua sent. De fet, la nit serà d'insomni. Una altra vegada, a la costa i prelitoral, ja amb pocs núvols, per tant, el dimarts despertarà més aviat assolellat, i durant la tarda tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que avui, sobretot al Berguedà, a Osona, Lluçanès, també a la Garrotxa i al Ripollès, amb una temperatura que demà no afluixa, fins i tot puja més que avui, a Ponent. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs una tarda amb molts accidents, amb moltes incidències, lamentablement amb un accident mortal a la C66 a la zona de Bordils. S'afegeix als dos mortals que hi ha hagut avui i, per tant, ja comencem demanant, sobretot, molta cautela. En aquest moment tenim encatallada la TV-21-26 a Calafell per un accident en què han implicat diversos vehicles. També problemes per un altre accident a Tarragona, en aquest cas a la N240 a Valls, pas alternatiu. I a banda també hi ha altres incidències, com és el cas de l'AP7, on, per exemple, a Montmeló ja s'han pogut retirar els vehicles en sentit Tarragona, però encara hi ha 4 quilòmetres de latitud, aquí han topat 4 vehicles. A Barberà hi ha 1,5 km, també en sentit sud. Les rondes van molt carregades, totes dues, i als accessos nord hi ha forces incidències. De fet, hi ha aturades a la C17 a Mollet, C58 i C33, tant en el recorregut d'entrada com de sortida, i el seu paral·lel, la C33, en aquest cas, en sentit sud. Per tant, tarda molt complexa, molts accidents mortals, sisplau, mantingueu les distàncies de seguretat i, sobretot, conduïu amb molta cautela.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Entre les que continuen hi ha els escomptes, els carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. El gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%.
0: Un executiu que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge, Jordi Casino.
5: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Conforme se va vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
5: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer, o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
7: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
5: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Malgrat la pròrroga de la bonificació, el preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa perquè està pendent de les regulacions de la Comissió Europea.
4: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes a Catalunya, Carlos Folqui.
8: las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
4: Folky ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
4: És el tercer mes que la inflació es manté en el baix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
0: L'economia de la demarcació de Lleida, també en plan econòmica, va créixer un 3,4% el 2025 per sobre del conjunt de Catalunya. Les exportacions s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
9: El creixement es deu a la demanda interna i l'augment de l'ocupació, segons es desprèn de la Memòria Econòmica de Lleida 2025, presentada aquest dilluns. La seva directora, Carme Poveda, ha destacat que l'augment de l'ocupació s'ha donat arreu del territori i també s'ha diversificat en els diferents sectors, sobretot serveis, indústria i construcció. Poveda també ha afegit que els primers indicadors d'aquest 2026 fan preveure que el lideratge de Lleida es mantingui, tot i que amb un ritme més baix.
10: Els primers 6 mesos l'economia està aguantant molt bé, tot el context internacional. És possible que l'economia creixi una mica menys que l'any passat, en línia amb el que està passant al conjunt de Catalunya i al conjunt d'Espanya, però tot i així xifres positives. Ho veiem en les dades d'ocupació, que estan creixent i més que el conjunt de Catalunya, i també en dades com, per exemple, l'indicador de clima empresarial, que és una enquesta que fem les cambres a les empreses, que ens donen encara un alentiment o encara xifres positives.
9: Pel que fa a exportacions, el 2025 s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana internacional, el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus, a la costa de La Guaira, un dels llocs més devastats pels primers terratrèmols.
4: En les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta unes hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
0: Paral·lelament, però, a les tasques de rescat, creix el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez.
4: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
11: Que la presència del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira.
4: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble seisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de Mataró. La concentració ha tingut lloc davant l'Ajuntament, que oferirà suport econòmic pel desastre. Mataró Ràdio, Laura Cera.
12: Ho farà a través del Fons Català de Cooperació. La Junta de Portaveus aprovarà demà dimarts una declaració institucional per fer-ho possible. Marta Moya és la regidora de Cooperació de l'Ajuntament de Mataró.
13: El que hem de fer les institucions públiques és donar una resposta, donar escalf i enviar tota l'ajuda possible des de la nostra posició. I segurament des de l'Ajuntament enviarem alguna part de la part que tenim reservada per emergències per al projecte que té ja el Fons Català de Cooperació.
12: Moya explica que diversos veïns d'origen veneçolà s'han posat en contacte amb ells. A Mataró n'hi ha prop de 600. A minut de silenci s'hi han sumat treballadors municipals i membres del consistori que han pres part d'aquesta mostra de suport i respecte cap a les víctimes i de solidaritat amb Veneçuela.
0: Thank you. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana, ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur des que va començar la temporada fa 15 dies. S'han mort ja 9 banyistes. Carina Vallvé.
14: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
14: La corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat al departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Doncs parlant de salvaments, un mosso fora de servei ha salvat la vida d'una dona de 76 anys a la platja de les Barques de l'Escala.
4: Segons informa la policia en un comunicat, l'acció heroica va passar dilluns passat a la tarda. La gent va treure de l'aigua i va reanimar la dona després de veure-la surant de boca terrosa. La dona s'ha recuperat favorablement després d'estar ingressada uns dies arran d'una complicació mèdica.
0: En canvi, ha mort a l'hospital una jove de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes.
4: Ha mort aquest dissabte a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de resultar ferida molt greu per la caiguda d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. L'accident va tenir lloc cap a les 3:45 de la tarda al Gorg Blau, al terme de Montagut i Oix. La jove va patir una aturada cardiorrespiratòria i va ser evacuada en helicòpter fins a l'hospital. La noia, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre hospitalari aquella tarda.
0: I pel que fa a la lluita contra els incendis, aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
4: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
16: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
17: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
18: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
16: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Mar Dalmau, bona tarda.
19: Bona tarda. Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies denúncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
20: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
19: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució.
0: I a Palamós, els Mossos investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons s'han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
21: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: I encara en plana policial, Salut revisa l'atenció al nadó de Sabadell mort per maltractament.
4: El menor havia estat visitat dues vegades al mateix CAP, en aparença per revisions rutinàries, després d'haver rebut atenció sanitària a l'Aragó durant el primer mes de vida. En aquestes visites, segons les primeres dades, no es van detectar indicis d'alerta.
0: Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
22: Els pares, que actualment es troben en presó provisional, van trucar a emergències perquè el nadó es trobava amb una aturada cardiorrespiratòria. El SEM va poder remuntar-lo i el va traslladar al Parc Taulí de Sabadell. En aquest centre hospitalari és on es van practicar proves al nadó, que va acabar morint la matinada de divendres a causa d'un possible maltractament. La directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, ha assegurat que des del departament s'han posat en marxa els elements necessaris per poder esclarir quina atenció s'ha donat a la criatura en les visites prèvies i poder conèixer el context que van acabar provocant la seva mort.
23: Tot just hem iniciat la investigació i, per tant, disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
22: Pareja ha lamentat la mort de l'infant i ha qualificat el cas de molt desafortunat. Així mateix ha assegurat que el departament buscarà oportunitats de millora i elements que puguin ajudar a que no es torni a produir un cas com aquest.
0: En cultura, avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Festival Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural L'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
4: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Porcecelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
24: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
0: Doncs en una de les propostes del Grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro.
1: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és uberó i el seu amant Billy Name, Titania. A mig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Alex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
2: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
1: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del festival grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Aquesta setmana arranca el Tour de França a Catalunya. Dissabte, Barcelona donarà el tret de sortida a una de les competicions més importants del món. La capital catalana acollirà la primera de les tres etapes que tindran Catalunya com a protagonista. Diumenge, Tarragona serà la seu de la sortida de la segona etapa i dilluns vinent, Granollers donarà el tret de sortida a la tercera. Durant aquest dilluns, els equips han començat a confirmar les plantilles i, tot i que era un secret de domini públic, avui s'ha confirmat que l'eslovè Tadej Pogačar, el gran favorit per guanyar el Tour, formarà part de la prova francesa. En futbol, els clubs de la Lliga F han aprovat l'acord comercial d'inversió del grup Gasol 16 Ventures, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. En total són 55 milions d'euros per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. A la segona divisió masculina, el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, Lucas Viale, ha parlat de com afrontarà el club la nova temporada a la categoria de plata. L'escoltem.
3: Afrontamos la categoría con la máxima ilusión, manteniendo nuestra esencia de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, lo que nos ha hecho especiales, y ahora no es momento de cambiar nada ni de girar nada, sino es de maximizar todo aquello que hemos hecho para lo que nos ha hecho llegar aquí.
2: En bàsquet, dilluns de moviments pel Kids Anas Manresa. Primer, el club vegenc ha anunciat el fitxatge de l'alera del Tizona de Burgos, Rodrigo Seoane, per a les pròximes dues temporades. El jugador, però, jugarà el curs vinent cedit a la primera FEB, categoria d'on prové. I a la tarda, el mateix Manresa ha confirmat que Marcis Steinbergs ha fet ús de la seva clàusula de sortida i es desvincula del club després de 5 temporades i de convertir-se en l'estranger amb més partits de l'entitat. El jugador ha fitxat per l'UCAM Múrcia. Per la seva banda, Caral Casas, que va ser anunciada ara fa uns dies com a nova jugadora de l'Espart Girona, ja ha fet les primeres declaracions com a integrant del club català. Ha deixat clar que tornar a casa és important per ella.
4: És la meva tornada a casa després de 20 anys fora i la veritat és que molt feliç. La veritat és que em sento superfeliç. Sempre pensava que tornaria a Girona i bueno, ho he aconseguit després d'uns anys, per ser exactes 20, i la veritat és que ja et dic, molt, molt feliç i amb moltes ganes de començar.
2: I en hoquei sobre patins, el Barça ha recuperat el cedit Nico Ojeda, qui formarà part de la plantilla blaugrana fins al 2029.
5: Contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos.
2: I dos apunts més en hoquei sobre patins, Lali, perquè el Voltregà ha fitxat Joel Roma per a les pròximes dues temporades, jugador que prové de l'Igualada, i el Xum Massanet ha anunciat l'arribada de Lluc Sitjà, que fitxa procedent del Manlleu.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible una Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona impulsa la transformació urbanística del campus Can Ruti i l'entorn de la Serralada Marina per convertir-lo en un dels principals hubs sanitaris i de recerca del sud d'Europa, segons el govern municipal. L'aprovació de la modificació inicial del Pla General Metropolità permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. En un ple extraordinari aquest dilluns, ha comptat amb els vots favorables del govern, Esquerra Republicana i PSC, l'abstenció d'En Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. L'oposició ha coincidit a demanar a l'executiu una proposta més ambiciosa, tot i celebrar aquest pas endavant per definir el futur d'un dels actius més rellevants de la ciutat en recerca i coneixement. Badalona se suma a la convocatòria per guardar un minut de silenci en record i suport a les víctimes i familiars dels terratrèmols a Veneçuela. A les 12 del migdia, a la plaça de la Vila, el govern municipal, juntament amb representants dels partits de l'oposició i alguns ciutadans, s'han reunit per honrar el poble veneçolà. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.450 la xifra oficial de víctimes mortals causades pels terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 registrats dimecres a la nit. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. Tot i les dificultats per trobar persones en vida més de 72 hores després dels sismes, la presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha assegurat que les tasques de rescat no se suspenen i ha anunciat mesures per atendre les persones que han perdut el seu habitatge. El badaloní Juan Fernández, exregidor de l'Ajuntament de Badalona i actual portaveu del PP al Parlament, ha estat escollit aquest dissabte nou secretari general del partit a Catalunya. Així ho ha anunciat el president dels Populars Catalans, Alejandro Fernández, durant el 16è Congrés del Partit Popular de Catalunya celebrat a Barcelona. D'aquesta manera, el badaloní relleva Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des del 2021. A més, els regidors del govern badaloní Eva Guillén, Juan Manuel Ruiz i Vanessa González s'incorporen a la nova executiva del PP català. En l'anunci de la nova estructura interna, Alejandro Fernández ha destacat la solvencia y capacidad de Juan Fernández para asumir el nou càrrec.
2: Juan Fernández ha demostrado su solvencia, su capacidad, primero como teniente de alcalde de Badalona y estos dos últimos años como magnífico portavoz en el Parlament de Catalunya.
1: Mor una jove badalonina de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. A primera hora de la tarda de dissabte, la jove va patir una aturada cardiorrespiratòria causada pel fort cop. Inicialment, els equips d'emergències van aconseguir recuperar-la i se la van endur en helicòpter fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La víctima, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre aquella mateixa tarda. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes dels fets.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
3: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà, Jordi Fortià.
4: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
3: El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus a la costa de la Guaira.
4: Creix paral·lelament el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez. En parla la periodista veneçolana Rosalía Hernández.
6: La presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera.
4: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix a la corresponsabilitat de la ciutadania.
7: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
3: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
4: La directora del GREC, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
8: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: I en esport, Joel Gomis, aquesta setmana comença el Tour de França a Catalunya i alguns equips ja han confirmat els seus corredors.
9: Durant aquest dilluns, diversos equips com l'UAE, el Lidl Trek o el Groupama han confirmat els ciclistes que competiran en aquesta prova. El gran nom que destaca i que també és el del favorit per guanyar el Tour és el de l'eslovè Tadej Pogačar.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, a plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Molta calor, molta xafogó, però també una bona colla de tempestes al centre i al nord del país. Hem arribat a passar dels 50 litres per metre quadrat. En algunes viles de la vall de Camprodon, també de la Cerdanya, o registres de 15 litres per metre quadrat a la Selva, al sud del Gironès, també al Ripollès, en el cas de l'Anoia, al voltant de Montserrat, ruixats molt locals, però que són intensos. Encara algun és destacable, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa, i a la resta del nord del país ja de mica en mica aquestes pluges estan marxant. Però ja diem, on no hi ha plogut, l'ambient ha estat molt calorós i ho continua sent. De fet, la nit serà d'insomni. Una altra vegada, a la costa i prelitoral, ja amb pocs núvols, per tant, el dimarts despertarà més aviat assolellat, i durant la tarda tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que avui, sobretot al Berguedà, a Osona, Lluçanès, també a la Garrotxa i al Ripollès, amb una temperatura que demà no afluixa, fins i tot puja més que avui, a Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%.
0: Un executiu que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge, Jordi Casino.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
6: Será un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Malgrat la pròrroga de la bonificació al preu dels carburants, el sector de transports es manté a l'expectativa perquè està pendent de les regulacions de la Comissió Europea.
3: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes a Catalunya, Carlos Folqui.
7: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
3: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per a la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En la plana internacional, el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus, a la costa de la Guaira, un dels llocs més devastats pels primers terratrèmols.
3: En les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades, dies. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
0: Paral·lelament, però, a les tasques de rescat creix el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez.
3: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
8: Que la presència de l'Estat ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a la Guardia.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de Mataró. La concentració ha tingut lloc davant l'Ajuntament, que oferirà suport econòmic pel desastre. Mataró Ràdio, Laura Cera.
9: Ho farà a través del Fons Català de Cooperació. La Junta de Portaveus aprovarà demà dimarts una declaració institucional per fer-ho possible. Marta Moya és la regidora de Cooperació de l'Ajuntament de Mataró.
10: El que hem de fer les institucions públiques és donar una resposta, donar escalf i enviar tota l'ajuda possible des de la nostra posició. I segurament des de l'Ajuntament enviarem alguna part de la part que tenim reservada per emergències per al projecte que té ja el Fons Català de Cooperació.
9: Moya explica que diversos veïns d'origen veneçolà s'han posat en contacte amb ells. A Mataró n'hi ha prop de 600. A minut de silenci s'hi han sumat treballadors municipals i membres del consistori que han pres part d'aquesta mostra de suport i respecte cap a les víctimes i de solidaritat amb Veneçuela.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur. Des que va començar la temporada fa 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellver.
11: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
11: La corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Parlant de salvaments, un mosso fora de servei salva la vida d'una dona de 76 anys a la platja de les Barques de l'Escala.
3: Segons informa la policia en un comunicat, l'acció heroica va passar dilluns passat a la tarda. La gent va treure de l'aigua i va reanimar la dona després de veure-la surant de boca terrosa. La dona s'ha recuperat favorablement després d'estar ingressada uns dies arran d'una complicació mèdica.
0: En canvi, ha mort a l'hospital una jove de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes.
3: Ha mort aquest dissabte a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de resultar ferida molt greu per la caiguda d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. L'accident va tenir lloc cap a 3:45 de la tarda al Gorg Blau, al terme de Montagut i Oix. La jove va patir una aturada cardiorrespiratòria i va ser evacuada en helicòpter fins a l'hospital. La noia, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre hospitalari aquella tarda.
0: I pel que fa a la lluita contra els incendis, aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardó.
13: La meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
14: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
15: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
13: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actua en els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Mar Dalmau, bona tarda.
16: Bona tarda. Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
17: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
16: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució.
0: I a Palamós, els Mossos investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies, que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell.
19: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
20: Els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen, modulats
1: per algun coeficient. El que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. Empenyent des de sota aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
19: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Més coses. Barcelona esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega des d'avui 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: Com construir més part social d'habitatge a l'era de la crisi climàtica és la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llucera.
21: Ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica.
3: El Congrés es reparteix entre tres seus, el Centre de Convencions Internacionals, amb les ponències principals, el Design Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
0: En cultura, avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Festival Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural aquest vespre, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
22: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les fotos del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus de a priorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una protecció d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Sararols.
0: Doncs en una de les propostes del Grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. Adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà, David Navarro.
23: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és uberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
24: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
23: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
2: No. Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
4: Bona tarda, Lali. Aquesta setmana arranca el Tour de França a Catalunya. Dissabte, Barcelona donarà el tret de sortida a una de les competicions més importants del món esportiu. La capital catalana acollirà la primera de les tres etapes que tindran Catalunya com a protagonista. Diumenge, Tarragona serà la seu de la sortida de la segona etapa i dilluns vinent, Granollers donarà el tret de sortida a la tercera. Durant aquest dilluns, els equips han començat a confirmar les plantilles i, tot i que era un secret de domini públic, avui s'ha confirmat que les l'eslovè Tadej Pogacar, el gran favorit per guanyar el Tour, formarà part de la prova francesa. En futbol, els clubs de la Lliga F han aprovat l'acord comercial d'inversió del grup Gasol 16 Ventures, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. En total, són 55 milions per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. A la segona divisió masculina, el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, Lucas Viale, ha parlat de com afrontarà el club la nova temporada a la categoria de plata. L'escoltem.
5: Afrontamos la categoría con la máxima ilusión, manteniendo nuestra esencia de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, lo que nos ha hecho especiales, y ahora no es momento de cambiar nada ni de girar nada, sino es de maximizar todo aquello que hemos hecho para lo que nos ha hecho llegar aquí.
4: En bàsquet, dilluns de moviments pel Kids Anas Manresa. Primer, el club vegenc ha anunciat el fitxatge de l'aleta del Tizona de Burgos, Rodrigo Seoane, per a les pròximes dues temporades. El jugador, però, jugarà el curs vinent cedit a la primera CEP, categoria d'on prové. I a la tarda, el mateix Manresa ha confirmat que Marcis Steinbergs ha fet ús de la clàusula de sortida i es desvincula del club després de 5 temporades i de convertir-se en l'estranger amb més partits de l'entitat. El jugador ha fitxat per l'UCAM Múrcia. Per la seva banda, Caral Casas, que va ser anunciada ara fa uns dies com a nova jugadora de l'Espart Girona, ja ha fet les primeres declaracions com a integrant del club català. Ha deixat clar que tornar a casa és important per ella.
6: La meva tornada a casa després de 20 anys fora, i la veritat és que molt feliç, la veritat és que em sento superfeliç. Sempre pensava que tornaria a Girona i, bueno, ho he aconseguit després d'uns anys, per ser exactes 20, i la veritat és que ja et dic, molt, molt feliç i amb moltes ganes de començar.
4: En hoquei sobre patins, el Barça ha recuperat el cedit Nico Ojeda, qui formarà part de la plantilla blaugrana fins al 2029. Ve de ser el màxim golejador de l'hoquei Lliga Masculina amb el Pons Lleida.
7: Contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos.
4: El Voltregà ha fitxat Joel Roma per a les pròximes dues temporades. El jugador prové de l'Igualada, amb qui fa una setmana va guanyar l'hoquei Lliga. I el Xum Massanet ha anunciat l'arribada de Lluc Sitjà, qui prové del Manlleu, amb qui s'ha quedat a les portes de l'ascens a la primera categoria de l'hoquei estatal aquest diumenge. I un darrer apunt en futbol sala masculí, l'Ali, perquè aquest divendres torna a la selecció catalana, que precisament jugarà contra Galícia a Lugo. Avui s'ha fet oficial la llista per part del seleccionador Santi Gea. El Barça, amb Miquel Freixas, Eric Martel i Sergio González, és el club que porta més integrants al combinat català.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem...

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 8.
0: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dilluns 29 de juny de 2026. Us parla Martí Villegas. Badalona impulsa la transformació urbanística del campus Can Ruti i l'entorn de la Serralada Marina per convertir-lo en un dels principals hubs sanitaris i de recerca del sud d'Europa, segons el govern municipal. L'aprovació de la modificació inicial del Pla General Metropolità permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. En un ple extraordinari aquest dilluns, ha comptat amb els vots favorables del govern, Esquerra Republicana i PSC, l'abstenció d'en Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. L'oposició ha coincidit a demanar a l'executiu una proposta més ambiciosa, tot i celebrar aquest pas endavant per definir el futur d'un dels actius més rellevants de la ciutat en recerca i coneixement. El detingut per l'incendi de Tiana es troba a hores d'ara ingressat en un centre de salut mental. Així ho ha detallat aquest dilluns la consellera d'Interior, Núria Parlon, en ser preguntada per les novetats en la investigació. Parlon ha indicat que, un cop es recuperi, tornarà a passar a disposició judicial. Recordem que l'home va ser arrestat el passat divendres pels Mossos d'Esquadra per la seva relació amb l'origen de l'incendi forestal. Precisament dissabte, l'Ajuntament de Tiana va anunciar que es personarà en el procediment judicial contra el detingut. Mor una jove badalonina de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. A primera hora de la tarda de dissabte, la jove va patir una aturada cardiorrespiratòria causada pel fort cop. Inicialment, els equips d'emergències van aconseguir recuperar-la i se la van endur en helicòpter fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La víctima, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre aquella mateixa tarda. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes dels fets. Sota el lema "No ets allò que estimes, estima allò que ets", Badalona ha acollit aquest dilluns l'acte institucional per a commemorar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. La regidora de l'àmbit, Flori Badia, ha

0: acompanyada de les regidores de tots els partits amb representació al consistori, ha llegit el manifest de la Diada a la plaça de la Vila. La regidora ha assenyalat que d'aquesta manera Badalona reafirma el seu compromís amb la promoció dels drets LGTBIQ+, i amb la construcció d'una ciutat més diversa, inclusiva i respectuosa. En esports, avui el Badalona ha presentat Genís Sampietro com a nou tècnic del primer equip i, a més, s'ha fet oficial la primera de les renovacions per a la pròxima temporada. Ha estat la del mitja punta Josu Rodríguez. En cultura, de demà destaquem el recital poètic amb motiu del cinquantenari de la mort de la poetessa catalana Clementina Arderiu a 6:45 de la tarda a l'Espai Betúlia. I pel que fa al temps, demà seguirem amb cel serè, temperatures altes que rondaran els 31 graus. No hi ha cap mena de risc de precipitació.
1: Infopodcast Badalona.
2: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Què tal? Passa, passa. Benvingut a un nou viatge per la màquina del temps. I el grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa, el grup Cocodril Club Caputxí, està esperant que encara tu diguis la teva, la Maria Glòria Nicolau ens diu: la música té la gran força, l'immens poder de fer-te tornar a un lloc, a un temps, a un olor, a un sentiment, un anhel com si fos ahir o fins i tot com si estiguessis revivint-lo de nou en aquest moment exacte. És pura màgia música, però no t'enganyis, el temps passat mai tornarà. Jo afegeixo, encara sort que ens queda tota la música, i aquesta hora de programa escoltarem els 20 discos més venuts segons la revista Disco Express el juliol de 1967. Aquell que li van dir l'estiu de l'amor. En el número

0: Marionetes en la cuerda.
1: Somos marionetas bailando sin...
0: Va guanyar el Festival d'Eurovisió en aquell temps, 1967, en què, quan s'emitia per televisió, per l'única cadena que teníem, el país quedava paralitzat, realment. I degut a l'èxit, com tants d'altres artistes estrangers, Sandy Shaw va publicar la versió adaptada al castellà. Però, sobretot, la majoria de la gent la recorda perquè va actuar descalça. I aquesta va ser la notícia.
1: En la cuerda de la...
0: More.
1: More.
0: Com deia Chiquito de la Calzada. I en el número 19, The Fruit Chops. Bernadette.
2: Some go on, searching their whole life through, and never...
0: Sí, són els de Reach Out, All Be There, Extiende Tus Brazos.

eren artistes de la prestigiosa Tamla Matown. Eren de Four Chops. La cançó estava en el 19 d'aquella llista d'èxits de la revista Disco Express el juliol de 1967. Però no me l'heu demanat mai. Hi ha cançons que tenen tants o més anys que no han deixat de sonar, que no han deixat de ser recordades, i altres que mai més es va saber d'elles. Aquest és el cas de la que escolteu, Bernadette.

En el número 18 està Manolo Díaz. El coneixeu? Va tenir una importància important en la música, però ell com a intèrpret no va ser gaire popular. Nascut a Oviedo el 1941, entre d'altres coses importants, va crear Los Bravos, el grup més internacional espanyol dels anys 60. La cançó de Manolo Díaz, del número 18, es diu Posguerra.

postguerra, canta Manolo Díaz, que com a cantant no va tenir tanta sort com a autor, per Los Bravos, que ell va crear, va escriure 8 dels seus grans èxits al costat del productor Alain Miló. I en el número 17, l'amic Salvatore Adamo, amb la cançó Inshallah, una cançó que va provocar controvèrsia i censura en el seu moment. Era una cançó pacifista sobre la reconciliació i el patiment a Terra Santa. Inshallah és una expressió àrab que ve a dir si Déu vol.

Salvatore Adamo en el número 17 de la llista d'èxits de la prestigiosa revista Disco Express el juliol de 1967. Segurament feia molt de temps que no l'escoltaves, però si ja hi eres, segur també que la recordaves. Com aquesta del número 16, de Mamas and the Papas, dedicado a quien amo.

Dedicated to the One I Love. Llavors, es castellanitzaven tots els títols estrangers i es va dir Dedicado a quien amo, The Mamas and the Papas, número 16. I en el 15, la gran Aretha Franklin. Respect.

0: Respect, Aretha Franklin, número 15.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa rival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies per estar en connexió novament. O benvingut si és la primera vegada que ens escoltes. Ei, el pianet! M'agrada. Sí. Potser t'acabes d'incorporar i penses què està fent el Malla avui, eh? Doncs mira, hem aconseguit, que no és fàcil, eh? La llista de la prestigiosa revista Disco Express dels discos millors. Ells no diuen els més venuts, diuen los 20 mejores del juliol de 1967. Recorda que si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan camines, quan vas en metro, en bus, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ens trobaràs a iVox.com. També estem a YouTube o Apple, entre d'altres plataformes. Bueno, aquesta llista és bastant representativa de com agradaven el juliol del 67 molts temes en castellà, però com també s'obrien les portes a la música internacional. En el número 14, Juan y Junior, Nos falta fe.

No, Salta a fer va ser un dels diversos èxits de Juan i Júnior després de que ells abandonessin Los Brincos per dedicar-s'hi en solitari, no exactament en solitari, en fer aquest duet Juan i Júnior, que va durar poc, però que pràcticament tot el que van treure va ser èxit. No falta fer. En el número 13, Una tonteria, de Nancy i Frankie Sinatra. En el seu moment, alguns li van dir, no queda bé que una cançó d'amor la canti un pare amb la seva filla, però les discogràfiques van pensar, això quedarà bé, això funcionarà. I la veritat és que va ser un gran èxit, perquè la cançó és realment guapa.

títol original és Something Stupid. En alguns països es va traduir com Algo Tonto, a Espanya com Una Tonteria. I love you. Sí, sí, era molt maca, eh? Nancy, Frankie Sinatra, aquí a la llista dels millors de Disco Express del juliol del 67, en el número 13. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. I en el 12, so happy together. Happy together. If I

va triomfar també molt en la versió al castellà que van fer Los Mustang amb el títol de Los Dos Tan Felices. La versió original era aquesta dels Turtles, els Tortugues, en el número 12. En el 11, un tema dels Monkees, aquell invent televisiu de gran impacte comercial que tots segurament recordeu si estàveu al juliol del 67. Però aquesta no és de les que han passat a la història, podríem dir, eh? A little bit me, a little bit you.

0: Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions i en aquest cas, Mos, per exemple, qui us parla, que encara no tenia 10 anys, va descobrir aquesta cançó en una versió. Sí, és l'amic Tony Ronald. I crec que la versió era millor que l'original. Es va dir un bocadito tu o otro yo. Potser m'agrada més perquè li tinc més de carinyo. En aquell temps, la dels Monkees, la versió original, jo no la coneixia, però aquest va ser un dels discos que em deixaven els meus cosins, perquè jo en tenia pocs, ells tenien i continuen tenint 10 anys més que jo, i per tant ja sortien a ballar, ja es compraven els discos de moda, ja podien comprar-se'ls, jo en tenia pocs. Van cometre l'error de deixar-me alguns dels seus discos i alguns no van tornar. En aquell temps es deia, mai deixis un llibre, un disc o una nòvia a un amic perquè potser no torna, sobretot el llibre o el disc. Algú va dir, el destí no fa visites a domicili, s'ha d'anar a buscar-lo.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I aquest és un tema totalment oblidat, que en aquell juliol del 67 ocupava la posició número 10 entre els 20 millors, no més venuts, 20 millors de la prestigiosa revista musical Disco Express. I Got Rhythm.

I Got Rhythm és un clàssic de la música de Cole Porter, una de les moltes creacions d'aquest geni del teatre de Broadway que han conegut versions en altres estils. Aquesta banda es deia The Happenings i van traslladar la cançó a l'estil doo-wop amb un brillant joc d'artificis vocals potenciats per el ritme que promet el títol. Curiosament, el grup es deia The Happenings i The Happening va ser la cançó del número 9 d'aquesta llista de Disco Express, tot i que ells posen que aquí es va dir El Suceso. Era Diana Ross, al capdavant de les Supremes.

en el número 9. Aquí al Coco, ja ho veus, ja ho sents, com si el temps no hagués passat. Estem jugant en la llista dels 20 millors de Disco Express de juliol del 67. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho mitjançant correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Quina cançó vols compartir? Aquí, com pots comprovar, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. En el número 1, en el número 8, jo fui mayordomo del Kaiser Bill. Era una composició de Jack Smith, que es deia Weasley. Aquí el presentaven en un programa de televisió d'Estats Units. Jack Smith va començar com ballarí de claqué a Nova York. I aquesta era la cançó del xiulet. Però ja sabeu que en aquell temps alguns temes absolutament instrumentals eren supervendes. Curiós títol, Whistling, I was Kaiser Bill's Batman. Jo fui mayordomo del Kaiser Bill.

Gruen. Really? The Young Rascals. Couldn't get away too soon. No, no, no, no. Número 7 entre 20. Gràcies per sintonitzar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa Cocodril Club en diferents dies i horaris per la FM arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I tornem a un tema instrumental que en aquest cas els companys de Disco Express el juliol del 67 van situar en el número 6 dels 20 millors. Era un dels dos grups instrumentals més importants de l'Espanya dels anys 60. Los Pequeñiques. Els altres, la competència, eren Los Relámpagos. I sempre m'he preguntat com s'escull el títol d'un tema instrumental. Per exemple, aquest, perquè es diu Robin Hood. Clar, perquè en els temes cantats el títol normalment es diu Es canta. Pequeñiques.

Robin Hood amb los pequeniquers en el número 6. Curiosament, en el número 5 destaquen dos títols que coincidien amb la cara A i la cara B de l'últim disc dels Beatles llavors, Campos de Fresas i Callejuela del Penique.

Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, la cançó que John Lennon va escriure mentre rodava una pel·lícula a Almeria, en les pauses dels rodatges, que acostumen a ser pesadetes i llargues. Per una vegada, i sense que servís de precedent, un single tenia un tema tan bo a la cara A com a la cara B, que estava el que deien Callejuela del Penique, Penny Lane.

0: Penny Lane, traducido aquí con Callejuela del Penique. En el número 5. Són les 20 mejores que va publicar la prestigiosa revista musical Disco Express, per cert, feta a Barcelona, el juliol de 1967. En el 4, Aleluya, interpretada per Maciel, però escrita per Luis Eduardo Aute. En aquell temps, Aute no es decidia a cantar les seves pròpies composicions, sinó que les donava a altres intèrprets.
1: Por estas cosas y por vivir...

Juan i Júnior, que feia poc que s'havien separat de Los Brincos, triomfant amb La caza en el número 3. Però els nous Brincos continuaven triomfant en el número 2, Lola.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 31 anys en antena.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa, molt benvingut al club. A aquest temps de ràdio musical revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Algú va dir, bé, concretament va ser Don Benito Pérez Galdós. La experiència és una llama que no alumbra, sinó quemando. I parlant d'experiència, ara que estem a punt d'arribar als 32 anys ininterromputs en antena, quina cançó t'agradaria que sonés en el programa especial que estem preparant per celebrar aquests 32 anys? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Els habituals ja sabeu que cada any un personatge famós ha compartit aquesta celebració. En els últims anys, per exemple, Leslie, del Sidex, Luz Casal, Anna Belén... Però aquest any els protes sou vosaltres. Dues hores amb les vostres cançons. La teva, sisplau, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. I tot seguit farem una cosa que només fem un cop a l'any. I és saludar a totes les emissores i a les seves corresponents poblacions que emeten aquest programa i que enguany, com gairebé quan encetem una nova temporada, encara han pujat més, fins un total de 125 antenes. Les de Tarragona, Lleida, per UAU Ràdio, Ràdio Alpicat i Ràdio Rosselló. Girona, a Barcelona, per Ràdio Marca, Ràdio Estel, BTV Ràdio, La Marina FM, Ràdio Trinijove i Ràdio Hostafrancs. També a Sant Cugat, Badalona, Terrassa, Igualada, Vic, Mataró, Calella, Palamós, Martorell, a les Terres de l'Ebre, per Imagina Ràdio, a Vilafant, Figueres, Ripoll, Viella.

0: Elton John desde el verano de 1972. Your Song, Live On, Madman Across the Water, Rocketman y, naturalmente, Daniel.
1: Gràcies, José María Pallardó, que curiosament ha escollit també un temazo, un tamarro, del 72, com abans Rafael Túria. En Josep Maria Francino, en la seva memòria, va escollir en certa ocasió una cançó anterior dels anys 60, poc abans de deixar-nos a causa de la Covid. I precisament va ser aquesta cançó la que va sonar a la cerimònia de comiat a la seva ciutat natal, a Terrassa.

Doncs sí, Albert, sí, semblava que no podia ser, però ja tornem a ser aquí. Nosaltres, inaccessibles al desaliento. I avui, amb una cançó de les icones del John Lennon, que a més sembla que va estar escrita en gran part pel Paul McCartney. Oh, no us escandalitzeu, eh? Són els Beatles, In My Life.

0: In My Life, una cançó que té història, una cançó paradigmàtica del John Lennon, que el glorifiquen els cels dels divins, però que sembla ser que molta part de la cançó la va escriure el Paul McCartney a casa del Lennon en un moment de que no sabia com acabar-la de cap manera. Això és el que diu la història, nosaltres no hi érem, però mira, ens ho creurem. In My Life, avui hem tingut els Beatles amb B de Beatles.
1: Una abraçada molt forta allà on siguis, Josep Maria Francino, que segur que està tocant amb en John Lennon i amb George Harrison. Recordeu que podeu recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a les plataformes iVoox, YouTube i també a Apple. Algú va dir que la vida seria impossible si ens en recordéssim de tot, i que el secret està en saber escollir el que hem d'oblidar.

Avui estem realitzant una part d'aquest Cocodril Club al costat d'Arantxa de Txarri des del desembre de 1981 amb molt d'amor per la ràdio, per la música i també per la imaginació.

Up the Magic Dragon amb Peter, Paul and Mary. I en aquell migdia d'aquell diumenge del desembre del 1981 continuava en antena la música de vainilla i fresa amaranxa de Charlie a la ràdio.

0: Listen to Cry, No hay razón para vivir, ha sido la maravillosa voz de Janis Joplin la que nos ha llevado hasta los últimos minutos.
1: Bé, David, espero que t'hagi agradat aquest muntatge que hem fet especialment per tu i per la teva mare, Arantxa de Txarri, amb tota la il·lusió des del Cocodril Club. Seguiríem al seu costat, però ja no ens queda més temps.
0: Y con Janis Joplin terminamos este repaso a la música de los años 60. Hemos estado con vosotros Manolo Barrero, José Raúl Hernández, José Adil y Arantxa de Txarri. La próxima semana seguiremos recordando música de los años 60. Adiós amigos y que os paséis muy buenas fiestas.
2: Música de vainilla y fresa.
1: Jo crec que ara el millor que podem fer és escoltar a Arantxa cantant. El seu fill ha estat tan amable de regalar-me un CD amb algunes de les seves gravacions, com aquest Dream of Me.

0: Dream of Me. El gran clàssic popularitzat per Mama Cass de The Mamas and the Papas, interpretat per la radiofonista i cantant Arantxa de Txarri. Va fer poca ràdio, i d'això fa molts anys, però sens dubte existeix la memòria auditiva i ha estat tot un plaer avui recuperar-la per uns instants compartint el programa.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: I jo crec que molts de nosaltres no oblidarem mai Manolo de la Calva. Perquè alguns, per exemple, qui us parla, des que va néixer, o des que té memòria o ús de raó, que es diu, el duo Dinàmico ja existia. Han format part de les nostres vides. I el 50% del duo Dinàmico, Manolo de la Calva, nascut a Barcelona el 1937, ens deixava a Madrid el 26 d'agost. Volem recuperar un fragment de l'entrevista del programa especial d'honora que els hi vam dedicar fa alguns anys, just quan ells em van comentar que no havien tingut mai discussions fortes.
1: Però estava pensant que durant 50 anys vosaltres heu sigut com un matrimoni. Us heu enfadat alguna vegada? Com per dir, tu, sí, deixem córrer i a fer punyetes, o no? O sempre, no, encara que heu discutit,
2: no,
1: que és
2: no,
1: que
2: no, tingui alguna cosa, punt. Però
1: no fins al punt de deixar-ho córrer, eh? O sigui, que la música i la vostra professió estava per damunt d'una discussió puntual per una tonteria.
2: Sí, absolutament, sí.
1: Doncs això és envejable, eh? Perquè poca gent ho ha aconseguit, bueno, que us he
3: d'explicar. Tampoc hem tingut massa ocasions, eh? Ell viu a Miami, imagina't, jo per discutir amb ell tindria que anar a nedar. Escolta!
1: Manol està aconsellant els matrimonis que porten molts anys que un visqui a l'altra punta del món, que així no es discutiran gaire, no?
3: No, tampoc. No em barallo mai. Jo quan veig e-mails amb mayúscules, no.
1: Ui.
3: Check.
1: Quina cançó t'hagués agradat escriure? Vosaltres que heu escrit tantes.
3: A mi m'agrada molt Yesterday.
1: Yesterday.
3: Yesterday.
1: Sí, senyor.
3: All my troubles seem so far away. És que és increïble.
0: Coco, procura ser feliç.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 活在失信的痛苦里，干掉国林。
1: 阿七就能落进去了。
0: 那你儿子站在这边，你们就出去了。

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.

0: que se'n puguin fer barreres flotants per absorbir residus al mar, això ja sorprèn més, no? Quines són aquestes utilitats que té el cabell tallat? El cabell que surt dels vostres centres?
1: Doncs sí, és una iniciativa de Click Recycle superinteressant, perquè el que fa és fa una espècie de mitjons bastant grans, els posa dins dels oceans i el que fa és absorbir els miniplàstics i els hidrocarbons.
0: O sigui, fa com una mena de xarxa,
1: sí,
0: amb el
1: és
0: cabell.
1: Com que absorbeix. I nosaltres dins el nostre projecte educatiu, doncs una de les branques que toquem és la sostenibilitat, i quan la Valerie, que és la directora de Click Recycle, ens va trucar i ens va, bueno, va venir a fer una xerrada a l'escola, vam dir, ens hem d'apuntar, però ja. I realment els resultats que dona són espectaculars, perquè no només és el mar, també estan fent unes catifes per la part agrícola, que serveix per mantenir la humitat, perquè no surtin herbes dolentes, i aguanta molt més.
0: Que és un material completament natural, no? Que no contamina.
1: Que no contamina, al revés.
0: I que fa de malla, no?
1: Exacte.
0: Entenc. Com us va arribar aquesta proposta de participar a Click Recycle, no? Com veu conèixer l'entitat i des de quan hi formeu part?
1: Doncs nosaltres ja havíem sentit parlar d'ella perquè havíem vist diversos salons que treballen amb L'Oréal, doncs que estaven adgerits, i vam trucar a la Valerie i li vam dir, escolta, que volem informació sobre això, ens agradaria que vinguis a l'escola, que expliquessis als alumnes doncs què es fa, com li podem donar una segona vida a aquests cabells, i va ser acabar la xerrada i vam dir, bueno, ja, què hem de fer per estar dins d'aquesta associació i cuidar també el nostre planeta.
0: Per també veu ser proactius, eh? En
1: totalment.
0: Aquest sentit, no us van venir a picar la porta, sinó que veu ser vosaltres.
1: Vam ser nosaltres.
0: Tinc entès que també té aplicacions, això, en l'àmbit agrícola,
1: sí.
0: No? Com ens deies, com el cabell pot tenir cura dels cultius? S'utilitza per mantenir humitat, deies?
1: Sí. Hi ha molt menys rec. De fet, la Valerie ens va explicar que quan ella era petita...
0: En temps de sequera això és important.
1: Exacte. Quan ella era petita, vivia en camps de vinyes i els pagesos allà el que feien era posar cabell humà al voltant de les vinyes perquè els porcs senglars no s'hi apropessin. Llavors, a partir d'aquí, ella va desenvolupar un mètode...
0: Per l'olor, potser, també, o...?
1: Per l'olor. I doncs ha creat unes catifes, que és això, es posen a la terra, i el que fa és evitar que surtin males herbes i aguanta molt més la humitat de la sorra.
0: Que estic pensant, quina durabilitat té el cabell humà tallat? Vull dir, és un material que tu poses al mar o poses en un terreny i que acabarà sent absorbit naturalment, s'acabarà biodegradant.
1: És supercontaminant.
0: No, contaminant el cabell.
1: Sí,
0: ah, sí?
1: I per això s'ha creat aquestes formulacions... doncs per donar-li una altra vida.
0: És contaminant quan l'incineres o
1: quan,
0: és contaminant?
1: Quan es desfà.
0: Quan es desfà.
1: Les ungles i el que veus de les coses més... Sí. Contaminants que hi ha.
0: Quants quilos de cabell doneu a Click Recycle cada any?
1: Bueno, nosaltres és una iniciativa que fa molt poquet que hem començat i, de fet, ara hem d'enviar la primera
0: remesa.
1: Sí, la primera remesa. Hem d'omplir 4 bosses bastant grans, però, bueno, nosaltres tallem els cabells a moltíssimes clientes cada dia, amb la qual cosa no... Però no podem tampoc fer servir qualsevol cabell.
0: Això anava a preguntar. Tot el cabell tallat és aprofitable o
1: no.
0: Si és tanyit? No, si és...
1: Tot és aprofitable sempre quan no estigui contaminat per plàstics, papers, el terra d'estanet. Perquè un cop cau a terra, si hi ha altres coses allà, doncs ja no ho podem fer servir. Llavors, nosaltres tenim uns protocols que ho hem fet juntament amb els alumnes i abans de tallar ja escombrem, perquè aquest terra estigui net i llavors són els mateixos alumnes els que agafen el cabell i el posen dins la... Bueno, és un sac de paper reciclat i allà anem acumulant tot el cabell i un cop al mes, més o menys, ens ho venen a buscar.
0: És aprofitable tant cabell tenyit com cabell canós, per exemple, qualsevol. Hi ha algun que estigui més ben indicat que un altre?
1: És igual.
0: Tant és.
1: Si el color, si el tint no fa mal a la persona humana, doncs no ho farà mal tampoc després.
0: Com impliqueu els vostres alumnes en aquest projecte de sostenibilitat?
1: Doncs mira, per poder-los... perquè ells vegin la necessitat i formin part d'aquest procés com nosaltres volem, primer de tot hem fet que ells facin el protocol. Hem fet que ells en grups l'escriguin, quin és el pas a pas, quines són les eines que han de fer servir, com s'emmagatzemarà, qui trucarà a Click Recycle perquè ens ho vinguin a buscar. Llavors és una manera que ells se sentin doncs, que formen part d'aquest projecte, que no és una cosa imposada. No? I... ha estat fàcil perquè des de l'escola ja reciclem, però ara ha estat donar doncs, un pas més i donar una segona vida a aquest cabell.
0: Fins ara què passava amb aquest cabell tallat?
1: Doncs anava a la brossa a restes.
0: A restes?
1: Sí.
0: I ara...
1: ara

0: ara tenim un contenidor, no ens
1: va acabar. Heu reduït moltíssim el vostre residu, llavors, sí. Entenc, no?
0: Sí.
1: Cada quan han de venir a buscar-lo?
0: En teoria, quan omplim les quatre bosses.
1: I calculeu que serà que cada dos mesos aproximadament, una cosa
0: menys,
1: així?
0: Sí.
1: Menys, fins i tot, eh? La vostra clientela, no sé si és coneixedora d'aquesta nova vida que doneu als cabells, si ho compartiu també, si, i no sé si heu notat interès, no?, per la vostra acadèmia doncs, arran d'aquesta proposta.
0: Quan li dius a una clienta que aquest cabell serà reutilitzat, és com que ja no em dóna tanta pena tallar-me els cabells,
1: no? Això és veritat, eh?
0: Explicar a la clienta forma part del pas a pas que els alumnes han de fer dins d'aquest reciclatge.
1: O sigui, ho expliquen ells mateixos,
0: sí, sí.
1: Eh?
0: Ells ja saben el que han de dir i què es fa amb aquest cabell. És superinteressant. I ara una de les coses que tenim pendents és anar a la platja de Badalona amb la Valerie i que els propis alumnes vegin la quantitat de residus que es deixen allà a la sorra i que tot allò va per al mar. Si el mar està ple de plàstics...
1: Aquests mitjons que deies de taller de cabell tallat, on estan distribuïts? Aquí a la nostra costa n'hi trobem?
0: Al port de Barcelona.
1: Al port de Barcelona?
0: Sí, sí. Sí, sí, ja hem parlat amb la Valeria, a veure si podem també...
1: Veure-ho doncs, in situ, no?
0: In situ a Badalona, perquè a més, ella viu aquí, és de Barcelona, però ara ha vingut a viure a Badalona. Estaria molt bé que el nostre port puguem tenir...
1: I tant. Quin és el circuit que fa el cabell? Ells els venen a buscar des de Click Recycle?
0: Sí.
1: I és ella mateixa que...
0: És ella mateixa que ho fa
1: confecciona
0: tot.
1: Aquests sí. Mitjons i que la boca...
0: Jo dic mitjons...
1: O que el col·loca perquè, al mar.
0: Sí, sí, però és realment un...
1: Com una xarxa.
0: Sí, sí. Bastant gran,
1: no ens hem d'imaginar. Per tant, entenc que ens deies que els alumnes han dissenyat aquest protocol i són ells també els que avisen al client de què passarà amb el seu cabell.
0: Exacte.
1: No? Com va estar aquesta elaboració del protocol? Què és el que inclou? O no sé si us heu fixat en altres protocols d'altres acadèmies?
0: Bueno, no. De fet, som l'única escola a tot l'estat espanyol pionera en reciclar cabell. Aleshores, bueno, dins de la nostra formació... És una escola de perruqueria, estètica i ungles, però no és només tècnica, és molt més. Nosaltres anem molt més enllà. Ensenyem a l'alumne aquesta transformació i aquest pensament més professional. Llavors, una de les assignatures que tenen és gestió del negoci, que la fan amb mi, i fem protocols de tot. I el reciclatge, doncs, n'és una part.
1: A vosaltres us suposa, diguéssim, el formar part d'aquesta iniciativa una feina o molta feina addicional al vostre dia a dia?
0: Cap ni una.
1: Cap ni una, perquè el cabell ja s'ha de recollir, no? Com ha canviat també la manera de treballar al Saló des de que participeu en aquest projecte, si és que ha canviat?
0: Ha canviat la manera de recollir el cabell, però realment és molt satisfactori també veure com els alumnes estan tan implicats, inclús ells van decidir doncs, comprar un recollidor i una escometa molt més petita, tota de fusta, per poder recollir aquest cabell. És a dir, que ells estan super involucrats i feliços d'aquesta iniciativa. Perquè al final estem ajudant a que el nostre futur, el nostre planeta en el futur, doncs estigui millor cuidat.
1: De fet, el projecte, com ens explicava la Lídia, minimitza residus, però sí. Només al mar, perquè avui dia es calcula que 2,2 milions de quilos de cabell a tot el món s'acaben convertint en residus convencionals, que es cremen o que acaben en abocadors, ara ens deies que van anar per al contenidor de la resta, no? I això vosaltres doncs, ho permeteu també, en certa manera, minimitzar. Creus que les acadèmies de perruqueria haurien d'incloure la sostenibilitat dins de la vostra, de la seva formació?
0: Jo crec que hauria de ser obligatori. Escoles i salons de perruqueria. Tenint en compte que se li pot donar un segon ús i que això ajudarà al planeta, crec que hauria de ser obligatori recollir aquest cabell.
1: I altres materials d'un saló de perruqueria que puguin ser també reutilitzats o reciclats?
0: Bueno, tot els envasos dels productes, tot això sí que ho fem a la brossa dels plàstics. Les tovalloles són desechables. Podríem tirar-ho amb el que és roba i cotó, però no, barrestes també, perquè tenen microplàstics. Aleshores, realment, bueno, és el que fem. Paper, plàstics i restes, vidre i el cabell.
1: Aquesta és la primera vegada, Lídia, que vosaltres com a acadèmia participeu en alguna iniciativa benèfica d'aquest estil? O en algun pla, diguéssim, de sostenibilitat?
0: De sostenibilitat,
1: aquest?
0: Sí. però fer coses pels altres n'hem fet.
1: Sí, en altres ocasions.
0: Exacte.
1: A part del títol de perruqueria i d'estètica, tinc entès que tu també ets llicenciada en psicologia. Sí. Ho dic perquè què significa per tu, a nivell personal també, el fet de participar doncs, en aquest projecte? No sé si té un impacte, també.
0: La sostenibilitat?
1: Sí.
0: Per mi l'impacte és poder transformar aquestes vides dels nostres alumnes, perquè molts ni reciclen a casa. Per molts d'ells és una cosa nova. I ens poder aportar la meva part de anem a canviar la manera de veure les coses, anem a canviar la manera de fer les coses, per mi és molt gratificant.
1: Quants alumnes teniu a dia d'avui?
0: 42.
1: 42, de cicles formatius.
0: És. No, és formació totalment privada, no fem cicles formatius, perquè la nostra formació està molt orientada a les necessitats del perruquer o de l'esteticista. O sigui, els ensenyem allò que després els hi demanaran, i no és només tècnica. És el saber estar, és la imatge, és l'actitud, és el tenir objectius a final de mes... Uh-huh. És una altra filosofia d'ensenyament.
1: Quants anys fa que esteu vosaltres operatius a Badalona?
0: Doncs, mira, això ho va obrir el meu pare el 82, i jo vaig treballar més o menys 13 anys, però després me'n vaig anar a viure als Estats Units, i quan vaig tornar, doncs, aquesta mentalitat americana, no? Vaig dir, escolta, jo vull seguir amb aquesta escola, però vull fer-ho... canvien algunes cosetes, no? Uh-huh. I ara fa des del 2019 que vaig tornar i vam començar i hem canviat el projecte completament.
1: Molt bé. Doncs, Lídia Casanova, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Enhorabona també per aquesta iniciativa i aquesta col·laboració amb Click Recycle i per haver-nos ensenyat que el cabell, un cop doncs, ens desprenem d'ell, no, pot tenir una altra utilitat i que pot ser molt important, la de retirar doncs, olis, hidrocarburs, residus que hi ha al mar. Gràcies, que vagi
0: gràcies
1: bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador. Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Ens acompanya en Miquel Creixell. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
1: Per tant, és moment de posar-nos les xiruques i de sortir
3: a caminar una mica.
1: Una mica pels carrers de la ciutat. Vaja, que es pot fer amb espardenyes amb un calçat còmode, Tampoc calen xiruques.
3: Sí.
1: Però sí que anem a un carrer una mica costerut, no?, que és on ens vam quedar en aquesta ruta que ens proposa en Miquel, que és el carrer de Barcelona.
3: Exacte. El que passa que ja ho fem de baixada,
1: Perquè
3: hem sortit de veure les restes del Teatre Romà i ara ja anem de baixada pel carrer Barcelona, que es diu així, evidentment, perquè el camí lògic des de l'antiga ciutat de Badalona, de la petita vila de Badalona, a la capital, a Barcelona, el camí de Barcelona.
1: I què en sabem del carrer de Barcelona? Què val la pena destacar?
3: Doncs mira, anem avançant i trobem una cantonada, un carrer que va abocar-se al carrer de Barcelona, que és el carrer de la Quintana Alta. Molt bé, aquest és el nom. Des de fa molt de temps ja, nom oficial, però també se li diu, o se li va dir, amb una altra denominació, el Pas de la Guineu.
1: Pas de la Guineu.
3: Per què el Pas de la Guineu? Home, penseu que estem remuntant-nos a segles, no? A dos segles enrere. La ciutat acabava allà. I la resta ja hi ha descampat, ja hi ha camp. A l'hivern, especialment, les guineus, quan tenien gana, s'acostaven per allà per veure què podien espigolar dels galliners de la ciutat. Perquè la ciutat acabava allà. I és per això que la gent deia el Pas de la Guineu. Fins i tot avui, en el nomenclàtor badaloní, un carrer, un passatge que va abocar al carrer de la Quintana Alta s'anomena Passatge del Pas de la Guineu. Però, escolteu, si feia por a vegades passar pel Pas de la Guineu, no era exactament només per les pobres guineus.
1: Que eren inofensives, o
3: sí,
1: més o menys.
3: Sí, perquè suposo que fugien.
1: No tant
3: veien
1: per les gallines, però
3: exactament,
1: sí per les
3: persones, exactament.
1: No?
3: Sinó perquè allà s'ambienta una llegenda molt, molt coneguda, que ja, si voleu, us l'explico.
1: Home, i tant.
3: Us l'explico.
1: ja fa estar.
3: A mi me la van explicar els meus pares de molt petit, i després van estar molts anys que ningú me'n va esmentar res, fins que als anys 20, als meus 20 anys, perdó, un historiador badaloní me la va tornar a explicar. I a partir d'aquell moment Jo, en la meva tasca docent de 45 anys...
1: L'has anat explicant a l'aula?
3: Moltíssimes vegades, moltíssimes vegades. En la meva versió, perquè, evidentment, les llegendes tenen diverses versions. I avui us explicaré la versió que jo explicava en aula i que té la característica de que no li dono un final, li deixo un final obert.
1: Perquè cadascú faci la seva interpretació final,
3: exactament. Us la llegeixo. A principis del segle XIX, hi havia una família formada per un matrimoni i la seva filla adolescent, que vivia en una masia als afores de la ciutat. Aquesta noia li agradava molt ballar, i quan va arribar la festa major a dalt la vila, la festa major d'agost, va dir als seus pares que volien el ball que es feia a la plaça, però aquests no la van deixar. El pare estava malalt i la mare l'havia de cuidar. Per tant, la noia sola no podia anar-hi. És massa tard de la nit. Comença poc abans de la mitjanit. Definitivament, no hi va. Ella no accepta de bon grat la negativa. Havia esperat tot l'any aquell moment i fins i tot s'havia fet un vestit. La discussió amb la mare és fortíssima, amb plors i crits. I s'acaba amb una frase histèrica de la noia. Doncs jo aniré al ball ni que sigui amb el dimoni. Al cap de poca estona, truquen a la porta. La noia veu ben precaució, amb la cadena posada. És un jove molt ben vestit i educat que li fa una pregunta. Perdoneu que us molesti, senyoreta, però sóc foraster. Vull anar al ball de festa major i no sé el camí. Em podria orientar, sisplau? La noia, en un segon, veu la solució del seu problema a l'abast. Demana al xicot que s'esperi un moment i va parlar amb la seva mare. I li proposa de demanar al xicot que l'acompanyi al ball i que després la torni a casa. A la mare la proposta no li fa gens ni mica de gràcia. Però pensa que si diu que no, tornarà a començar aquella discussió desmesurada d'abans. Accedeixen a conèixer el noi. I, certament, quan el veu li causa una gran impressió. Que fi i que elegant que el troba. La mare li fa arribar la proposta de la noia. El noi contesta que, encantat, que és un honor la confiança que li fan. Ja podeu imaginar la caia de la noia. Mentre el xicot s'espera al rebador, la noia puja corrents a la seva habitació a arreglar-se. Surten tots dos en la foscor de la nit amb direcció a dalt la vila. La mare s'està una estona veient com marxen. I arriben a un pas estret entre parets, ja molt proper a les primeres cases, que s'anomena el Pas de la Guineu. Anàvem parlant, noia i noi, tranquil·lament, quan de sobte toquen les 12 al campanar de Santa Maria. I la noia fa el que ha vist fer sempre la seva mare, el senyal de la creu, tot dient Ave Maria Puríssima. El noi, en veure i sentir això, es queda palplantat. El rostre li va canviant, agafant una expressió de ràbia, d'odi. La noia s'aparta una mica i en veure aquell canvi li pregunta Què us passa, senyor? Que no us trobeu bé? Però ell no contesta. Almenys no contesta amb paraules. De dins seu surten uns murmuris inintel·ligibles per a la noia, que venen de molt endins i amb una veu cavernosa. Sentir-lo és angoixós. La noia ara es va tirant cap enrere i va tirant-s'hi fins que topa amb una de les parets del Pas de la Guineu. I ara el rostre de la noia ja reflecteix una sensació de terror. I el noi, a poc, però decidit, estenent els braços, ja s'adreça cap on és la noia. Deixem la llegenda aquí i poden haver diversos finals.
1: Hi ha diversos finals o no?
3: Sí. Hi ha diversos finals.
1: Però vaja, has esmentat el dimoni de la vila, aquest pas de la guineu, l'església de Santa Maria, no? I per tant hem pogut, al costat d'aquesta llegenda, doncs, anar recorrent també aquest escenari. Déu-n'hi-do, eh? Estàs fet tot un conte-contes. Doncs aquesta és la llegenda del pas de la guineu. Ens vols compartir el teu final o no? Prefereixes deixar-lo obert?
3: Bueno, sí, en tinc un de final, si voleu, però n'hi ha d'altres, eh? Deia... L'endemà al matí, al pas de la guineu, van trobar morta la noia. No sabien dir de què havia mort, però tothom que va veure el cadàver va estar d'acord que donava la sensació que aquell cos havia estat buidat, que algú se li havia emportat l'ànima.
1: Un cas digne de ser investigat per l'equip de Carles Porta, eh?
3: Exacte.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Miquel. Que vagi bé.
3: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
5: L'Eco de Badalona us deia amb aquesta secció que sabrem què passava a Badalona aquest mes d'abril, però de 1926, ara fa 100 anys, i com sempre ho fem amb el nostre company Jordi Martí. Bon dia.
6: Bon dia a tutti. Doncs el que farem ara és això que dius tu, és dir, què haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona un dia com ara el d'avui, però de fa 100 anys.
5: Parlant de l'arquitecte Josep Fradera, un dels grans arquitectes de Badalona, que l'any 1926 estava en un moment d'una gran projecció. Però per què va ser notícia el mes d'abril de 1926, Jordi?
6: Doncs Josep Fradera va ser notícia perquè va presentar en un article a l'Eco de Badalona el pla d'urbanització de Badalona, és a dir, el projecte de com s'havia d'ordenar la ciutat en un moment de gran creixement. Però abans, un moment d'explicar què és el que va fer Josep Fradera, presentem-lo, perquè per molta gent avui només és el nom d'un carrer al barri de la Salut. Però Josep Fradera va ser un enorme arquitecte. Va projectar molts edificis públics, com ara el Mercat Torner, encara en marxa, el Mercat Central del Peix, ja desaparegut, l'Escorxador Municipal, avui un centre cívic a la Salut, o el Cementiri Nou de Sant Pere, el que hi ha a sobre del barri de Pomar. Però avui ens ocuparem aquí, en aquest programa, del seu ambiciós projecte d'Eixample de Badalona, que no es va aprovar oficialment fins al 1936. I ara ja, tuti, fent spoiler, podem dir que no s'arriba pràcticament a aplicar.
5: Doncs va, centrem-nos en el Pla d'Eixample de Badalona. No sé quin era l'objectiu del projecte.
6: L'objectiu era endreçar el creixement de Badalona, que l'any 1926 ja es veia que era molt accelerat. Escoltem el que explicava Josep Fradera ell mateix al setmanari L'Eco, ara fa 100 anys, sobre el principal objectiu del seu projecte d'Eixample de Badalona.
7: He dividido Badalona en distintas zonas, con arreglo a las diversas necesidades y actividades que en ellas se hacen sentir. Una amplia zona industrial próxima al mar y a la estación de mercancías en la porción occidental, donde pueda establecerse cuando convenga el acceso amplio y cómodo a un puerto.
5: Res a veure, pel que entenc, amb el Plaçar de Barcelona.
6: Res, totalment res. El que va fer Josep Fradera va ser dividir la ciutat com la tenim ara, és a dir, una estació de tren de mercaderies que hi havia al barri del Progrés, a mig camí de l'actual estació del tren i el canal del Gorg. Allà s'hi va dissenyar una enorme zona industrial que ara mateix ha desaparegut gràcies a l'obertura de la Ciutat del Mar i el nou port de Badalona. Però Josep Fradera també va dissenyar com hauria de ser la zona oposada, la zona de Badalona més propera a Montgat. Escoltem com ho relatava ell mateix.
7: Una zona en el extremo oriental opuesto al puerto, reservada a casas de veraneo, con bosquecillos costeros. Una zona central de Badalona destinada a grandes edificios públicos, comerciales y de recreo, y amplias zonas dedicadas a la construcción de viviendas señoriales o modestas y a formar ciudades jardín a propósito para el establecimiento de casas baratas.
6: Va ser un extraordinari intent d'endreçar el creixement de Badalona, però com diem, tuti, no tot el projecte es va fer realitat anys després.
5: Però Però si una cosa va tenir clara l'arquitecte Josep Fradera a l'hora de projectar la Badalona del futur és que el gran potencial de la ciutat era el mar, la costa, la nostra platja.
6: Això és el que també destaca més del projecte d'Eixample de Badalona. Josep Fradera s'estimava molt, molt Badalona i va explicar el següent.
7: Badalona ha de aspirar a ser algo más que uno de tantos suburbios industriales de Barcelona, sin otra gracia ni encanto. Badalona ha de hacer prevalecer la gracia y el encanto de su magnífica playa, con tanto más motivo en cuanto que Barcelona carece de ella. Badalona ha de organizarse de modo que las clases capitalistas acudan y pueblen nuestra ciudad y la riqueza fluya por sus grandes arterias.
5: I com va ser rebut aquest projecte d'Eixample de Badalona quan el va presentar Josep Fradera?
6: Doncs va ser molt ben rebut. L'Eco ho explicava tres setmanes més tard en la seva edició del divendres 30 d'abril de 1926. Avui fa 100 anys.
7: El lunes 25 de abril por la tarde se reunió la comisión de ensanche con objeto de estudiar el proyecto del plano de urbanización de esta ciudad, el cual es debido al competente arquitecto municipal nuestro amigo José Fradera. Dicho plano fue objeto de merecidos elogios.
6: Com ja hem dit al principi d'aquesta crònica, fins a l'any 36, 10 anys més tard, no es va aprovar definitivament el Pla Fradera. Es va aplicar en part, però la Guerra Civil ho va aturar tot. I després, durant el franquisme, el creixement de Badalona ja va ser d'una altra cosa. Va ser molt més desordenat.
5: Segle aquí a Badalona, el mitjà de transport públic més utilitzat era el tramvia, però el seu servei, pel que tinc entès, era nefast, no, Jordi?
6: Nefast és poc. El servei de tramvia que unia Badalona amb Barcelona funcionava fa 100 anys molt malament, però molt. Mireu què explicava l'Eco el dissabte 24 d'abril de 1926.
7: Por no funcionar los frenos, como de costumbre, un tramvia embistió a un auto frente a la calle del Templo, resultando el auto con serios desperfectos.
6: Los frenos como de costumbre. Quedem-nos amb la frase.
5: Això a Rodalies.
6: De fa 100 anys, el tramvia. El servei de tramvies era tan dolent que l'Eco va publicar una columna a la portada del dia 30 d'abril, ara fa 100 anys, referint-se als tramvies de Badalona tot dient.
7: Coches de desecho, sin frenos que funcionen, dando la sensación de que van a partirse por la mitad. Esos son los tranvías que utiliza la poderosa compañía para prestar el tráfico de viajeros entre Barcelona y Badalona y Badalona y las mallorquinas.
5: A Montgat, no?
6: Sí, les mallorquines eren a tocar de Montgat. La gent estava farta a Badalona, literalment farta d'anar amb aquests tranvies amunt i avall. I al final del text de l'Eco era prou clar.
7: Creemos no puede continuar el abuso actual de los tranvías y debe, para evitarla, intervenir la autoridad competente. Con ello puede evitarse, indudablemente, una posible catástrofe.
6: De fet, el servei de tramvies va continuar sent nefast fins que va ser substituït per autobusos, cap a ja als anys 60 del segle passat. Recordo, per exemple, el meu avi parlant del gran canvi que va suposar l'arribada dels autobusos i la desaparició del tramvia per anar a Barcelona. No cal dir que el tramvia actual, el servei de tramvies que tenim ara a Badalona, no té res a veure amb els tramvies de l'any 1926, que no eren una altra cosa que un conjunt de ferralla que circulava sobre les vies.
5: I el cos de bombers de Badalona era del tot insuficient l'any 1926 per fer front a les necessitats d'una ciutat que estava en expansió. Hi havia pocs bombers i el material doncs, era antic. Per això l'alcalde, en Pere Sabater, va decidir que calia modernitzar-lo.
6: Efectivament, Tuti, l'alcalde va dir que calia posar-lo al dia. Això va ser motiu de lloança per part de l'Eco, perquè, segons va escriure, els darrers alcaldes de la ciutat no se n'havien preocupat gaire del cos de bombers. Després d'una conferència de l'alcalde a la seu del Foment Industrial de Badalona, l'Eco va publicar el següent el dissabte 10 d'abril de 1926.
7: La importancia industrial de Badalona, siempre creciente, el hecho de estar enclavadas en su término municipal infinidad de fábricas cuyos productos son fácilmente incendiables, es una razón poderosísima tenga bien atendido un servicio de incendios que se baste por sí solo para extinguir cualquier fuego.
6: L'Eco demanava el suport a tothom en el projecte de modernització del cos de bombers de Badalona. La redacció de la notícia, però, tenia ben poc de periodística. Escoltem-la.
7: Es indudable que para estudiar y resolver la mejora del cuerpo de bomberos el señor alcalde pondrá el cariño y el interés que pone en todos los asuntos que benefician a la ciudad. No ha de faltarle el desinteresado concurso de todos los ciudadanos, ni del actual jefe del Cuerpo de Bomberos, señor Casas, y el resto de bomberos.
6: El cert és que, pel que he llegit en moltes cròniques de l'Eco, el cos de bombers de Badalona de 1926 tenia molt pocs mitjans humans i materials. Qualsevol millora havia de ser ben rebuda per força.
5: Aquest so podria ser ben bé Francesc Layret, eh?
6: Ara mateix, sí. Sí, o a Fons 13 de Sant Roc, per
5: també,
6: exemple.
5: També, perquè ara parlem d'obres aquí a Badalona, per això hem escoltat aquesta maquinària de fons. L'abril de 1926, ara fa un segle, no sé quines obres hi havia als carrers de la ciutat.
6: La veritat és que ara fa 100 anys, fa un segle, l'activitat d'obres públiques a Badalona era també notable, si fa o no fa com avui, 2026. Però el mes d'abril de 1226, aquestes eren les obres que es feien a la ciutat, segons explicava l'Eco.
7: Una cloaca en la calle del León, en el trozo comprendido entre las calles de la Piedad y de Rivas y Perdigó, y otra cloaca desde la mitad de la calle de la Piedad a la de Prat de la Riva. En los terrenos destinados al cementerio se está abriendo un pozo y fabricando una muralla.
6: I això sense oblidar els grans projectes obra de l'arquitecte Josep Fradera.
7: Se está terminando el edificio destinado al mercado central de pescado y volatería. Asimismo, las obras de construcción del mercado de la Plaza Torner están muy adelantadas. Y por último, en las obras del nuevo matadero se nota gran actividad. La cloaca central está casi terminada y los pabellones de la fachada muy adelantados. Lo mismo que algunas de las naves de matanza.
5: Però no tot eren alegries amb aquestes obres públiques. L'atur, Jordi, era molt sí, elevat a Badalona. Hi havia una queixa generalitzada. Bona part dels obrers que es contractaven eren de fora de Badalona, mentre que els obrers badalonins es quedaven de braços plegats.
6: L'Eco de Badalona recollia aquesta queixa d'una manera molt clara. Escoltem.
7: En Badalona tenemos buen número de obreros en paro forzoso. En esta ciudad se realizan por diversos contratistas obras importantísimas de carácter público. En todas hay empleados, buen número de obreros y en su mayoría no son de la ciudad.
6: I l'article de l'Eco de Badalona acabava amb un prec que, segons deien, esperaven que arribés a l'alcalde.
7: Es justo que los señores contratistas de obras públicas que se realizan en Badalona empleen a obreros de la localidad para llevarlas a cabo. Sabemos que la alcaldía se ha preocupado ya de este asunto.
5: D'una escola, intueixo, perquè sentim canalla de fons.
6: Exactament.
5: D'una futura escola que s'acabava de projectar al barri de Canyador.
6: Així és. Era un projecte d'un grup escolar que s'havia de construir a la confluència de la Riera de Canyador i el que era la caserna, la carretera Madrid a França. Segons explica l'Eco, el projecte era d'una nova escola modèlica.
7: Dicho proyecto constituye un verdadero modelo tanto por la acertada distribución de las tres plantas y la amplitud de las diversas aulas y locales, como por lo completo de los servicios previstos: biblioteca, museo, sala de labores, comedores, vestuarios, duchas y terrazas para juegos.
6: Efectivament, com molts s'heu encertat, estem parlant de l'antiga escola Lola Anglada, que va ser inaugurada al barri de Canyador el mes de novembre de 1930 amb el nom de Grupo Escolar Martínez Anido, ministre de la Governació amb la dictadura de Primo de Rivera. Avui aquest edifici està abandonat, però el projecte de 1926 destacava el nou model educatiu que s'hi volia posar en marxa. Escoltem la crònica de l'Eco d'avui fa 100 anys.
7: El lujo y la perfección de detalles no están reñidos con la sobriedad y la higiene más escrupulosa, de acuerdo con el criterio pedagógico moderno de convertir tales construcciones en lugares donde haya una gran sensación de bienestar.
6: El Grupo Escolar Martínez Anido, molts anys després, Escola Pública Lola Anglada, ha estat una de les escoles històriques de la ciutat.
5: I el 22 d'abril de 1926 va haver-hi un tràgic accident de tren a Llançà, a l'Alt Empordà, i va morir un important representant polític d'aquí de Badalona.
6: Es tractava de l'exdiputat a Corts pel districte de Badalona-Granollers durant els anys 1918-1919, del diputat Juan Lliger Pagès. El Eco va fer ressò de la notícia.
7: Víctima de la catàstrofe ferroviària de Llançà, ha fallecido don Juan Lliger Pagès, de 59 años, exdiputado a Cortes por este distrito durante las legislaturas de 1918 y 1919. El señor Lliger, que había cursado la carrera de abogado, se distinguió principalmente como industrial, siendo una verdadera autoridad dentro del ramo del vidrio. Descanse en paz el exdiputado por Granollers y Badalona.
5: També d'una multa a un botiguer de Badalona, però d'una multa considerable.
6: Sí, tot sovint parlem aquí, Tuti, de sancions a botiguers que posaven aigua a la llet o venent aliments en no gaire bon estat. Però el que escoltarem ara és una multa que li van imposar a un botiguer del carrer de Sant Pere, una multa monumental. Escoltem.
7: La Junta Provincial de Abastos ha hecho pública la imposición de 1.000 pesetas de multa por defraudación en el peso al dueño de la tienda situada en la calle de San Pedro 5, de nuestra ciudad.
6: Una multa de 1.000 pessetes imposada el mes d'abril de 1926, que avui seria una multa de gairebé 6.000 euros.
5: Déu-n'hi-do.
6: Una quantitat molt elevada. També va haver-hi una altra informació referent a posar en un lloc ben vistós el preu dels productes. Escoltem.
7: El señor alcalde ha ordenado a los detallistas de artículos alimenticios pongan en sitio visible de sus respectivos establecimientos un letrero indicador del precio a que venden mencionados artículos.
5: I fa 100 anys també hi havia violència de gènere. Això ja és prou indignant, però encara indigna més veure com ho explicava El Eco. Pareu ben bé l'orella.
6: Sí, Tuti, l'única cosa que podem fer és escoltar la notícia i cadascú que opini el que cregui oportú.
7: A conseqüència de carícies que les propinaron sus respectivos esposos, en el dispensario han debido prestar asistencia a Joaquín Asencio, de 31 años, y a Concha Travería, de 40, las cuales presentaban diversas contusiones.
6: Sense comentaris, no cal dir res més. Les agressions dels marits a les seves dones, l'Eco les qualificava de carícies. No va ser l'única notícia de maltractaments que va sortir a l'Eco el 17 d'abril de 1926. N'hi va haver una altra, escoltem.
7: Mercedes Codina ha denunciado a la policía a su esposo Francisco Albiol, acusándole de maltratarle de palabra y obra. La denuncia ha sido trasladada al juez.
6: Cal lluar la valentia d'aquesta dona que el 1926 ja va denunciar el seu marit per violència de gènere.
5: I acabem amb bones notícies, amb una festa per la gent gran de Badalona.
6: Sí, perquè el dilluns 5 d'abril de 1926 es va fer durant tot el matí una gran festassa en homenatge a la gent gran al Teatre Zorrilla de Badalona, ple de gom a gom. El que sorprèn és que l'Eco titulés la notícia com la fiesta de los viejos, així, pel poc gros. Es tractava d'una festa que oficialment era un homenaje a la vejez de la Caja de Pensiones. Centenars de persones van oferir donatius. La crònica de la festa que va sortir a l'Eco deia el següent.
7: En honor de los viejos se celebró un selecto festival en el Teatro Zorrilla, estando el teatro abarrotado de público. Es buena labor intentar que la infancia sienta respeto por sus mayores, puesto que los valores morales son escasos. A eso de la una del mediodía terminó la fiesta. Cuantos a la misma concurrieron, salieron altamente complacidos. Con estas fiestas brilla un diamante, no un oropel.
6: Tuti, davant d'aquesta frase final, jo crec que no cal afegir res més i deixar aquí el repàs de les notícies del que passava a Badalona l'abril de 1926.
5: Però cal reflexionar, amb com ha canviat el vocabulari.
6: Sí.
5: Paraules que ara mateix, viejos, no ho diríem. Diríem la gent gran, no? Diríem
6: la tercera edat,
5: el que... Però clar, és que hi ha coses que canvien i estan bé que canviïn. Ara, lo de les carícies m'ha deixat...
6: Bocabadada
5: i garratibada. Gràcies, Jordi. Fins la propera secció. Que vagi molt
6: bé. Gràcies, Tuti, bon dia.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Doncs nosaltres continuem posant el focus en el talent de casa nostra, que ha trepitjat un dels escenaris més exigents de la televisió catalana, Eufòria. Un programa on no n'hi ha prou amb cantar bé, ja ho hem vist, que el gestiona la pressió, adaptar-se a cada gala, exposar-se davant d'un jurat exigent i d'una audiència que no perdona. Però què passa quan s'apaguen els focus? Què queda realment d'aquesta experiència? Doncs avui ens acompanyen dos artistes de Badalona que han viscut tot això en primera persona. Han trepitjat aquest escenari, han sentit l'eufòria del directe i també el moment difícil de dir adéu al concurs. Són la Clara Subiràs i l'Oliver Filgaire. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com esteu?
3: Molt bé, molt content d'estar aquí.
4: Sí, la veritat que sí.
2: Fa molta a casa ahir. Vostra, no?
3: Total.
2: A la ràdio de casa.
3: Totalment.
2: Expliqueu-nos com comença tot. En quin moment decidiu vosaltres dos presentar-vos a Eufòria?
3: Doncs mira, jo era la tercera vegada que em presentava. Jo em vaig presentar la primera edició, a la tercera em vaig quedar a les portes, que era o un noi o jo, i aquesta va ser, la tercera de la vençuda, em torno a presentar perquè realment és el meu somni, jo ho desitjava des de fa molt, no? I sí que tenia una mica de por de, ai, no sé, si de cop em torno a quedar a les portes, doncs seré una altra vegada, doncs, decepcionar també
2: aquesta
3: la meva
2: frustració,
3: gent.
2: No?
3: Exacte. Però va haver-hi sort i molt contenta.
4: Jo, la veritat, va ser la Lluna qui em va enviar el reel de que s'obrien els càstings.
2: Com la Lluna?
4: La Lluna que va participar a l'Eufòria 3.
2: Dic, a veure, estem parlant d'esoterismes ara.
4: I... Perdona. No, doncs, em va enviar el reel de que s'obrien els càstings i tal, i jo, no sé, ni m'agafaran, no sé, tal. Vinga, va, m'apunto i mira, doncs a la semifinal vaig arribar.
2: Molt bé. Com és el dia a dia dins del programa? No, no sé si és tan intens com sembla des de fora.
4: Sí, és més intens del que sembla.
3: Encara més,
2: allò. Expliqueu-nos, què feu des de que us lleveu fins que aneu a dormir? Com és el dia?
4: Començo jo, doncs.
3: Sí, digues.
4: Per exemple, els diumenges, que és el primer dia d'assaig, doncs arribem a... em desperto d'hora, anem a l'espai Eufòria, doncs fem la xerrada amb el Dani per fer tutoria, ens donen el tema i ja és, doncs, hem de començar a treballar perquè si no, no arribem. Perquè el dia següent tenim posada en comú. Doncs ja és estudiar lletres, estudiar segones veus, veure que et quedi bé la cançó, mirar el to, és una bogeria.
3: Sí, bàsicament és de diumenge a divendres un no parar. Sí. Perquè després també tenim assajos a plató, que són assajos de, doncs potser, quan eren més, doncs eren potser 5 hores d'assajos, que potser només cantaves mitja hora, però la resta estaves esperant, però realment estaves allà, no? I sí, divendres hi ha la gala, que també que va supertard, dissabte l'únic dia com per descansar, però ja et donen les segones veus per la següent gala, llavors és un...
2: Sí, clar, descansar poc.
3: Descansar poc, sí, sí.
2: I descansar per vosaltres què és? Perquè sou molt joves, no sé què feu quan descanseu.
3: Mira, jo quedava amb amigues, clar, i amb amics, doncs, i em parlaven de qualsevol altra cosa, perquè a vegades sí que era aquesta cosa de que em preguntaven per Eufòria, era només Eufòria, i jo, ok, però necessito també parlar d'altres coses, perquè si clar, no surts del bucle.
2: Clar.
3: Però sí, per mirar a quedar, la veritat.
4: Per mi igual, sí, quedàvem amics, era una mica de desconnexió. De dir, porto una setmana de no parar, un dia de no pensar, de fer coses que no em faig normalment.
2: Amb què us heu sorprès a vosaltres mateixos com artistes dins el programa i també com a persones? No sé si us heu descobert.
3: Buah.
4: Sí, la veritat és que sí. El que es diu el concepte de zona de confort, sí, ha desaparegut, perquè hem fet tantes coses, tants estils, que és com, ala, jo no sabia que podia cantar això i sí que ho puc fer, o jo no sabia que podia ballar i ho puc fer. És bastant heavy, tot el ventall d'oportunitats que et dona el programa, i és molt guai. O sigui, he descobert moltíssimes coses allà.
3: Jo també he descobert moltes coses, però també han sortit d'altres d'inseguretats, per exemple, perquè al final estàs molt exposat i crec que per nosaltres és la primera vegada que t'enfrontes a aquest públic i que tothom té dret a opinar, desgraciadament, no. I afortunadament, no? Llavors, doncs, també aprendre a gestionar les meves emocions o quan de cop no li agrades a tothom.
2: Clar, perquè heu tingut molts haters.
3: A veure, hi ha hagut de tot.
2: Com es gestiona,
3: hi ha hagut de tot,
2: això?
3: Clar, és que com es gestiona, no ho sé. No, o sigui, aprendre a conviure, suposo, al final, i acostumant-te, doncs, això, de que no pots agradar a tothom i que... Però, clar, sempre, si ho diuen, des del respecte, des de la crítica constructiva, hi havia vegades doncs, que trobaves comentaris que deies, uf, doncs potser no mirar-los, no?
2: Això també us en trobareu a la vida, eh?
3: Totalment.
2: No només a les xarxes, o sigui, que us serveixi com una mena d'aprenentatge. Perquè és així.
3: Sí.
2: Quin ha estat el comentari del jurat que més us ha marcat? Per bé o per mal?
3: Per
2: el millor
3: per mal.
2: I el pitjor que heu dit. Ostres, això no m'ho esperava.
4: Jo diré un bastant graciós.
3: Ostres, ja sé què diràs.
4: Una vegada estàvem fent... Crec que va ser gala 5, gala 5, que l'Alfred em va dir... Sí, tot molt bé i tal, però no m'ha agradat aquest vibrato a corxees. I jo em vaig quedar... Vale. O sigui, tècnicament, no té gaire sentit. I jo va ser com... Vale. Entra per una vida i surt per una altra, perquè
2: no té sentit. I així, no? Sentit. No vas fer cas.
4: I em va fer molta gràcia, i això ha sigut com un meme que ha de tota l'edició, i això m'ha fet molta gràcia.
3: Sí, total. Jo no ho sé, a mi crec que em marca bastant a la Gala 3 quan el Mamaduixa doncs, es va emocionar amb la meva cançó, que diu que normalment no s'emociona, no? I llavors va ser com, jope, doncs, sento que ha arribat, no?, el que he fet i la interpretació, llavors crec que em quedo en aquest moment.
4: Sí, jo la veritat és que crec que qualsevol valoració positiva dels tres cracs que hi ha a la taula, sí, et toca, perquè al final és opinen guai de tu i és com, vale, que bé.
3: Total, sí, sí.
2: Us ha passat alguna vegada que heu sortit, heu fet la vostra actuació, us heu pensat que us havia sortit d'allò més bé, uau, ho he patat, súper, i després,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí. Ai, m'ha passat la Gala 2, que em va tocar un reggaeton, i clar, jo és una cosa que... O sigui, jo l'escolto, sobretot més en ambient de festa, no? Però clar, interpretar-lo... En la vida, de fet, els dos ens ha tocat... Bueno, tu el teu no era reggaeton, el teu era salsa, però era Bad Bunny. I jo me'n recordo que vaig pensar, buah, favorita, superguai, i no va acabar d'agradar.
2: De quallar el tema, eh?
3: O sigui, sí, vaig passar, però no era la valoració que jo potser tenia en ment en el seu moment.
4: A mi em va passar també a la gala 6, que vaig fer un tema del Siderland, que va ser Let Me Love Ya, que jo vaig fer tal, amb la coreo i tal, i jo vaig dir, vale, ha sortit molt guai, ha estat superdivertit, que era el que jo volia, i tal, jo supercontent, tal, i em van posar la segona part, i jo com, vale. Som-hi.
3: Total.
2: Vosaltres dos ballàveu, també, a part de cantar?
4: Que va.
2: Mira, l'Oliver em deia abans que no.
4: És la cosa que més vergonya em fa a la meva vida.
3: Però s'ha descobert com a ballarí, perquè t'ha fet actuacions ballant increïbles. Jo sí que ballava abans.
2: O sigui que pots dir tu, Oliver, que t'ha descobert també aquesta faceta teva, no?
4: Jo he après a ballar, el programa.
2: A fer coreografies.
3: Totalment.
4: Sí.
2: Com viviu les hores prèvies abans d'una gala? Penseu molt en l'expulsió o no? O gaudiu, intenteu gaudir més del moment?
3: A veure, jo sí que ho pensava. Sí. Depèn de la cançó, perquè hi havia cançons que deies, buah, estic segura i jo crec que avui, jo crec que passo, però hi havia cançons que deies, ai, no estic segura. Sobretot ja cap a les gales finals, que ja veus que s'acosta, doncs, més la recta final, no? I potser de com no t'esperes d'arribar tan lluny, no? Però, per exemple, jo a la Gala 10 em veia fora amb la cançó que m'havia tocat i vaig passar, però clar, queden tan poques ja que no ho sé. Tu què?
4: Jo, la veritat és que bastant tranquil. O sigui, jo a la Gala 1 em vaig espantar de lo tranquil que estava. De dir, uau, què passa?
3: Estava...
4: No, he estat bastant tranquil. La veritat, de l'expulsió no pensava gaire, era com més de, va, gaudeix l'oportunitat, gaudeix que estàs aquí, que molta gent pagaria per estar on estàs tu. Gaudeixo i si, mira, i si ha d'arribar, arriba i comencem la carrera, de veritat. O sigui...
2: Dèieu que tu t'havia tocat una salsa, no? Bad Bunny,
4: sí.
2: I tu un reggaeton. Amb quin estil us sentiu més còmode? Com definiríeu el vostre estil o què us agradaria cantar si tinguéssiu l'oportunitat de gravar un disc?
3: Mira, a mi m'agradaria fer música en català i crec que m'agradaria fer alguna cosa com... No sé si coneixes la Kiara Oliver, que és una noia que... O la Gracie Abrams, que són aquestes que també combinen amb la guitarra, sí. Com així més pop. Crec que m'hauria de fer alguna cosa així. Perquè jo toco la guitarra i és una espineta que se m'ha quedat clavada que no he pogut ensenyar
2: al programa.
3: Però sí, alguna cosa així m'hauria de fer a mi.
4: Jo no ho sé. O sigui, jo sempre he sigut molt d'experimentar amb estils i ara que ho puc fer és com, vale, no sé què fer. Sí que és veritat que últimament estic bastant canyero i a mi el rock em flipa. I fer alguna cosa tipus com el que està fent Walls o com el que està fent Dani Fernández amb molta guitarra distorsionada, molt de power, m'agradaria. I català o castellà, doncs, no ho sé, el que es vingui, si em ve de gust posar en català, si em ve de gust posar en castellà, i una mica un mix.
2: Què és el primer que veu fer l'endemà de sortir del programa? Recordeu?
3: Uau! Clar, era
2: dormir. Però que no dormíeu allà.
4: Bueno, molt sí, poc, però clar, era dormir, estudiar segones veus i ja dissabte era un drama i va ser com dormir, aixecar-te i dir, buah, tinc diumenge de festa. I va ser com, buah, heavy.
3: Sí, jo no, crec que No descansar. Sí, no crec que vaig quedar amb ma germana i vaig parlar com de...
2: D'altres coses.
3: D'altres també, coses, no? També. Bueno,
2: per
3: sí,
2: desconnectar.
3: Total.
2: Clara, Oliver, ens canteu alguna cosa?
3: Sí, i tant.
4: Vinga, som-hi.
2: Ens hi posem? Sí, sí, agafa... Ara agafaran la guitarra. Què ens tocareu?
3: Mireu, us hem preparat un mashup de dues cançons, que és la de Just the Way You Are, del Bruno Mars, mm-hmm, i l'altra és Castle on the Hill, de Ed Sheeran. Hem fet com, així, com un mix.
2: Molt bé.
3: Durà dos minutets.
2: Doncs a veure, que ara em sembla que ha d'afinar, no? Que de...
4: Bueno, jo crec que...
2: Està bé, està bé? Doncs quan vulgueu. Espera't, baixem...
3: Ai, ok.
2: Baixa-li el micro a l'Oliver, que així... Ah, exacte, que vagi cap a la guitarra. Vinga.
4: Molt bé.

0: Ole.
1: Molt bé,
2: bueno,
1: nois.
2: Més o menys.
1: Aquí en directe.
0: Gràcies.
1: Fantàstic. Si algú de Badalona o algú de fora de Badalona que ens estigui escoltant ara mateix i somia entrar a un programa com Eufòria, què li diríeu? Que ho intenti sense pensar-hi, que s'hi llenci o que s'ho pensi dues vegades?
0: Jo que s'hi llenci, o sigui, per mi ha sigut una experiència super enriquidora, tant a nivell d'això personal com artística. Llavors, si de debò és el que et vols dedicar, és un trampolí molt heavy per arribar on tu vols.
2: Sí, jo crec que al final, si és el teu somni, l'has de perseguir sempre i calgui el que calgui. Al final és una experiència que t'ensenya moltíssim, aprens moltíssim dels millors de Catalunya. I al final és que ho has de perseguir.
1: Mira,
2: ho has
1: tu,
2: de fer.
1: Tu has après a ballar?
2: He après a ballar.
0: Tenim un ballarí aquí.
2: Molt heavy, però és que 100%. O sigui, s'ha de fer. Aquesta experiència s'ha de viure.
1: Clar que sí. Clara, Oliver, gràcies per haver passat avui al programa i haver-nos tocat així de bé. Gràcies i molta sort amb el que feu, eh?
0: Merci.
1: Que vagi molt bé.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les dues.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Portes de Troia arriba als 500 programes i volem celebrar-ho amb tu. Dissabte 31 de maig a les 12 del matí, viu la història des del Palau Robert a Barcelona. Comparteix amb nosaltres la gravació en públic del programa i la celebració del programa 500. No t'ho pots perdre. T'hi esperem.

0: a les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: La matinada del 24 d'abril de 1547, enmig de la boira espesa que s'aixecava del riu Elba, un exèrcit creuava silenciosament les aigües en barques improvisades. Eren les